0: Servei militar va estar destinat a l'Hospital General de l'Aire de Madrid, on va treballar al Departament d'Ortodòncia al costat del professor Luis Calatrava. Aquella etapa va marcar l'inici d'una llarga carrera d'especialització amb alguns dels principals referents internacionals de l'ortodòncia. Entre els anys 1966 i 1967 va ampliar la seva formació a l'Escola Dental de Malmö, a Suècia, integrada a la Universitat de Lund, on va passar pels departaments de periodòncia i ortodòncia, odontopediatria, anàlisi oclusal i radiologia. Durant aquest període també va participar a Copenhague a un curs d'ortodòncia organitzat per l'OMS.
1: L'any 1967 va obtenir una beca del Ministeri d'Afers Exteriors per cursar un postgrau d'ortodòncia a la Universitat de Bergen, a Noruega, on va desenvolupar la seva investigació doctoral sobre tracció extraoral. La seva projecció internacional va continuar als Estats Units. El 1969 va ser becat per la Fundació Del Amo per ampliar els seus estudis de postgrau a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles i a la Universitat del Sud de Califòrnia, on també va exercir com a docent i investigador. Amb els anys, Joan Font es va convertir en un dels odontòlegs espanyols amb més prestigi internacional. Va impartir conferències i classes magistrals arreu del món i va deixar una empremta profunda en diverses generacions de professionals. L'any 2001 va rebre el Premi Costa del Río, concedit per la Societat Espanyola d'Ortodòncia com a reconeixement a la seva trajectòria.
0: Per tant, Joan Font deixa una trajectòria excepcional, una escola de professionals i una manera d'entendre l'odontologia basada en el rigor, la innovació i la formació contínua. El seu llegat perdurà tant en els professionals que va formar com en els milers de pacients que va tenir la sort de ser atesos per ell. I per parlar amb valor de la seva figura, ja ens escoltes a l'altre costat del fil telefònic el president del Col·legi de Dentistes, el doctor Ignacio García Moris. Bon dia, com està, president?
2: Buenos días, Carlos. Muy bien.
0: Ens ha deixat un gran de l'odontologia balear, no és vera?
2: Así es. Tanto profesionalmente como personalmente, era una persona muy querida dentro de la odontología aquí en Baleares.
0: Uh-huh. Com era el doctor Font, vostè que el va tractar segurament en distàncies curtes? Perquè tothom el recorda amb molta estima i admiració.
2: Eso es lo que era el doctor Font. Era una persona a la cual podías llegar fácilmente, en la cual le podías plantear los problemas que tenías profesionalmente y él te iba... Él siempre estaba dispuesto a ayudarte y, sobre todo, es que era un referente a nivel nacional y mundial dentro de la ortodoncia.
0: Se xerra molt, efectivament, que va ser pioner a l'ortodoncia de les Illes. Quan ningú innovava tant, va arribar ell.
2: Así es, así es. Él trajo un poco cosas del extranjero, técnicas novedosas y sobre todo un rigor y un amor por el tema científico y bien hecho, que la verdad que todos los dentistas que hemos venido detrás pues le agradecemos.
0: Una anècdota que sempre recorda de lo que és de la plana social és que era el dentista del rei.
2: Sí, eso es lo que decían ellos. Entonces, sí, la verdad que puede ser que sea el dentista del rey. Así, si él lo decía, seguro que era así, porque era una persona súper, súper, súper amable y súper sincera. Así que seguro que sí.
0: La darrera, quina era la seva relació amb ell? Tenia contacte amb el col·legi? Donava la seva opinió? Perquè vostè és una persona que sempre ha obert el col·legi i que ha obert a tots els odontòlegs. Imagina que gent amb tanta experiència sempre és un gust sentir opinions.
2: Pues él intentaba siempre dar su opinión, por supuesto. Es cierto que en los últimos años el pobre ya estaba un poquito más enfermo y entonces no estaba todo lo que seguro que a él le hubiese gustado estar, pero siempre que podía nos echaba una mano y nos ayudaba en todo en el colegio.
0: President Ignacio García Moris, gràcies per atendre'ns, que saben que té consulta i ens ha deixat un moment per atendre'ns. Gràcies i sempre és un gust posar en valor aquesta figura tan important que ens ha deixat i des d'aquí les nostres condolences a la família. Gràcies, doctor Ignacio García Moris. Fins ara.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Ara volen conèixer més opinions d'aquest expert en odontologia i ja conversant també l'actual rector de la Universitat de Mallorca, estomatòleg i expresident del Col·legi de Dentistes, el doctor Pere Ruitort. Bon dia, doctor. Gràcies per conversar amb nosaltres en Vive3 Ràdio. Doctor Ruitort, bon dia.
3: Bon dia.
1: Amén, què li agradaria destacar de Joan Font?
3: De Joan Font, de Joan Font és una persona que se pot destacar per tota la seva trajectòria professional, perquè ha estat una figura que ha introduït l'ortodòncia a les Illes Balears i ha estat un model de professional reconegut a nivell nacional i internacional. Has de pensar que fins fa molt pocs anys ha estat treballant normalment inclús no només a Mallorca, sinó que també anava a les altres illes de les Balears, i és una figura que nosaltres hi tenim un respecte enorme.
1: Així era tan brillant com tothom coincideix, personalment i professionalment.
3: Sí, sí, és una... A més, ja he assistit a algun congrés nacional de SACEDO, Societat Espanyola d'Ortodòncia, i el doctor Joan Font sempre era una figura respetada, estimada, i era impressionant, no? Impressionant aquest símbol, no?, que representava ell del bon professional i tal. I no exigera, no exigera gens, una persona que el coneixia tot el món odontològic i sobretot de l'ortodòncia, no? De pensar que va ser una de les primeres clíniques que hi va a Palma, per no dir la primera, que se va dedicar amb exclusiva a l'ortodòncia de fa molts anys, des de seu inici, i això pues, també bueno, ha estat una persona que ha marcat una trajectòria.
1: Va ser un visionari de l'odontologia moderna?
3: Sí, totalment. En totes les noves tècniques ortodòntiques sempre va ser una persona que va fer investigació, que va participar en tots els congressos nacionals i internacionals, que era membre també de societats americanes d'ortodòncia, que hi anava una o dues vegades a l'any sense faltar, i era una persona que era molt estimada per tota la col·legiació. Era un símbol, no? I d'aquí que el premi Joan Calafat, pues, el primer odontòleg fos ell, no? perquè s'ho mereixia de sobre. No?
1: De territori ja sap que aquí a Ivetres Ràdio ens encanta compartir anècdotes i quan xerràvem abans amb el doctor Ignacio García Moris, que deia que una de les anècdotes més curioses del doctor Font era que deia que era el dentista del rei. Vostè sí. Voldria compartir alguna anècdota amb nosaltres, amb els nostres oients?
3: Sí, i referent a la metge del rei, n'hi compartiré una que és molt, molt curiosa i que, a més, podem dir. Perquè és molt graciosa, no? Encara que impliqui altres persones. La dama d'honor de la reina Sofia era la senyora Carme Font, que era una cosina d'en Joan Font, no? I per aquest contacte, pues, quan hi havia un problema odontològic, quan els reis, l'emèrit i la reina Sofia estaven a Mallorca, pues, si tenien algun problema, anaven a la consulta de doctor Joan Font, no? I això, pues, va crear un cert problema, no? Perquè el doctor Font és ortodoncista, no? I ell, de la seva especialitat, com dèiem, és excepcional. El que passa, per sort, a l'hora de fer un empast, a l'hora de fer una endolòncia, a l'hora de fer un tractament d'urgència d'un mal de queixal o d'una fractura, pues, clar, ell no tenia aquesta habilitat, no? Perquè era especialista, era superespecialista en ortodòncia, i havia de cridar un company, aquest company, que ho puc dir, era el doctor Manuel Zaragoza, també un dentista molt bo, molt famós i molt respectat també nostre, no? I el que feien era que se posaven la mascareta, el gorret, i s'intercanviaven, i el doctor Zaragoza li feia el tractament a la família real que hi havia en aquell moment, i després, bueno, com si hagués estat el doctor Font. No?
1: S'enduia el mèrit, el doctor Font.
3: Una vegada que vaig anar a visitar el rei emèrit a la Zarzuela, quan era el rei, pues, després allà hi anava, vàrem anar tots els presidents del Col·legi d'Odontòlegs, jo en aquell moment era el president, i vaig dir per el riu Tor, de Mallorca, i me diu, dale recuerdos a Joan Font. I quan hi vaig anar, quan vaig tornar, li vaig dir, Joan, recorda Juan Carlos. I va ser una anècdota molt bona, i va ser quan me va contar això. No me diguis res, que després, al final, el doctor Zaragoza és que ha de fer el tractament real, no? És una anècdota molt, molt curiosa.
1: Sí, sí,
3: no?
1: Sí. Doctor Riutort, per cert, abans d'acabar, com han anat aquests primers mesos al capdavant de la nova universitat? Imagina que el curs 2027-28, és a dir, d'aquí un any, serà el verdader punt d'inflexió o es pot avançar qualque cosa d'enguany?
3: Sí, no, a veure, nosaltres ara aquest any 26-27, aquest curs 26-27 és un curs de tràmits, no? De verificació de tots els graus que volem engegar, no? I totes aquestes verificacions duen a terme paral·lelament modificacions, ratificacions, bueno, el que fan totes les agències d'acreditació, no? Perquè no basta que entreguis el que han entregat altres estudis, perquè sempre te troben algun canvi a fer. Ara estem en aquesta fase, una fase que dura uns mesos, i pensam ja que en el curs 27-28 ja podem engegar els primers graus a la nova Universitat de Mallorca. Estem en aquesta passa. Així tot, ja tenim, pues ja anem també engegant estudis de màster, bueno, en total són 19 titulacions noves les que posam en marxa i, bueno, estem, com he dit, en aquest període de que se mos aprovin tots els plans d'estudis i tot el que és necessari per engegar un estudi nou.
1: Moltes gràcies, doctor Pere Ruitort, per la seva valuosa aportació. Fins una altra.
3: Bueno, moltes gràcies. Adéu.
0: No deixant de xerrar d'obituaris, perquè les Illes Balears també han perdut un dels seus metges més estimats i reconeguts. El passat 15 d'agost va morir el doctor Javier Cortés Bordó, ginecòleg, investigador i referent durant dècades en la lluita contra el càncer. La seva desaparició deixa una profunda empremta en la medicina a la qual va dedicar bona part de la seva vida. El seu nom quedarà per sempre lligat a la investigació, la prevenció i la defensa dels pacients, així com a una manera propera i profundament humana d'entendre la medicina.
1: Nascut a Palma l'any 1944, Javier Cortés va créixer en el si d'una família molt vinculada a la vida social de Mallorca. Era fill de Lamberto Cortés, metge i periodista, i de Maria Bordoy, coneguda popularment com na Maria de la Creu Roja, per la seva intensa dedicació a aquesta institució i a la tasca comunitària. D'ells va heretar la vocació mèdica, el compromís amb les persones i la voluntat de posar el coneixement al servei de la societat.
0: Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona l'any 1969 i es va doctorar el 1982. Es va especialitzar en ginecologia i obstetrícia i va desenvolupar bona part de la seva trajectòria en la ginecologia oncològica i citopatologia. Des de ben prest va orientar la seva feina cap a la investigació i la prevenció del càncer, especialment en l'estudi de lesions del coll d'úter i del virus del papiloma humà.
1: La seva trajectòria científica el va convertir en una figura de referència tant a escala estatal com internacional. Va coordinar el grup espanyol de vacunes contra el virus del papiloma humà i va participar en nombrosos estudis i publicacions sobre prevenció del càncer.
0: L'any 1920 va rebre el Premi Ramon Llull en reconeixement a la seva contribució a la investigació mèdica i a la prevenció del càncer. Aquell mateix any també va ser distingit amb el Cirurgi de Plata als Valors Humans, un guardó que va voler compartir a tots els professionals i voluntaris de la Associació Espanyola contra el Càncer.
1: La seva vinculació a la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears també va ser molt intensa i va ingressar com a acadèmic numerari l'any 2016 amb el discurs Crònica apassionada d'un viatge apassionant i posteriorment en va exercir com a secretari general, participant activament en la divulgació del coneixement mèdic.
0: Javier Cortés va pertànyer a una generació de metges que entenien que la professió anava molt més enllà de la consulta. Va investigar, va ensenyar, va divulgar i va treballar perquè la prevenció i la investigació contra el càncer continuassin avançant, sense perdre mai de vista que darrere cada diagnòstic hi havia una persona.
1: En definitiva, un metge que va salvar, va acompanyar i va ajudar milers de persones, d'un investigador que va dedicar dècades a combatre una de les malalties més temudes, d'un acadèmic compromès en la difusió del coneixement i d'un home que va fer del servei dels altres la seva gran vocació. Volem compartir amb tots els nostres oients el seu llegat personal i científic i per això demanam a qui va succeir el capdavant de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el propi doctor Cortés. Xerrant d'un altre investigador i professional de prestigi i bon amic d'aquest programa, amb un tarannà únic com el del doctor José Reyes. Bon dia, doctor, i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia i moltíssimes gràcies per la invitació, de veritat, a tots.
1: L'he llegit a última hora i a Saltifona, on bàsicament volia dir-li adeu a un gran amic.
4: Sí, efectivament. Jo crec que la figura de Javier és una figura en molts aspectes, entre cometes, no? I excepcional i pràcticament inabarcable, no? Perquè va fer moltíssimes coses i totes les va fer molt bé. va ser un gran investigador, va ser un gran docent, va ser un gran metge, es va preocupar per un tema que moltes vegades queda una miqueta arraconat, que és la salut pública, es va implicar en el desenvolupament dels programes de cribatge de càncer de cèrvix, de la vacunació contra el càncer de cèrvix. Va ser un dels grans abanderats a nivell nacional i internacional del paper de la vacuna contra el virus del papiloma com un element de prevenció del càncer de cèrvix. Aquest és un punt que és absolutament fonamental des de la seva, diguem-ho així, pivotal, no?, dins de la seva figura. Però al mateix temps era una persona apassionada, un gran amic, una gran persona, no? I jo crec que dins de l'associació ell ens ha deixat una empremta absolutament espectacular, perquè l'altre dia, no?, ho hem comentat entre tots, no?, pràcticament tots els que ara estem dins de l'associació, d'una manera o d'una altra, ell ens va dur a l'associació, no?, i va ser veure on cadascun de nosaltres podíem aportar el millor nostre dins de la feina del dia a dia, no? I aleshores aquesta part humana d'en Javier, que sap tal vegada la més difícil de poder transmetre o de poder plasmar, no?, de poder verbalitzar, és la que a nosaltres pues, ens omple més poder parlar d'ell, la veritat.
1: Doctor Reyes, i com va ser aquest traspàs de poder i de responsabilitat a l'Associació Espanyola contra el Càncer?
4: Bueno, en Javier és una persona excepcional, és a dir, ell va saber fer-ho d'una manera absolutament magnífica. Hem de tenir en compte que en Javier és una persona que ja feia moltíssims anys que estava vinculat a l'associació, perquè ja havia format part del Comitè Tècnic Nacional de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és a dir, durant moltíssims anys, i havia estat vinculat al Comitè Tècnic, diguem-ne, de l'associació a nivell de les Illes Balears, a més de després ser el president durant un període de temps de 7 anys. Aleshores, una persona amb un recorregut tan ample, a més de tot el bagatge que hi tenia personal previ, feia que fos una persona amb una presència, no?, a nivell institucional i a nivell social absoluta, molt més important que la que jo podia tenir en el moment de començar a ser el president. I ell en tot moment va ser per acompanyar, va ser per ajudar, sempre estava disponible per ajudar-nos, per dir-ho de manera, entre cometes, és a dir, durant tot aquest temps pues, pràcticament hem tingut com una, no, una companyia entre els dos, no?, una feina entre els dos per ajudar els pacients i les famílies. Sempre estava disponible per qualsevol dubte que teníem, per qualsevol ajuda que havíem de rebre. Per tant, és una persona que en aquest sentit ho ha fet increïble.
1: I de moltíssimes gràcies, doctor José Reyes, pel seu punt de vista sobre aquest professional que ens ha deixat. I fins una altra.
4: Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: També volem conèixer l'opinió d'aquest referent que va morir fa uns dies fent una estoneta de ràdio amb un altre amic del programa i un professional de molt de prestigi. Doctor Miquel Roca, psiquiatre, exdegà de la Facultat de Medicina i bon amic del programa. Com està? Com ha passat l'estiu?
5: Bon dia, bon dia. Ha anat bé l'estiu. Els estius sempre van bé. Haurien de ser al revés. Els estius molt llargs i els diuen curts, pel meu punt de vista. Però bé, suposo que hi ha gent que també se queixa d'això.
0: Vostè sap que ens agrada més xerrar amb vostè de salut mental i de patologies que de notícies tan tristes, però jo crec que tant en Joan Font com en Javier Cortés mereixen uns minuts de ràdio pública, no creu vostè?
5: Sense cap dubte, són dos personatges que han estat molt vinculats a la sanitat, amb el progrés de la sanitat, a l'assistència de pacients i també a dues coses que jo sempre dic que són capdalt dins la medicina, que són la recerca i la docència, no? I en aquest cas, a més, ja han afegit en el cas de Doctor Cortés, tècnica de gestió, com han tratat en Pepe Reyes, no? Que s'han estat capaços llavors de posar-se en el capdavant d'institucions que requerien una feina de gestió.
0: Com definiria el Doctor Cortés en les distàncies curtes? Perquè tenia una educació exquisita, era un gentleman.
5: Exacte, era un home elegant, jo diria que em definiria com un metge elegant, no? Elegant en totes les seves conductes, en tots els seus comportaments, en tota la seva manera de funcionar, no? I jo sempre repetia, Carlos, que ell és un d'aquests exemples de com la Facultat de Medicina els hi va arribar tard, no? Perquè ell hagués estat una bona persona per un excel·lent professional per fer docència i justament li va arribar tard per aquest retard que varen tenir nosaltres en programar la Facultat de Medicina, que no mos ho perdonaran mai, no?
0: Sí, me permet una confidència. Jo sé que vostè és dels pocs metges que va mantenir contacte amb ell pràcticament fins als darrers moments. Tenia sempre temps vostè per fer una telefonada a ell, a la seva família, se preocupava molt. D'on va sorgir aquesta gran amistat d'anys, doctor?
5: No, jo crec que va sorgir quan vàrem veure una mica que teníem els mateixos interessos, no? Això que deia, de posar en marxa coses que milloressin la sanitat pública d'aquesta comunitat, que milloressin l'ensenyament públic de medicina de la comunitat, i a partir d'aquí vam establir una sèrie de relacions que van ser molt professionals, però també que van anar en el terreny personal. I aquestes coses, a vegades, un no sap on comença la professional i si sap on acaba la personal. No? I a la resta, quan ell ja estava malalt, doncs va demanar a veure un parell de vegades amb algun company, quan era aquí, i va ser a Madrid i, dissortadament, ja el van perdre de vista.
0: Per l'audiència més jove, que no coneixia el pare del doctor Cortés, t'enxerant d'un referent de la comunicació d'una altra època, quan no hi havia xarxes socials, quan realment s'escrivia molt. Vostè també va escriure a última hora, també sap de comunicació, però com definiria el pare del doctor Cortés?
5: Bueno, el pare del doctor Cortés, l'Alberto Cortés Avispa, va ser el referent de la informació a la CER, a Ràdio Mallorca, va ser durant molts anys escriure els articles en els diaris. Jo crec que el comentari de Navespa, perquè si signava ell, amb un pseudònim, no? Aquest pseudònim el va marcar com a referent. I jo crec que en Xavier Cortés va estar molt influït per aquest paper de son pare o aquesta incidència que tenia son pare dins la societat en el món de l'esport i que ell la va traslladar en el món de la salut.
0: Si a la darrera, doctor Roca, quin creu que vostè que és el llegat que ens deixa el doctor Cortés?
5: Bueno, un llegat de perdurar, un llegat d'ensenyar, jo crec que és un llegat d'obrir camí. I obrir camí en tot aquesta triple vessant que comentava, obrir camí assistencial, obrir camí en recerca i obrir camí en docència. No? Va ser un home elegant que va obrir camí. Jo crec que aquesta seria un bon resum.
0: És veritat el que ha dit vostè, ara que la facultat ja du diverses promocions, que bé que hagués anat fa 15 o 20 anys a la facultat i que el doctor Cortés en els seus darrers anys hagués donat el seu coneixement entre alumnes, no?
5: Sense cap dubte, i com ell un grupat de professionals que en aquesta comunitat varen perdre des del punt de vista de l'ensenyament, per mort d'aquest retard que han comentat, tota la raó. I ell és un exemple en aquest sentit del que hagués pogut ser i no va ser, per desgràcia.
0: Moltes gràcies, doctor Miquel Roca, psiquiatre, amic personal del doctor Javier Cortés. Des d'aquí les nostres condolences a la família i amics i, sobretot, li volien retre aquest petit homenatge que ben bé que ho mereixia. Gràcies, doctor Roca, i fins una altra.
5: Merescut tot. Moltíssimes gràcies, que ens escoltes.
0: Faim ara una petita aturada. D'aquí poc, Laura, tu has tingut síndrome post-vacacional. És veritat que aquí, cada dissabte, hem estat aquí al peu del canó fent a la ràdio pública el programa de salut, que s'ha deixat de salut tot l'any perquè, evidentment, és una qüestió important fer prevenció. Però has notat quan has hagut de fer feina, l'altra feina, que tots sanitaris són llarges d'aquesta, després d'uns dies de vacances que t'acosta?
1: Un poquet, però quan tenim petits també s'enyora la rutina i es torna un poc en el dia a dia i el horari habitual.
0: La rutina laboral, ara amb el doctor Carles Recasens, psiquiatra en uns instants. A vida saludable, no es moguin.
6: A IB3 Ràdio, vida saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
0: Seguim a Via Saludable. Setembre és per a moltes persones el mes dels nous començaments. S'acaben les vacacions, tornem a la feina, a l'escola, els horaris, però també apareixen el cansament, la desmotivació, la irritabilitat o la sensació que ens costa molt recuperar el ritme.
1: Popularment, en deim síndrome postvacacional, encara que els especialistes recorden que no és una malaltia, sinó un procés d'adaptació del nostre cervell i del nostre cos a la rutina.
0: També hem de dir que les societats científiques recorden que la síndrome postvacacional no està reconeguda com un trastorn psiquiàtric, sinó que descriu un procés adaptatiu temporal que pot provocar apatia, cansament, irritabilitat, com deim, o dificultat fins i tot de concentració.
1: Avui en parlem amb el psiquiatre Carles Recasens, qui també és el president del Col·legi Oficial de Metges. Bon dia, benvingut al nostre programa, doctor.
9: Hola, molt bon dia a tots.
1: Existeix realment la síndrome postvacacional, com estem dient, o és un terme popular que hem incorporat al nostre vocabulari?
9: Pues fixa't, existeix a les consultes, no? I a les persones que ho pateixen, que se'ls hi fa aquest cost amunt, no? Aquesta tornada, pues, com dèieu, a la rutina, a la feina, no? En el dia a dia, sortir d'aquesta una miqueta, d'aquest camp lliure de lo que són les vacances, no? Que està poc definit, i tornar en una vida una miqueta més regulada. Això hi ha persones que els hi costa i un munt.
1: I per què el nostre cervell nota tant el contrast entre unes vacances i la tornada a la rutina?
9: Fixa't, és un tema també de rellotge biològic, no? Perquè el cos està acostumat a les vacances, a aquesta llibertat, no? Aquest fora horaris, no? I de sobte, pues, i moltes vegades d'una forma més abrupta, tornem en aquest horari, en aquest canvi de ritme de son i de vigília, que moltes vegades fa que mos costi moltíssim. Hi ha una part biològica que fa que aquest síndrome postvacacional pugui aparèixer.
0: I és normal sentir aquest desànim o poca motivació els primers dies de setembre? Vull dir, ara podem anar a extrapolar-ho en el cas personal. Jo tinc la sort que el conec molt, perquè vostè fa moltes entrevistes, i sé que ha viatjat un temps, però també sé que vostè, el dia següent d'un viatge llarg, va estar operatiu pràcticament 24 hores, és a dir, va tornar de cop. I els que l'han tractat no l'han vist ni cop piu, ni desanimat. És a dir, com se fa això per canviar el xip tan ràpid i no estar desanimat? Perquè fa 24 hores un estava disfrutant amb sa família, o sa platja, o descansant, o el que vulgui fer, i després ja està sentint un cap que li diu has de fer això, has de fer això, i és un cop.
9: És un procés adaptatiu, però també la feina per cadascú suposa algo diferent, no? A l'ecosistema laboral, doncs hi ha persones que tenen un ecosistema que és més restrictiu, hi ha persones que disfruten i gaudeixen més, hi ha persones que tenen més o manco llibertat en el que és la seva feina. No tothom té el mateix perfil, el mateix estil de feina. Jo, en el meu cas en concret, tinc la sort i la llibertat de que, efectivament, vaig tornar el dia següent de tornar de vacances, estava fent feina i vaig començar fent feina de 9 del matí fins a les 9 del vespre. Però, què és el que a mi me protegeix? En aquest cas, que el lloc on te faig feina, les persones amb qui faig feina, ho gaudeixo, no? I tinc aquesta llibertat. És veritat que aquell primer de matí aixecar-se és una miqueta més feixuc, però la il·lusió, no? I això que mos protegeix, no? Aquest estímul per al que fem i per la feina que fem, és un factor tremendament protector.
0: Efectivament, és que és absolutament feliç, se sent recompensat, valorat i va a la feina amb un somriure, no t'han de ser entre la meva postvacacional, perquè també se sent a vegades m'apassiona la meva feina i damunt me paguen. Hi ha gent que diu, jo és que no sent que sigui una feina, perquè és que m'ha sortit sol, perquè som creatiu, pel que sigui, va a la feina a gust i per tant d'aquestes persones no notaran cap canvi.
9: Jo diria que això és un factor protector, no? Que mos ajuda a que aquest síndrome postvacacional no aparegui. Una altra cosa és aquesta part més biològica a la que feia referència, no? De les hores de son, no? Que a vegades, pues, inclús el jet lag, no? Aquests canvis horaris, aquestes alteracions a nivell biològic, no? Que tenen a veure amb aquest rellotge que tenim intern, que a vegades sí que mos ho pot posar una miqueta més complicat. Tothom ha viscut el que és el jet lag, tothom sap el que és aquest impacte a nivell d'aquest rellotge biològic que tenim intern i que a vegades lluitar-hi, pues, costa, no? Les vacances vindrien a ser com un petit jet lag que no té a veure amb un canvi d'ús horari, sinó que té a veure, pues, amb un canvi d'horaris, no?
1: Tot ho està explicant molt bé, existeix una part biològica. Què passa dins el nostre cervell quan tornem de les vacances, biològicament parlant?
9: Pues fixa't, en aquest sentit, a mi m'agradaria destacar, no? O diferenciar dos tipus de persones, no? I això a la consulta m'hi trobo moltes vegades. Hi ha persones que en la indefinició de les vacances, en aquesta llibertat total horària, no s'hi adapten, no? I prefereixen aquesta rigidesa o aquesta previsió del seu dia a dia, no? I tenen, en aquest cas, a nivell cerebral, els seus ritmes ben marcats, no? A l'horari d'anar a dormir, no? Amb tot el que implica a nivell hormonal, ja sigui a nivell de cortisol, ja sigui a nivell de melatonina, no? Ja sigui totes aquestes substàncies que tenim, que ens van regulant, i que el factor que principalment ens ho regula és el tema del sol. Quan hi ha aquests canvis, no? Del que mengem, a l'exercici que fem, el que bevem, no? I si descansem o no descansem, o mos passem més vespres trasnochando, no? Per dir d'una manera, pues, totes aquestes coses, tots aquests ritmes, tots aquests components que tenim, se mos desregulen, no? En el dia a dia, la majoria de gent, la feina és més estructurada, amb la qual necessita, el nostre cos necessita uns quants dies per readaptar-se, no? I que aquest ritme biològic sigui més constant i més previsible.
1: Quant als horaris, des que costa tant recuperar-los?
9: Perquè a l'estiu, per dir d'una manera, mos maltractem una miqueta el ritme de dormir, no? Durant la immensa majoria de gent, no? En la seva jornada laboral, el seu dia a dia, s'aixeca molt prest pel matí, ja siguin les 6, les 6 i mitja o les 7 del matí, depèn del tipus de feina. En l'horari de vacances, això, doncs, un dia t'aixeques a les 8, un altre dia t'aixeques a les 10, l'altre dia t'aixeques a les 11, perquè te n'has anat a dormir a les 2, a les 3, a les 4 de la matinada. A ningú, o bueno, un pateix en el dia a dia si un està fent feina, si ahir me'n vaig a dormir a les 3 o les 4 de la matinada, aquest dematí ho tindré feixuc per aixecar-me, no? Pues a les vacances estem amb aquests canvis horaris, no? De lo que és el son i de la vigília, no? Per no dir a l'afegit de lo que seria el canvi d'ús horari, no? Si un viatge ja sigui cap a l'est o viatge cap a l'oest, amb la qual això és donar dues voltes de tirabaixó.
0: I aquests primers dies és normal que els caps, els responsables, els directors d'una oficina, d'una empresa, tinguin un poc més de paciència? No seran productius el primer dia 100% com quan ens anàrem, no?
9: Això seria lo desitjable, no? Així com els al·lots, quan són petits, tenen un període d'adaptació a lo que és l'escoleta, no? Lo ideal seria que quan un es reincorpora a la feina pogués tenir aquest dia, aquests dos o tres dies, per poder-se adaptar, no? Per poder agafar aquest ritme. La realitat és una altra. La realitat és que passem de 0 a 100, no? Una de les mesures que un pot fer és, no? I sembla malament que ho digui jo, perquè jo vaig fer tot el contrari, no? Però no arribar el dia antes d'incorporar-te, no? Sinó venir, pues, un dia antes, no? I poder començar-te a adaptar, a instaurar un ritme que sigui més semblant en el del dia a dia de la feina.
0: Si un és reponedor d'un supermercat, que és una feina molt digna, o fa informes i pot anar tira a tira i s'estableix les seves funcions, d'acord, que pot anar poquet a poquet els primers dies, però un que és conductor de l'MT, per exemple, ha d'estar perfecte, haver descansat, cinc sentits, i no val això de, no, avui puc estar una miqueta més dormit. No, has de fer la teva ruta amb els cinc sentits, doctor.
9: Per això és important preparar-se, no? Aquest dia, dos dies antes de fer feina, pues, ja no anar-te'n a dormir tan tard, no? Intentar començar a adaptar-te a que el teu cos es pugui començar a adaptar o a regular una altra vegada a lo que és un ritme similar, no? L'exemple, per exemple, és claríssim amb els nins, no? Els nins no fan feina, però ells podrien dir que tenen el síndrome postvacacional quan s'han d'incorporar a l'escola, no? Què és el que hem de fer amb els nins? La darrera setmana de vacances, que els nins, pues, ja comencin a anar a dormir una miqueta més prest, que es comencin a despertar també una miqueta més prest. A l'època de vacances, pues, s'aixequen a l'hora que s'aixequen, a les 8, a les 8 i mitja, a les 9, a les 10, no? Depèn de l'edat, pues, començar a escurçar i adaptar-se. Per què? Perquè si no, el primer dia d'escola, igual que el primer dia de feina, pues, pot ser molt, molt feixuc.
1: A veure, doctor, quin és el límit entre una adaptació normal i un problema de salut mental? Perquè vostè ja ens ha comentat que la seva consulta ha tingut persones amb la síndrome postvocacional.
9: Sí, això ho marca el temps, no? Podem parlar de que el període d'adaptació, no? Que podríem acceptar com, entre cometes, normal o esperable, pues, podrien ser, pues, entre 3 i 7 dies, no? I després, sobretot, també la intensitat dels símptomes, no? Que és el que realment limitant. Si un no pot i sent que no pot i que el seu capet i ho intenta però no pot, no? Que està més irritable, que està més apàtic, que està més apagat, que li costa prestar atenció, que li costa concentrar-se, que està tremendament més despistat, no? Que al vespre inclús entra en aquest estat de més irritabilitat, que no pot tornar a dormir, no? I on hi ha, ja no només afecta a nivell laboral, sinó que també extralaboralment, doncs llavors és algo que una ha de parar esment i dir, bueno, doncs m'he donat aquest parell de dies, o tres, o quatre, o cinc dies, però, escolta'm, si això va a més o no va a menys, doncs llavors he d'anar a buscar ajuda.
1: Per tant, si aquest malestar dura, com diu vostè, dura dues setmanes o tres, ja és una senyal d'alerta. Es podria confondre amb una altra patologia de salut mental?
9: Es podria convertir en un problema de salut mental. No? Es podria convertir, en, per exemple, en un quadre d'ansietat, no? Si això acaba desembocant en...

0: crisis de pànic, crisis d'ansietat, no? O en estat més de tipus depressiu, d'apatia, de tristor o d'irritabilitat, no? Hem d'entendre que aquest síndrome postvacacional al final és una situació de vivència d'estrès, no? I quan aquest estrès es manté i es sosté al cap de dies o al cap d'una setmana o de dues, pues pot desembocar en algo, pues, per dir d'una manera, més seriós o més preocupant.
1: Quins símptomes indicarien que pot existir, com diu bé vostè, una depressió, un trastorn d'ansietat o un burnout, més que una simple tornada a la rutina?
2: Que ja no és el mateix.
0: Sí. Fixa't, el símptoma que moltes vegades és més cridaner seria, i el que més es veu, és aquesta irritabilitat, aquest cansanci, aquesta extenuació, aquesta apatia i, sobretot, aquesta dificultat a l'hora de prestar atenció i de concentrar-se, no? Un, per exemple, posant l'exemple que dèieu del conductor de l'MT, un que se n'adona que està més despistat, que se n'oblida de... Pues bueno, que arriba tard a la feina pues perquè s'ha oblidat de l'horari, no? Per exemple, d'entrada, o que a l'hora de demanar, en aquest cas, l'autobús, es veu més insegur. Són aquestes les senyals d'alarma que un ha de veure i de dir, uep, què m'està passant, no? Que no me puc concentrar, no puc prestar atenció, no? Amb la responsabilitat que tenc, en aquest cas, en la feina.
2: Recordem als nostres oients que estem conversant amb el psiquiatre, el doctor Carles Recasens, que també és el president del Col·legi de Metges, estem xerrant de la síndrome postvacacional, aquests primers dies de tornar a la feina després d'una rutina que s'havia interromput per les vacacions i que ens costa, que ens trobem copius, baixos de moral i que no som igual de productius. Fem una petita durada i tornem aquí a Vida Saludable.
3: Vida Saludable amb Carlos Hernández.
4: IB3 Ràdio és memòria.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I Anna Laura Calafat, cada dissabte a l'Ràdio Pública, el programa de referència de salut i benestar. Arribat en aquest punt, incorporem un testimoni que ens dirà si realment ell pateix la síndrome postvacacional. Molt bon dia, Pau Forner, com estàs?
9: Bon dia, molt bé.
2: A veure.
9: Ja, tornar de vacances.
2: Perfecte, ens va Mel, que ens contis què sents. Cada setembre tens síndrome postvacacional?
9: Sí, en el meu cas ja fa una setmana que em vaig reincorporar i si el dia abans ja feia parella i en el meu cas em vaig desvelar la nit abans pensant en tot el que havia de fer i la nit abans de tornar a fer feina quasi que no vaig dormir pensant en el cap volant.
2: Pau, què notes? Te costa tornar a la feina... Però què tens? Estàs més irritat? Te costa concentrar? Què notes?
9: Bueno, és una mica aquesta mandra que torna. Per sort, vivim aquí a Mallorca, on podem gaudir, podem sortir de la feina, fer un cafico i tornar a desconnectar, però sí que el primer dia costa una mica.
2: A què et dediques, si se pot contar, i què has fet durant l'estiu? És a dir, has viatjat, ho dic per veure aquest extremisme, no?, de descans, viatge, platja, sí. I després fer feina.
9: Sí, jo em dedico a la marketing, comunicació i vendes per diferents clients, Estic per la meva compte, i vaig fer desconnexió dues setmanes, vaig estar per la península,
2: molt bé.
9: La meva família vam anar a PortAventura, el típic bueno, desconnexió de l'illa i de la rutina, i sí que és veritat que alguns dies, a vegades, sí que durant les vacances, alguna trucada o algun WhatsApp de feina sí que responia, però bé, vaig poder desconnectar i quan tornes te trobes una pila d'emails per contestar i bueno, molt tornar a la rutina.
2: Tens un avantatge, m'ha pregut que deies que far feina pel teu compte, deu ser autònom, això vol dir que no tens un cap que t'espitja cada dia des del primer moment.
9: Bueno, o tens una pila de caps. Sí que en el meu cas, el que vaig oficialment vaig dir que tornava un dia més tard del que...
2: Intel·ligent.
9: Vaig començar i el primer dia vaig aprofitar per fer netelles d'emails,

0: dedico a aterrar, no? A aterrar i a fer en el meu ritme, sense la pressió, en aquest cas, com diu la persona, no? Ell no té un cap, sinó que té tots els clients, no?, que són els seus caps, que tothom es pitja.
1: La darrera qüestió, què te sol durar aquest síndrome, ja que tens experiència cada setembre, i com arregles? Quina és la teva recepta? Molt de cafè?
2: Molt de cafè, sense dubte. El que porta pitjor és tornar als horaris d'anar al llit a una hora prudent, i la primera setmana va ser dura. Vaig estar cansat tota la setmana per no agafar aquesta rutina. Aquesta segona setmana ja va millor. I quan les nens tornen a l'escola, encara millor.
1: Millor. Descansant tots, ja només queden uns dies. Pau, moltes gràcies pel teu testimoni, i bueno, ja veiem que ha passat una setmana de la teva reincorporació i que estàs bé. Gràcies i fins una altra.
2: Sí. Moltes gràcies.
1: Bueno, hi ha perfils més vulnerables en aquesta readaptació, doctora Cassens. Hi ha qui ens costa més, qui ens costa manco. Vostè, d'un somriure a la cara, perenne, és que sempre vostè té una actitud tan positiva que això també ajuda. Vull dir, si un té aquesta mandra, que ha dit que és una gran paraula, doncs te costarà més.
0: Sí, la veritat és que hi ha perfils i perfils, no? Vull dir, hi ha persones que anhelen tornar a sa feina, no? Per aquesta ordre, per aquesta planificació, perquè està tot com més ordenat, no? Quan fem feina està tot com molt més previst, no? I hi ha altres persones, pues, que, com deien, la feina, pues, un se la pot autorregular, un se la pot gestionar, i un és l'amo, no?, de si mateix, no? Amb el qual, pues, un decideix i té aquesta llibertat, no? Sens dubte que hi ha, no?, com hi ha persones, que hi ha perfils de tot, hi ha persones més optimistes, hi ha persones més pessimistes, hi ha persones més que veuen el tassó mig ple, i n'hi ha que els veuen mig buit, no?, i que veuen les virtuts de lo que són del període vacacional, no?, i després també hi ha les persones que veuen tots els punts positius de començar a fer feina. Com tot, no?, es tracta, i això jo la consulta ho repeteixo moltíssim, no?, es tracta d'estar en el moment en el que estàs, no?, quan estàs de vacances, pues, acceptar i gaudir i viure aquest moment de més descontrol, de més intensitat amb els nens, amb la família, amb la dona, amb som, amb tot, i quan un està fent feina, pues, gaudir de fer feina, no?, i poder gaudir a la feina, poder estar estimulat a la feina. Just ara, amb la persona que estava a la consulta antes de venir aquí, ho parlàvem, no?, la sort que tenim, perquè aquí m'incloc, que tenim les persones que mos agrada, que mos omp el que feim, i això és tremendament protector davant de la tornada a la feina, no?, perquè un torna a la feina, és veritat, a ficar-hi hores, no?, et costa i té el seu esforç i el seu sacrifici, però torna a un entorn on te gaudeix i on t'està còmode.
3: Doctor, per tant, també, quins són els consells més importants que donaria vostè per fer una tornada saludable?
0: Fixa't, primer, una preparació, no? Jo diria, com ha dit la persona entrevistada, tornar 24, 48 hores, no?, a ja no només tornar aquí a Mallorca, sinó tornar a començar a regular el ritme de son i de vigília, o sigui, aquesta anticipació, no? Després, una vegada un s'ha incorporat a sa feina, mantenir en el que són els àmbits extralaborals, pues, activitats d'oci que mos ajudin a regular-nos, com és l'esport, com és una bona alimentació, allunyar-nos una miqueta dels excessos, no?, perquè al final a les vacances, pues, hi ha excessos, no?, amb la qual l'anticipació, el mantenir aquest estil de vida saludable, no?, i sobretot incorporar en el nostre àmbit laboral aquest gaudir, no?, aquest que la nostra feina mos pugui omplir i mos pugui satisfer.
3: Ja ho ha dit vostè, que recuperar l'activitat física ajuda a recuperar el benestar emocional. Per tant, a lo millor també seria un factor protector no deixar de fer activitat física durant l'estiu, encara que a lo millor, pues, fer una volta a les 7 de l'hora baixa, no anar a lo millor, no pegar-nos la suada que mos pegàvem durant l'hivern, però no deixar de fer activitat física podria ser un factor protector.
0: Sí, sens dubte. Al final, l'activitat física no és un luxe d'algo que un hagi de fer de tant en tant, no?, sinó que l'activitat física, l'exercici, sigui el que sigui, és algo que mos ha de

0: acompanyar en el nostre dia a dia. És tan important com un bon descans nocturn, com una bona alimentació, com una bona relació social. Aquesta activitat física és una forma de cuidar-nos, amb la qual d'activitat física no en podem fer vacances, no? Podem canviar l'estil d'exercici, però ja sigui una caminada, ja sigui sortir i córrer pel dematí a primera hora o darrera hora, vull dir, l'activitat física ens ha d'acompanyar sempre.
1: Notar l'efecte contrari, és a dir, que no te faci per a tornar, que enyoris la feina, que estiguis els 15 o un mes de vacacions pensant en, ostres, ara quant temps jo faria això, no desconnectar, és perillós també, perquè la ment no es recupera, no es reconfortant, no carrega piles si continues pensant en la feina, no?
0: Bueno, hi ha persones que no necessiten, com aquell qui diu, vacances, no? Perquè, torno a dir, tenen la sort de que la feina és un àmbit, o ja sigui per a l'entorn en el que estan, ja sigui per al tipus de feina que tenen, ja sigui per la tasca que desenvolupen, és algo que els aúmp, amb la qual no és un pes, no és una càrrega, no és una llosa que han d'acompanyar i els han d'arrossegar, sinó que els estimula, els engresca, no? I aquí, pues, les persones que tenen aquesta sort de tenir, pues, un projecte, que una feina que els agrada, que els il·lusiona, que hi posen una part de si mateixos en aquesta feina, doncs és natural que no desconnectin. És més, la feina moltes vegades, els projectes, jo dic, hi ha persones que inverteixen una quantitat d'hores, no? I que la viven, com per exemple, com si fos un fill. La viven, la cuiden, amb la qual d'un fill no es fa vacances, no? Amb la qual d'un projecte personal, com pot ser una feina o una empresa, un tampoc fa vacances, perquè l'ha d'anar cuidant i l'ha d'anar gaudint el dia a dia.
1: Un company seu, el doctor Miguel Lázaro, també psiquiatre, em va dir que això de síndrome vacacional és un doi, que això no existeix, que és que és normal que si tu has passat molt bé en vacacions no vulguis tornar a la feina, que això demostra que estàs viu, que és feliç i que és normal que el dia l'endemà t'acosti un poc. Però hauríem de detallar el llenguatge, ara que està tan viu el llenguatge, inclusiu, i el canviem molt, i en lloc de dir síndrome vacacional, dir procés d'adaptació laboral i punt?
0: El podem nomenar com vulguem. No? O sigui, podem posar el nom més guapo, el que més mos agradi, el més inclusiu o el més descriptiu, no? La realitat és la que és, no? Una altra cosa és que li vulguem donar aquesta entitat de que és un problema de salut, que és una malaltia, no? I aquí jo crec que sí que tots els psiquiatres o totes les persones que ens dediquem a la salut mental tenim ben clar que no estem parlant de malalties, no estem parlant de trastorns, sinó que estem parlant d'un procés adaptatiu, com n'hi ha molts de processos adaptatius al llarg de la nostra vida que ens poden costar. Quina és la diferència? Que aquest és un procés adaptatiu que es va repetint any rere any. No? Això vol dir que sigui una malaltia? No. Això vol dir que és un trastorn? No. I això és un no rotund. Ara, la realitat és que existeix, no? I per sort, no? És algo que habitualment les persones que ho pateixen o que ho viuen o que ho senten, és algo lleu, com ha dit l'oient o la persona que ha entrat a l'entrevista.
2: Tot ho ha explicat molt bé, beníssim, durant tota aquesta entrevista, però com a final, què li diria a aquella persona breument que avui torna a la feina, a la rutina, i sent que no pot amb el mes de setembre?
1: Que no ho du bé, vaja.
0: Pues fixa't, diria que, primer, que no es preocupi. Vull dir que som un parell de dies, vull dir, s'arregla, que hem de donar temps en el nostre cos que també s'adapti, vull dir que no podem pretendre que el nostre cos passi de 0 a 100 i que en aquesta vida tot té un inici i tot té un fi. I les persones que pateixen o que viuen el síndrome postvacacional també s'acaba.
1: Doctor Carrera Cassens, psiquiatre que passa consulta a Espai Sanitari, també president del Col·legi de Metges, gràcies per aquesta conversa i confiant que els oients hagin pres nota de com tornar a la feina i adaptar-se correctament. Gràcies i fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies a tots.
1: Laura, que vagi molt bé la tornada a escola d'estiu figuran i l'adaptació també de la teva nina petita que comença a escoleta.
2: Sí, sí,
1: gràcies.
2: Sí.
1: Tornem dissabte que ve.

0: La música illenca a IB3 Música.
1: Ei, què tal? Normal, amunt i avall, fent com si res...

si no sabés que això s'està enfonsant. Ei, m'és igual si és avui o demà.

contràries. Aprendre a viure a metròpolis, la ciutat de

0: Ibèria 3 Ràdios, Dial.
1: Entra en l'òrbita més musical d'Ibèria 3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a Ibèria 3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Ibèria 3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
2: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas. Està...

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: IB3 Radio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Existeix el biaix de gènere en la investigació científica? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Pareix una broma, però no ho és. L'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues ha denunciat recentment un informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, l'AESAN, sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa. Un informe que ofereix unes recomanacions basades en dades obtingudes exclusivament en homes. Aquest biaix de gènere és aplicable realment a tota la investigació biomèdica i farmacològica i clàssicament s'han utilitzat les dades partint d'homes en tots els àmbits perquè resulta que les dones generaven més desviació estàndard en els resultats. Per saber com afecta, però, aquest viatge a la investigació, però sobretot per conèixer què passa exactament durant aquesta etapa de la menopausa, avui parlarem amb la farmacèutica i nutricionista Neus Serra. A més, avui també parlarem de ciberestafes i concretament d'una que s'està executant actualment i que ha afectat directament diversos usuaris de WhatsApp de l'estat espanyol amb iPhone. Es tracta d'un atac anomenat Zero Click. Això vol dir que no cal fer clic a cap enllaç ni cap arxiu. Simplement, descarregant una imatge, els estafadors poden accedir dir el teu telèfon sense deixar rastre. En parlarem avui amb el pèrit judicial informàtic forense, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si eixorba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam del peix rem o el peix de la fi del món, que segons han apuntat diversos mitjans i perfils de xarxes socials, podria presagiar terratrèmols.
1: Dos potentes terremotos podrían impactar México y Perú tras la aparición del misterioso pez remo en estos países. Esto ya se está volviendo viral en todas las plataformas. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Tras los sismos que se han dado en diferentes países, usuarios se preguntan cuál será el siguiente país. Ya en las plataformas se está comentando...
0: Aquest era un dels vídeos que circulen per les xarxes socials, però n'hi ha més, tots ells, si vos fixeu, amb aquesta música de fons com intrigant.
2: Habrá un megasismo en México, avistamiento de pez del fin del mundo vivo, en La Paz desata miedo. Y si te dijera que hay un animal que aparece antes de los terremotos, puede sonar a mito, pero cada vez que es visto, el miedo regresa. Un pez remo fue captado recientemente nadando cerca de la costa en La Paz, Baja California Sur, sorprendiendo a turistas que no podían creer lo que estaban viendo. Pero más allá de lo impactante del momento, lo que realmente inquieta es lo que muchos creen que significa. Quédate hasta el final, porque este avistamiento ha reavivado uno de los mitos más escalofriantes.
0: Venga, què en sabem d'aquesta espècie i d'aquestes especulacions? Resulta que el peix rem és una espècie marina de gran profunditat que pot arribar als 11 metres de longitud, habita habitualment en capes molt profundes i per això és molt difícil d'observar. La majoria dels exemplars que s'arriben a veure apareixen encallats a les platges o sovint després de tempestes o pugen a la superfície perquè ja estan ferits o moribuns. És cert que la seva aparença allargada, similar a una serp o un drac, i la seva raresa han contribuït a generar moltes llegendes. Per exemple, en el folclore japonès la seva aparició s'ha relacionat tradicionalment amb terratrèmols i altres catàstrofes també naturals. Aquesta creença, però, no està avalada per l'evidència científica. Tal i com apunta en Neutral, un estudi publicat el 2019 va comparar els registres històrics d'aparicions d'aquests peixos, dels peixos rem, i l'activitat sísmica, i no hi va trobar una relació temporal ni geogràfica entre cap dels dos fenòmens. De fet, molts dels albiraments d'aquests peixos no varen anar seguits de cap terratrèmol a la zona estudiada. Tampoc es coneix actualment cap mecanisme biològic o físic demostrat que permet en aquest animal detectar anticipadament un terratrèmol. S'han plantejat hipòtesis relacionades amb possibles canvis electromagnètics, emissions de gasos o altres alteracions ambientals, però mai no han estat demostrades. Ara bé, la possible capacitat dels animals per detectar canvis previs a alguns fenòmens naturals és, en canvi, un camp d'investigació científica. S'han estudiat comportaments anòmals d'alguns animals abans de terratrèmols o erupcions volcàniques, però aquestes observacions no ens permeten afirmar que els animals puguin predir els terratrèmols. Per tant, que aparegui un peix rem no és un indicador científic fiable que estigui a punt de produir-se un terratrèmol.

0: I ens atam ara a la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, que ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla d'un podcast relacionat amb la ciència-ficció, Caso 63.
1: Avui us volia dur sobretot una recomanació per tots aquells que tornen a sa feina o s'han de desplaçar i sempre van escoltant música o necessiten un podcast, a part d'aquest que estem fent. Pues, duc una recomanació bastant interessant i és que aquest format de podcast que ja vàrem xerrar a la darrera temporada, pues, vàrem recomanar un parell, sobretot vàrem repassar també la història un poquet de com s'havia, com havien sigut els inicis d'aquest format. Pues, avui us duc un format molt interessant perquè sí que he sentit a molta gent que no té temps de llegir i agafen audiollibres. Sí que he sentit gent que té aquesta mania de sentir també podcast amb recomanacions de llibres o pel·lícules i després, per després llegir-los o tenir aquesta crítica primer i després endinsar-se en tot aquest món de la lectura. Però avui sí que és un format un poquet híbrid. Volia recomanar un dels podcasts que més m'ha agradat en els darrers anys de ficció, sí, una audioficció, se diria. I com és aquest format? Pues és molt parecut a les radionovel·les de fa un temps, però amb una història ficcionada, amb un diàleg entre actors o, bueno, a vegades tenen narradors, però sobretot el que duc avui és, crec que va ser molt, molt premiat, sobretot per aquest format en el que hi ha un parell d'actors i nosaltres el que sentim tot el temps és el diàleg entre dues persones, no? El podcast es diu Caso 63, és un podcast que s'ha fet, la producció és xilena, i el podeu sentir a moltes plataformes. És molt, molt fàcil de trobar. Està creat per en Julio Rojas i protagonitzat per na Antonia Seguers i Néstor Cantillana. I aquest podcast conta la història d'una psiquiatra que rep un pacient. La psiquiatra es diu Elisa i el pacient es diu Pedro. I és l'any 2022 i aquest pacient és un poc especial i justament és el nom del podcast, és el cas que aborda aquesta psiquiatra, no? Sobretot la premissa és que el pacient és un pacient que ve del futur, o sigui que és ja una dinàmica que tenim, que estem molt acostumats de sentir en aquesta secció del podcast, no? Aquest futur que té molta relació amb la informàtica, amb els videojocs, aquesta estètica retrofuturista també, unes bandes sonores amb sintetitzadors molt relacionades amb els primers 90. Bé, tot aquest joc de ficcional està abordat en aquesta minissèrie. És un podcast que té 5 temporades, més o manco 10-13 capítols per temporada, i són molt curtets, perquè cada episodi són 13-7 minuts, varia un poc segons la història, i la veritat és que és molt agradable d'escoltar.
0: Aquesta història d'una psiquiatra i el seu pacient, que assegura que ve de l'any 2062, es va gravar originalment en castellà, però també hi ha una versió en anglès.
1: És un podcast que va guanyar moltíssim de premis, sobretot de radiofònics, i va ser tant l'èxit, i crec que per això he duit aquest, perquè realment és el que més èxit va tenir d'aquest format, va tenir tant d'èxit que se va doblar a l'anglès i l'adaptació la va fer Julianne Moore i Oscar Isaac. O sigui que teniu allà disponible també aquesta versió, si voleu, en anglès. Però, sobretot, crec que l'important d'aquest format és que és aquest híbrid entre literatura, ràdio i cine, perquè realment estem tan acostumats a mirar imatges, a rebre aquest format de ficció des del cine o des de les sèries tal, que nosaltres, en els nostres caps, ja muntem directament la imatge i realment és molt potent, perquè no hi ha una narració de com són els expuestos, com és un aeroport o com és un bar, tal. Hi ha un poquet de so d'ambient i, sobretot, la veu dels personatges, no? Dels actors i les actrius. Així que us recomano això. Té són 5 temporades. Hi ha una temporada un poquet especial, que és com un spin-off de la mateixa sèrie, que es diu Enigma, que també s'ha d'escoltar, potser, així, en l'ordre que està plantejat. La veritat és que jo vaig agafar aquest podcast temporada 1, 2, 3, després va venir Enigma, i ara hi ha una darrera quinta temporada que sentiré aquest començ de curs. Molt, molt, molt recomanable, sobretot és que us agradi la ciència-ficció, la narració ficcional i sobretot, que vulgui jugar amb la seva imaginació, perquè té tot una ambientació i una narrativa molt, molt cinematogràfica amb un format radiofònic que està molt, molt bé explotat. Així que, bé, espero que ho disfrutin i la setmana que ve a veure si duc un altre o qualque autor especial, perquè la veritat que trobant informació d'aquest he vist un parell que també he sentit, però hi ha un parell de nous que també investigaré, perquè és un format del que estic totalment enamorat.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
0: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
0: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
7: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu t'he dit vel,
7: pinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: L'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues ha denunciat recentment un informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, l'AESAN, sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa. Un informe que ofereix recomanacions basades en dades obtingudes exclusivament en homes. El document, publicat a l'abril del 2026 per aquest organisme autònom, depenent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, tracta els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, perimenopausa i postmenopausa. I recull diferents valors d'ingesta de ferro o vitamina C, per exemple, tots ells, però, com dèiem, estret d'estudis realitzats directament en homes sense advertir explícitament d'aquest fet. L'AESAN ha sol·licitat al comitè científic la revisió d'aquest informe i, de fet, es va retirar ja de la seva web. Ara bé, assenyalen que en molts casos no hi ha en la literatura científica dades obtingudes en estudis en dones en exclusiva. Aquest biaix de gènere és aplicable a tota la investigació biomèdica i farmacològica, i és que clàssicament s'han utilitzat els homes en tots els àmbits perquè les dones generaven més desviació estàndard en els resultats. Ara bé, aquest cas, òbviament, ha causat un xoc molt més gros, precisament perquè tracta la menopausa. Aquest procés biològic natural a causa de la davallada d'estrògens i progesterona és un dels grans desconeguts, tot i afectar a totes les dones durant més d'un terç de la seva vida. Per conèixer exactament què passa durant aquesta etapa, els símptomes que pot provocar i els hàbits que cal adoptar per prevenir problemes de salut, com pugui ser la pèrdua de massa òssia o de funció muscular, el deteriorament cognitiu o les alteracions cardiovasculars, avui volem parlar amb Neus Serra. Ella és graduada en farmàcia i nutrició per la Universitat de Barcelona i sempre ha fet feina en el món farmacèutic, formada en l'àmbit de les teràpies integratives. Fa temps també que passa consulta per compte propi, centrada en l'alimentació de la dona i la salut. I ja li podem donar la benvinguda, benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
1: Hola, què tal?
0: Neus, ara ho dèiem, ho hem plantejat una mica arran d'aquest estudi publicat que us ha revolada. Durant dècades s'ha justificat l'exclusió de les dones dels estudis perquè en el cicle menstrual i les fluctuacions hormonals podien introduir més variabilitat en els resultats. Com és possible, creus, que avui encara es publiqui un document sobre riscos nutricionals específics de les dones durant la menopausa basant-se en dades obtingudes en homes? Què ens diu això sobre el coneixement que tenim de la salut de les dones?
1: Bé, jo, el primer de tot, que volia dir era que jo m'ha sorprès la sorpresa que la gent se'n dona compte de que això encara està existint. Estem arrossegant un problema que és històric, sempre ha estat així, que el cos masculí blanc sempre s'ha utilitzat com a únic model de referència en qualsevol estudi i després se n'han extrapolat els resultats a les dones, a altres ètnies. En aquest informe, no, de l'AESAN, que tenia aquests valors nutricionals de ferro o vitamina C, clar, nosaltres tenim l'informe anterior de l'EFSA, que és l'autoritat europea, on sí que venia indicada que hi havia aquesta limitació de per falta de dades de la vitamina C, del ferro, per exemple, pues, l'havien extrapolat. El problema de l'AESAN és que s'ha votat aquesta, de fer-ho explícit, no? No ha fitxat aquesta advertència en l'informe. Clar, això el que fa és que s'estigui intentant amagar, no? Que falten aquestes dades, perquè realment això és el problema. El problema, evidentment, que ens donin dades incorrectes és un problema, però realment el problema, per jo, més important i que me suposa més urgència és que no hi ha dades. Ningú t'ha dit que fa aquesta investigació, no? Per tant, aquí jo ficaria el foc del problema en aconseguir aquestes dades, no?
0: Aconseguir aquestes dades, que com mencionaves, Neus, és un problema històric, aquest biaix no afecta només a la menopausa ni a la nutrició en concret en aquesta etapa, però és cert que l'AESAN ha reconegut també la necessitat de revisar aquest informe i han argumentat que en alguns àmbits no existeixen aquests estudis fets exclusivament en dones. Tu què creus? Que és millor utilitzar dades amb homes explicitant o així com deies, fent referència a l'autoritat europea? O això tanmateix és com a fer ratxes d'insaigo i arribar a conclusions que puguin ser errònies?
1: Per això no s'han d'extrapolar dades, és a dir, la fisiologia, anatomia, salut i altres paràmetres de salut, perdó, d'homes i dones són diferents, per tant no han d'extrapolar dades. Fer aquestes extrapolacions ha duit i durà sempre errors. conclusions errònies que afecten a la vida i a la salut de les dones amb moltíssims exemples. Aquest biaix androgènic no només influeix en la investigació farmacològica, sinó també dins la medicina actual. És a dir, l'exemple més utilitzat per explicar el biaix androcèntric és com s'expressa l'infart de miocardi, per exemple, no? Els homes i les dones tenen símptomes totalment diferents i causes també diferents. Això fa que les dones tinguin més mortalitat amb aquest episodi. Malalties infraestudiades i més de 700 malalties infradiagnosticades en retras de diagnòstic. No hi ha dades, per exemple, encara amb analitzar i en paràmetres analítics d'ovulació, quan totes les dones ovulam tots els mesos. Bueno, hi ha 30.000 milions d'exemples que molt demostren que aquest biaix pues, afecta cada dia la nostra salut.
0: Ho dèiem, un problema històric i, evidentment, posar damunt la taula aquesta necessitat de fer aquestes investigacions, aquests estudis, amb dades, encara que sigui més difícil, encara que hi pugui haver més fluctuacions, fer-ho amb les dades que realment necessitam per entendre precisament què passa, en aquest cas concret, amb la menopausa, sigui com sigui, i on feia referència, primer hem d'entendre també què passa durant el cicle menstrual. Com a experta en la matèria, explica'ns una miqueta com canvien les hormones al llarg de tot el cicle i com poden influir aquests canvis en diferents aspectes del nostre metabolisme, del nostre rendiment, del nostre estat d'ànim.
1: Vale. Bueno, això per resumir molt, eh?
0: Sí.
1: Aquí, les dues hormones interreials, sobretot de fluctuar el cicle menstrual, són els estrògens i la progesterona, d'acord? Llavors, el cicle comença amb el senyal menstrual, on trobem nivells d'aquestes dues hormones baixos, vale? Després, a mesura que passen els dies i acaba aquest senat, entram dins la fase preovulatòria, on aquests estrògens van pujant fins que arriben en el seu màxim, que és els dies de l'ovulació, vale? L'ovulació significa que hi ha un òvul que surt de l'ovari i va viatjant fins a l'úter. A partir d'aquí, comença a pujar la progesterona. Els estrògens disminueixen un poquet i la progesterona augmenta. Després trobem un segon augment dels estrògens, molt més petit que abans, fins que les dues comencen a caure a mesura que avancen els dies, fins que tornem a tenir el senat menstrual. Llavors, això seria la fluctuació del cicle menstrual. Quan nosaltres tenim aquesta fluctuació estrogènica, sobretot, que és un poc el que marca més les diferents fases del cicle menstrual, trobem que quan tenim un augment d'estrògens en aquesta fase preovulatòria o ovulatòria, tot el nostre sistema energètic és molt més eficient, tenim més força, tenim més energia. Evidentment, també, no només a nivell de cèl·lules musculars, també de cèl·lules neuronals, llavors tenim molt més també rendiment a nivell neurològic i a nivell cognitiu. Què passa quan això és el contrari? És a dir, disminueixen els estrògens, tota aquesta part energètica disminueix, per tant tenim aquests dies que necessitem descansar més, que potser en comptes d'anar al gimnàs amb la família després d'anar a pegar una nedada a la mà o anar caminant les amigues, que això està molt bé també, escoltar el nostre cos, i els dies de la menstruació, sense fer cap esforç extraordinari, ens podem moure, però no tenim tanta energia com per mantenir el mateix ritme. Això és degut a aquesta baixada estrogènica, se li ha de sumar que baixa la serotonina. Quan ens baixa la serotonina, el nostre estat d'ànim també disminueix. Puja la resistència a l'insulina, per tant, no tenim tanta eficiència, per exemple, quan menjam, no notem tanta energia. La progesterona en dic que puja. La progesterona el que fa és augmentar el metabolisme basal, és a dir, el nostre cos simplement per viure crema més. Per tant, mos augmenta la llana. Per tant, tots aquests símptomes derivats d'aquesta fluctuació, com doncs, normalment premenstrual, que tenim més llana, són fisiològiques i són normals i no hi hauria cap problema amb satisfer aquestes necessitats. Una altra cosa molt important, quan baixen els estrògens, disminueix la producció de col·làgen, per tant tenim més mals articulars. Tot el tema d'exercici també hauria d'anar al voltant de tot aquest cicle.
0: Clar, i ara parlem de menopausa i recentment sí que segurament hi ha hagut un auge de posar aquesta qüestió en el centre i de saber què passa abans i després, perquè això no és que un dia qualsevol persona menstruant passi a tenir la menopausa, sinó que passen etapes abans, no? Hi ha aquesta perimenopausa. De quina manera una dona pot identificar aquestes primeres senyals que ens poden dir que estem entrant en aquesta etapa i no simplement aquesta alteració puntual que mencionàvem, no? De pujades i baixades d'estrògens i de progesterona.
1: Vale. Normalment totes les dones tenim una regularitat en el nostre cicle. Normalment dic, perquè evidentment hi ha dones que no aconsegueixen. Clar, quan nosaltres, sobretot si nosaltres passem d'un cicle regular a irregularitats de cicle, podem començar a entendre que hi pot començar a haver un declive d'aquestes hormones. Al final, la menopàusia, o la perimenopàusia, la postmenopàusia, són realitats hormonals diferents, val? Que cursen amb una disminució d'aquestes hormones. Quan, evidentment, quan estem al voltant dels 40 o 45 anys, però això de l'edat és molt, molt, molt, molt, molt aproximat, perquè cada dona, hi ha molta diferència individual aquí, cada dona comença amb la perimenopàusia a una edat determinada. Però bàsicament és això, començar a veure canvis en la regularitat del cicle. Per exemple, si jo tenia cicles de 28 dies, pues, de moment començo a veure que el meu cicle ara madura 22 dies. O que tenen 12 nats en un mateix cicle, això també ja són símptomes de la perimenopàusia. Que comença a tenir més dolor articular, això és un símptoma molt específic de la perimenopàusia, és a dir, vaig al gimnàs i mai havia tingut res i ara cada dia tenc mal a una articulació diferent. D'acord? Això és aquest bastant habitual, de fet. Però, bàsicament, sobretot, és entendre que no per tot es funciona igual. Per tant, realment, l'única forma per saber si estem en perimenopàusia és amb una analítica hormonal.
0: I ho dèiem, aquesta transició pot durar diversos anys i tu mateixa has especificat que cada dona també és diferent, se situa al voltant dels 40 anys, però tant pot ser abans com després. Però clar, sí que hi ha molt de símptomes, no? Que es poden anar manifestant. Quant ens hauríem de preocupar i quant hauríem d'anar a consultar a un professional?
1: Sí, els símptomes estan associats a la menopausa perquè estem xerrant de canvis i tot qualsevol canvi té símptomes associats, no? Per tant, símptomes com insomni, canvis en aquests senats, distensió abdominal, normalment les digestions són més pesades, sequedat vaginal, molèsties urinàries, disminució de la libido, que aquesta també és molt important i normalment no es consulta mai. Totes aquestes són freqüents. No significa... Ai, són freqüents, són habituals. Però jo el tema de consultar una cosa o una altra és en funció de la intensitat d'aquest símptoma.
0: I si parlem d'alimentació, Neus, què necessita una dona, especialment durant aquesta etapa, quan hi comença a haver aquestes fluctuacions?
1: Primer de tot és entendre per què mos està passant. Perquè aquesta realitat hormonal, metabòlica, física i tot està canviant, val? I per tant, ja fer-la amb calma, perquè ara hi ha com bastanta dèria, no? Estem a la menopausa. És veritat que hem de mantenir una idea de cura a través de l'alimentació, a través de l'exercici, a través del benestar nocturn, no? de descans nocturn que sigui correcte. Evidentment, després també hi ha tot el tema de massa muscular, massa òssia, mantenir la salut cardiovascular i la salut metabòlica. Això seria, per jo, com el més important. Si anem a analitzar què suposa això, és una cura integrativa, és anar en els 360 de la nostra salut. Com? Intentar avançar-nos, no pensar en tot això en el moment que ja tenc la perimenopàusia o la menopàusia, començar abans, començar a agafar hàbits d'alimentació, hàbits de salut emocional, de salut nocturna, d'exercici anys abans, per ja arribar amb un estat físic, un estat metabòlic i un estat nutricional correcte i evitar dèficits.
0: Clar, sí que és vera que no és que sigui específic això de la menopausa, perquè ara hi ha com un auge molt gran de diferents suplements que ens poden ajudar moltíssim en tot tipus d'etapes i de necessitats concretes. Se venen molts com un miracle, no? Però específicament en aquesta etapa, hi ha magnesi, hi ha vitamina D, hi ha omega-3, estaven dient, no? Coses, col·làgen, etcètera. Quins creus que poden tenir sentit i quins poden respondre en això que dèiem, no? Una estratègia comercial més que una evidència científica.
1: Per suplementar, ja sempre ho he dit, es pot suplementar tot. Vull dir, és molt difícil això, no? Depèn de quines ganes tenim de suplementar-nos i quin diners i quin dobbers ens volen gastar amb això. Hi ha una tríada que per jo és molt bàsica, és omega-3, magnesi i vitamina D. Per què? Perquè és molt difícil tenir una alimentació rica amb estrès. És a dir, la quantitat de nutrients que necessiten d'omega-3, com de magnesi, com de vitamina D, són molt difícils d'obtenir només en l'alimentació. Omega 3 d'un gram al dia, un gram al dia per una dona que està amb la de perimenopàusia és molt poc, són 20 sardines al dia, és moltíssim. Per tant, omega 3 és un que tenir en compte. Magnesi, el mateix, duim un ritme frenètic de vida. Si poguéssim baixar ritme, si poguessin baixar l'estrès, doncs potser no seria necessari, però juntar una menopàusia i el ritme de vida que duim és impossible tenir el requeriment de magnesi suficient. I la vitamina D sense cap dubte perquè és preventiva de pràcticament tot a nivell cardiovascular, a nivell de salut òssia, a nivell de sistema immunitari. Mira quantes autoimmunes estan sortint ara en la menopàusia, que també això respon a biaix androgènic, però bueno, aquesta tríada per jo és la més important. Després, es parla molt de la proteïna, però jo la proteïna el que és important entendre és que no hem de menjar ja les tres menjades principals del dia. No serveix de res si jo faci una menjada molt rica en proteïna i després no en torni a menjar. Millor redistribuir-la. Vitamina C és font, bueno, és precursor de col·làgen. Sense vitamina C no formant col·làgen. I el col·làgen el podeu suplementar, però és molt difícil d'absorbir i normalment no són massa biodisponibles. Per tant, és molt més efectiu tenir una alimentació rica en vitamina C o puntualment suplementar la vitamina C. I per acabar, perdó, la fibra. Vale? No se li dona importància a la fibra. Hi ha moltíssim de rebombar en la proteïna, en l'omega 3, però la fibra ens ajuda a regular el trànsit intestinal i la salut de la nostra flora bacteriana intestinal. Això és, bàsicament, regular quasi tots els aspectes de la nostra salut, a nivell de sistema immunitari, grau d'inflamació corporal, control hormonal, descans nocturn, salut cardiovascular, és a dir, la fibra al final ens ajuda a que aquestes bactèries nostres estiguin més contentes.
0: També en conversa amb Neus Serra, ella és graduada en farmàcia i nutrició i com pareu ara, com heu sentit, molt especialista en aquesta qüestió amb la salut nutricional, amb l'alimentació, amb què han de tenir en compte i és important, no?, també saber com és analitzar, si podem permetre'ns-ho, analitzar quina és la nostra alimentació, com la podem millorar per sentir-nos millor i després ja veiem què fem amb uns suplements o amb uns altres abans de, no, de creure'ns tot allò que a vegades veiem per xarxes o per Instagram i tirar-nos en això tot d'una, perquè hi ha moltes coses a tenir en compte. Parlem d'alimentació, d'exercici, de salut emocional, de dormir bé i darrerament, Neus, en tema d'exercici es parla molt de l'entrenament de força. Això és real? Quin paper hi juga?
1: D'acord, l'entrenament de força és degut a que quan nosaltres tenim aquesta baixada d'estrògens, un dels principals problemes que ocorren és augmenta la resistència a insulina. Aquest augment de la resistència a insulina, evidentment, el primer que ens pot ocasionar són prediabetes o diabetes, però a banda d'això, que ja seria també tindria un component genètic, a banda d'això ens suposa una acumulació de teixit adipós, no? I això suposa més inflamació. Per tant, l'exercici de força sí que s'ha vist que ens ajuda a reduir aquesta resistència a insulina i, per tant, preservar, diguéssim, el grau de desinflamació corporal. A més, nosaltres hem de tenir en compte que hi ha una de les grans patologies associades a la menopàusia, a l'osteoporosi. Llavors, també s'ha vist que tenint una massa muscular concreta i bueno, treballada, protegim sòs. Per tant, feim que tant bueno, sòs i les articulacions, perquè protegint la pèrdua de massa òssia, però també a la vegada protegint la degradació d'estiartíl·lac. Per tant, una de les coses que més limiten quan ens tornem grans és aquesta limitació motora, no? No poder caminar bé, no poder agafar les bosses de la compra, perdre l'equilibri. Per tant, aquest exercici de força ens ajuda en tots aquests aspectes. Sempre vist des d'un punt de vista de cures i sempre individualitzat a cada persona. Si nosaltres ja fa una dona de, per exemple, 65 anys, que ja està en una postmenopàusia, en una menopàusia, i no s'ha fet mai una densitometria, i no sap quants ossos, i comença a aixecar pes per damunt del seu cap per risc d'aplastament cervical i de lesió. Per tant, ojo amb l'exercici físic perquè s'ha de fer, però en aquesta etapa sempre s'ha de fer individualitzat i amb bons professionals, però en aquesta etapa és encara més important perquè poden tenir dèficits nutricionals i d'estructura que ens afavoreixen les lesions. I clar, si ja després entres en una lesió, tot va darrere.
0: Clar, lligat amb això hi ha una qüestió que sol sortir gairebé sempre, que és el fet de guanyar pes durant la menopausa. És inevitable engreixar-se en aquesta etapa?
1: No, també el fet de pes corporal bueno, és un concepte que a mi m'agradaria també que com s'eliminés una miqueta. És una cosa, primer de tot, hem de diferenciar entre pes corporal i composició corporal, no? Una cosa és que pesant, que pot tenir, bueno, no té aquest tipus de rellevància a nivell de salut, i l'altra cosa és quina és la nostra composició corporal, és a dir, tenim més tant per cent de matèria greixosa o muscular, i què podem fer per millorar aquest tant per cent de massa muscular, no? Això sí que és important. En la menopàusia, com he dit, baixen els estrògens, vale? Augmenta la resistència a l'insulina, i això fa que s'acumuli més el teixit adipós. Per tant, el que sí que és que sí que és vera, és que hi ha més facilitat per acumular greix. Això és així. A més, amb la baixada dels estrògens també baixa la serotonina. Moltes dones experiencien per primera vegada o tornen a experienciar episodis de molta ansietat, i això normalment va lligat a un augment d'ingesta, per tant, més acumulació de teixit adipós. Per tant, hi ha aquests dos canvis hormonals que afavoreixen augmentar de pes. Ara bé, si nosaltres ho sabem, si nosaltres fem prevenció d'això, si nosaltres sabem quins hàbits ens ajuden a no caure pues, tant amb aquesta ansietat com en poder reduir aquesta resistència a insulina, podem prevenir això. Però el que deien al principi, sempre des d'aquest punt de prevenció i de cura cap a nosaltres, no d'obligació i he de fer això, perquè també hi ha aquest discurs de que ho hem de fer tot i no se pot.
0: Dins de tot el que hem comentat i tenint ben clar que la menopausa no és una malaltia i també que no ens hem d'acostumar, així com dèiem amb el cicle, amb les menstruacions, no ens hem d'acostumar a trobar-nos malament, si ara una dona que pugui estar patint aquestes fluctuacions, aquests canvis, que pugui estar dins d'aquesta etapa prèvia a la menopausa, la perimenopausa, la postmenopausa, per viure-la de les millors condicions possibles, per fer un resum de tot el que hem dit, quins tres o quatre hàbits recomanaries començar avui mateix?
1: Val. El primer de tot, per jo és el més important, és cuidar del temps nocturn i tenir els moments de relaxació. S'ha d'afavorir la relaxació del sistema nerviós per tal de descansar millor al vespre. Val? I durant tot el dia està millor, però sobretot també per descansar millor al vespre. No, això és molt important perquè dormir no significa descansar bé. Hi ha aquesta... Això, no? En segon, enfocar-se en aquest moviment, en aquest esport i en aquesta cura a través de l'alimentació, però no només des de l'obligació, des de ho he de fer tot per estar bé, també des de disfrutar, des de compartir. Si un dia he d'anar al gimnàs, tot s'ha de bé, però si un altre dia puc anar d'excursió amb les amigues, també té doble benefici, no? També tenir-ho en compte en això. Després, cuidar la flora intestinal i la salut digestiva. Està totalment lligada a tot el sistema nerviós, a l'absorció de nutrients, que com hem dit és un dels problemes principals de la menopausa, és el dèficit nutricional, en el grau d'inflamació, en el control hormonal, a la salut cardiovascular, en el sistema immunitari, és a dir, bàsicament a tota la salut en general, Per tant, flora intestinal i salut digestiva també molt important. I, finalment, no normalitzar trobar-se malament. El que en dèiem abans, tots els símptomes poden ser habituals i normals, però hi ha intensitats que no. Una cosa és tenir 12 sennats en un mes i l'altra és sennar durant 15 dies. Una cosa és no dormir durant 2 dies i l'altra és dormir 2 hores en el dia durant mesos. No? Per tant, en funció de la intensitat, han de cercar ajuda o consell a professionals especialitzats. Val? Això també és important per aquest biaix.
0: Neus, ara que parlem de professionals especialitzats i ja per tancar i acabar, si alguna persona que ens ha escoltat estigués interessada en fer-te una consulta més enllà, on te poden trobar?
1: Me poden trobar bueno, a Manacop, es consulta pròpia i bueno, és bastant boig a boig, així que tens un número de telèfon. 626 25 63 70.
0: Idò, i queda dit, si alguna persona està interessada en passar consulta més enllà, Neus Serra, ella és graduada en farmàcia i nutrició, especialista en aquest apartat d'alimentació de la dona i la salut, sobretot en aquesta etapa molt vinculat en el tema del cicle menstrual. Moltíssimes gràcies, Neus, que vagi molt bé.
1: A voltes, gràcies.
2: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xarxa experta.

I parlem ara de ciberestafes i concretament d'una que s'està executant actualment i que ha afectat directament diversos usuaris de WhatsApp de l'estat espanyol amb iPhone. Es tracta d'un atac anomenat Zero Click. Això vol dir que no cal clicar a cap enllaç ni cap arxiu. Els estafadors simplement envien una fotografia que quan es descarrega automàticament el nostre telèfon els permet fer-se amb el control total del compte. Aquesta modalitat d'atac és especialment preocupant ja que permet als ciberdelinqüents utilitzar la identitat digital de la víctima per contactar amb familiars, amb amics o coneguts, sol·licitar dobbers, que és el que solen fer, aprofitant precisament la confiança que hi ha entre ells. En els casos analitzats, els propietaris dels comptes afectats no havien enviat els missatges fraudulents, ni havien facilitat codis de verificació o escanejat cap codi QR per vincular cap nou dispositiu. A més, en comprovar precisament aquest apartat de dispositius vinculats de WhatsApp, no apareixien sessions desconegudes. Clar, aquestes circumstàncies dificulten la detecció de l'atac, ja que pel receptor del missatge tot sembla legítim, apareix el número de telèfon habitual, el nom del contacte i fins i tot la conversa mantinguda anteriorment. El cert és que sigui com sigui, més enllà d'aquesta en concret, les estafes per missatgeria ja no constitueixen incidents aïllats, són una amenaça de cada vegada més estesa i, a més, l'auge de la intel·ligència artificial facilita la feina dels estafadors per replicar aquestes identitats, ja siguin de persones, d'empreses o per generar missatges convincents i augmentar aquesta pressió sobre les víctimes. De fet, segons l'estudi The Great Messaging Heist de l'estudi Kaspersky, a l'estat espanyol gairebé la meitat d'aquests fraus es produeixen mitjançant SMS o WhatsApp, mentre que Telegram és present, però en menor mesura. Per parlar d'aquest cas en concret, però també sobre com podem protegir-nos de les ciberestafes, avui tenim el plaer de saludar el pèrit judicial informàtic forense, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Ell dirigeix el seu propi laboratori forense, però a més és formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, així com d'empreses, col·lectius especialitzats i també

0: Jaume, dins la motxilla duc...
1: Dins la motxilla duc un quadern.
0: Vinga, molt bé, seguim.
2: Dins la motxilla duc un quadern i un estoig.
0: Vinga.
3: En la motxilla llevo el quadern, l'estuig i la merienda.
0: Molt bé.
4: A la motxilla duc els quaderns, els estoig, el berenar i una calculadora.
0: Molt bé.
5: En la motxilla llevo quaderno, estuig, comida, calculadora i xuletes.
0: Hola. Seguim.
6: En la motxilla llevo un quaderno, un estuig, la merienda, una calculadora, les xuletes i un neceser.
0: Hola, vinga.
7: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, berenar, ja no me'n record, la calculadora...
0: Molt bé.
7: Les xuletes, un neceser i aigua.
0: Molt bé,
8: això
0: molt bé.
8: Això està complicat, eh?
0: Vinga, vinga, a veure què profes.
8: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, el neceser, aigua,
0: sí?
8: I un mòbil.
0: Ala, que profe, vinga, seguim.
9: Vinga. Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, l'aigua, el mòbil i un Chromebook.
0: Hola.
10: Dins la motxilla duc un quadern, l'estoig, el berenar, la calculadora, les xuletes, el neceser, l'aigua, el mòbil, el Chromebook i una carpeta.
0: Margarita, tot per tu, vinga, no te pots equivocar, eh?
11: Això ha de ser una motxilla de rodes.
0: Pesa, pesa.
11: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, una botella d'aigua, un mòbil, un Chromebook, una carpeta i jo duc el segon mòbil.
0: Fort aplaudiment.
12: Pues heu fixat en una cosa. No hi ha ningú que duï llibres a dins la motxilla.
0: És molt curiós, també. Bon detall. I ara sí, vinga, examen sorpresa. Són preguntes fàcils, eh? El problema és que les heu de contestar molt ràpid. Sou molts, per tant, algú les encertarà. Eh? Són de diferents assignatures. Estan preparats?
13: Vinga.
0: Vinga. Vinga, música de test. Anem a matemàtiques. Quan és 12 per 8?
5: 96.
0: D'acord. Ara anem a una altra. Llengua. Quina d'aquestes tres paraules és esdrúixola? Ambulància, telèfon o paret?
5: Ambulància.
13: Ambulància.
0: Correcte. Quines ciències, quin és el planeta més pròxim en el Sol?
13: Mercuri.
0: Correcte. En quin segle, història, va arribar Cristòfol Colom a Amèrica?
5: 1456.
0: No, 1492. Música. Què fa un sostingut o una nota musical? A, la puja mig to, B, la baixa mig to. Però on de què va? C, fa que duri el doble. Correcte. Anglès. Quin és el passat de... to go.
13: Went.
0: Molt bé, no han fet falta opcions. I la darrera, quin és el riu més llarg de la península ibèrica?
5: El Duero.
0: Nix.
5: El Guadalquivir.
13: El Tajo.
0: Tajo. Tajo, correcte. Fort aplaudiment. Ha anat bé, no?
11: De matemàtica no em ve, de geografia un poc.
0: Geografia ha costat una mica.
11: Ha costat una mica,
0: eh?
11: Jo he suspendido.
0: Vinga, anem a veure com estan els pares de recordar frases mítiques de l'educació. Però primer les hauran de contestar els lots, a menys si ells també les saben. Preparats?
13: Sí.
0: Vinga. Jo començaré una frase i vosaltres l'heu de continuar. Antes de P i B...
5: Me pondré.
0: Correcte. El orden de los factores...
14: No altera el producto.
0: En un lugar de la mancha...
11: Del cuyo nombre no quiero acordarme.
0: El cuadrado de la hipotenusa...
13: Es la suma de los catetos.
0: Molt bé. Y eso darrero. Con 10 cañones por banda...
11: Viento en popa toda vela.
0: Molt bé!
13: Molt bé!
0: Aquesta pensava que no l'encertaria, no? I ara ja anem a una prova, ja per anar acabant, que és la prova d'abans que sonis timbre, ho deixo molt ràpids, jo vos donaré una categoria i haureu de dir 5 coses que encaixen en aquesta categoria abans que sonis timbre. Preparats?
8: Vinga.
0: El timbre sonarà quan n'hi van vulgui. Vinga, començam.

0: Ràpid, 5 coses que hi pot haver dins un estoig.
1: Llapis.
2: Goma.
3: Maquineta.
4: Ferment.
0: Correcte, vinga, seguim. No ha sonat el timbre. 5 excuses per arribar tard a classe.
3: M'he dormit.
1: Un embòs.
5: S'ha aturat el
6: despertador.
7: El transporte públic no hi va bien.
0: Falta uno, no?
8: Havia un semàfor en rojo.
0: Vinga, ja està, seguim. 5 coses que no vol sentir un alumne d'un professor.
7: Que ha suspendido.
0: Exacte, vinga.
2: Més deures.
5: Examen sorpresa.
0: Exacte.
7: Sí. Trabajo en grupo.
0: I ens ha faltat una, vinga. 5 coses que pots fer durant el pati.
2: Menjar bocata.
9: Mira el mòbil.
3: Corre.
2: Jugar a futbol.
1: Xerrar.
0: Usar perfecte. Usar el mòbil no deixen. 5 coses que fas quan tens un examen en el dia següent.
1: Estudiar.
7: Dormir.
5: Fer xuletes.
0: Exacte.
10: Agobiar-te.
0: Sí.
10: Llorar.
0: Vinga, ja està. Molt bé. Ho heu aconseguit. Un aplaudiment. I ja només ens falta la darrera. La darrera prova, que aquí és una prova relacionada amb professors i mestres de ficció famosos. Nosaltres vos direm un personatge i algú l'haurà d'imitar perquè els altres l'endevinin. Margarita, aixeca't, per favor, que t'enviarem perquè vagin mirant. Aquí ho he de tapar perquè ningú me vegi. Aquí hi ha gent que vol mirar. Amem. Vinga, vés-te'n en Jaume, tapat. No, i no mostris el full de davall que se veu tot. Jaume, ho tens?
11: Vale.
0: Saps qui és? Imita-ho. Sí, sí, Margarita, sí, sí, dona sí, sí. Molta...
11: Imitar?
0: Imita'l. No sé.
11: Ai, Déu meu.
0: Fer d'aquest personatge.
11: Està ben difícil, eh? Vinga.
0: És un professor.
11: És un professor?
0: Sí.
11: Ah,
0: sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: En el látigo ya me he quedado yo, eh?
0: Vinga, te toca tu, Malen. Un altre no? Un mestre, sí. És fàcil, vinga. Mem, el tens o miris
5: bueno,
0: aquí?
5: Fàcil, fàcil. Fàcil, fàcil.
8: Jo volia mirar.
0: Sí? Ho tens? Mem, xerra cap aquí. Has de xerrar.
10: No va fer falta ni ara.
7: Miyagi.
0: Molt bé. Havies de dir Darcera.
8: Darcera.
0: Mem, Javier.
2: Vinga, Mem.
0: Mem, perquè aquesta és difícil. Mostra'l com puguis, Margarita, que no el vegin. Mem. Moment, tothom tapant els ulls, molt bé. Sí. Però...
2: Complicada.
0: Però és home o dona?
5: Digues qualque cosa.
0: És dona.
2: És una dona.
1: Rottenmeier.
0: Correcte!
5: Rottenmeier.
0: Home, mi és darrer... Vinga, li donem en Gavi. Vinga, mem. Vinga, Gavi, mem. És un professor. Mem.
7: Harry, estàs castigado.
5: Snape.
0: Molt bé. Però que bé ho heu fet.
8: Severus Snape.
0: Molt bé, un 10. Que vos ha agradat aquest concurs?
12: Sí.
0: Que ja teniu ganes de tornar a escola?
12: No.
0: Vinga, adéu.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual, avui especial tornada a l'escola. Començarem amb una entrevista a una jove, na Marta Ramos, que ens explicarà la seva experiència estudiant a Harvard, matemàtiques i filosofia. I després els protagonistes seran els més petits. Ens contaran com viuen la tornada a l'escola i també faran un taller molt particular sobre escola i animals. Preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: Estudiar a una universitat com Harvard pot semblar un somni molt llunyà per a molts de joves. Com s'hi accedeix? Què se necessita per aconseguir una plaça i com funcionen les ajudes econòmiques? Com és realment estudiar i viure a una d'aquestes universitats nord-americanes que tantes vegades han vist a pel·lícules i sèries? Avui, per parlar-ne, ens torna a visitar Marta Ramos, que ja va passar pel programa fa 2 anys, quan va acabar el batxillerat internacional i ja sabia que continuaria els seus estudis a una universitat en els Estats Units. Abans de començar, però, va decidir fer un any sabàtic i ajornar durant un curs la seva incorporació a la universitat. Ara ja ha completat el seu primer any a Harvard, on estudia matemàtiques i filosofia i viu a una de les residències de la universitat. Aquest dia és a Mallorca, abans de tornar als Estats Units per començar segon i aprofitam per retrobar-nos amb ella, conèixer com ha estat aquest primer any i descobrir també què hi ha darrere tot el procés per arribar a estudiar a una universitat d'aquestes característiques. Marta, benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Encantada de ser aquí, la veritat, i de poder ara explicar l'experiència des de l'altra banda, ara ja vivint allà i havent estudiat.
0: Molt bé. Tenim moltes preguntes per tu. Estàs preparada?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Com deien, quan vares venir al programa fa 2 anys, ja sabies que estudiaries en els Estats Units, però vares decidir ajornar aquest any, la teva incorporació, i fer un any sabàtic.
1: Exacte.
0: Per què vares prendre aquesta decisió, que vares dedicar aquell any, i a més, què diries que te va aportar fer aquesta aturada d'un any?
1: A veure, jo crec que va haver molt de factors que van influir en que jo prendre la decisió de quedar-me aquí un any més i no anar-me als Estats Units. Un parell de raons van ser, per exemple, que jo estudiava un grau de música en el conservatori i me quedava un any per acabar. I vaig decidir que era un títol que jo volia, a més jo volia acabar el grau i poder, pues, dir, perquè ja és un títol professional, és a dir, que jo el volia tenir i vaig decidir que era una raó de pes. I més allà d'això, també tenia un parell de projectes aquí començats que me feia una mica de pena deixar ja sense acabar o sense tancar, així que també vaig quedar per això. I la darrera raó jo crec que és perquè els 2 anys de batxiller varen ser durillos, fent batxillerat internacional i tal, i pues, vaig acabar una mica cremada i jo vaig decidir que volia començar la universitat amb tota l'energia que jo pogués tenir. I va ser un any que, sincerament, vaig aprofitar moltíssim, tant per descansar com per tancar projectes i va estar molt guai, la veritat.
0: Clar, fer un any sabàtic és una opció bastant habitual als Estats Units,
1: sí, sí.
0: Aquí no tant, perquè una de les coses és que després costi reprendre els estudis. Tu, a més d'en el teu cas, que era per tancar uns projectes, no?, que tenies, en quins casos o en quins altres casos creus que pot ser una bona decisió? Quins pros i contres hi veus i que s'hauria de tenir en compte abans de fer aquesta passa?
1: A veure, jo sí que és veritat que moltíssima gent, quan jo els deia que me quedava aquí un any més, m'ho van dir, no, però després no voldràs tornar a començar a estudiar. Jo, estudiar és una cosa que sempre m'ha agradat i més sabent que tinc l'oportunitat d'estudiar on estudi i no m'ho va costar gens ni mica. O sigui, jo ja sabia que en acabar aquell any sabàtic tornava a començar a estudiar. No, o sigui, no va ser una idea que en cap moment se m'ha passat pel cap de no, pues ja no vull estudiar.
0: M'acostumaré a no fer res i ja no voldré.
1: No. Jo sempre recomanaria any sabàtic a quasi tothom. És vera que no és un any per no fer res, perquè un any sense fer res se fa molt llarg, jo crec, però si tens qualque projecte, vols fer viatges o necessites un temps per fer qualsevol cosa. Jo, per exemple, també vaig anar amb un parell de títols d'anglès, del carnet de cotxe. És a dir, és un any que a tothom li ve molt bé, sempre hi ha coses a fer i jo sempre el recomano, la veritat.
0: Molt bé. Abans deies que vares tenir 2 anys molt intensos de batxillerat internacional.
1: Sí.
0: Explica'ns un poc per què vares triar aquesta modalitat. Tu ja tenies clar que volies estudiar a l'estranger o ho vares triar per altres motius?
1: A veure, jo sempre he tingut clar que volia estudiar als Estats Units. Bé, als Estats Units. Jo sempre he tingut clar que volia sortir d'Espanya per estudiar. I és veritat que als Estats Units sempre ha estat una de les meves idees principals per anar a estudiar allà. Simplement, pues, supos que per coses que havia vist a la tele o per el mòbil o coses així, i sempre havia tingut aquesta idea. I, claro, ma mare és profe i ella m'ha explicat pues, que hi havia aquesta oportunitat de fer batxillerat internacional i jo, sense cap plan, m'ho vaig ficar allà sense tenir cap idea de lo que era en realitat el batxillerat internacional, perquè és com hi ha molts dubtes de què és això, perquè la gent pensa que estudiem anglès o coses així, però no. El batxillerat internacional, al final, és un altre tipus de batxillerat, com aquí és nacional, l'OMLOE o no sé quina llei ara, doncs és un altre tipus de batxillerat normal i ja està.
0: I explica'ns un poc les diferències, per aquells que no ho coneixen gaire, que hi ha entre un batxillerat internacional i un batxillerat convencional, aquí podrien dir.
1: Bé, nosaltres, per exemple, jo el vaig fer en el Son Pax, el batxillerat internacional, i com és un institut públic, el Son Pax, que és de fet l'únic institut públic que el fa aquí a Mallorca, crec que només el fan també a Manacor, si no vaig malament, pues, és un institut públic que ha d'oferir obligatòriament el batxillerat també nacional d'aquí d'Espanya. Així que nosaltres, a la meva classe, havíem de fer tots dos, batxillerat internacional i batxillerat nacional. Què significa això? Pues que en els finals surt de batxillerat amb dos títols, les diferències, és un currículum diferent. En el final, el batxillerat internacional, tu tries sis classes, o sigui, sis assignatures. Jo, per exemple, feia química, física, mates, anglès, català, castellà, mentida, són set. I un altre que fèiem, que era de medi ambient. I això, pots triar com les teves assignatures més les que vulguis. I és, pues, molt més temari, que, o sigui, s'amplia el temari que se dona aquí en el batxillerat nacional. No vol dir que sigui més complicat, simplement, pues, això, és un temari més ampliat, però més enllà d'això, en el final, les diferències, pues, jo crec que el que més se diferencien és el tipus d'examinació. En el batxillerat internacional, en lloc de ser que te posen notes durant dos anys, és com una pau. Tens uns exàmens en el final de segon de batxiller i aquestes són les teves notes, ja no hi ha res més.
0: Jugues més a una carta.
1: Igual. Exacte, però és veritat que són exàmens, pues, molt més llargs i diferents, una mica, en el sentit d'una mica més amb problemes. En lloc de, per exemple, aquí, per exemple, història d'Espanya és molt un examen de memoritzar. En els batxillerats internacionals, veure que això no se veu tant, són més didàctics, a lo millor, aquests exàmens.
0: D'acord. Anem ja a l'accés a la universitat. Ja han deixat el batxillerat enrere.
1: Super.
0: Clar, entrar a una universitat sempre suposa complir uns requisits, però en el cas de Harvard el procés d'admissió és diferent, també, dels que coneixem aquí, i s'ha de preparar més, crec que, amb bastant de temps, no? Com és aquest procés? Què valoren allà, més enllà dels resultats acadèmics a l'hora d'admetre un estudiant?
1: Bé, és veritat que és un procés d'admissió molt més holístic que el que tenim aquí a Espanya. Aquí estem acostumats, pues, a entrar amb la nota de
0: detall.
1: Sí, a la nota de detall. I allà és veritat que veuen a l'estudiant com a, no només les notes, sinó com a la persona que és, i pues, depenent de si els agrades o no, això és molt d'Estats Units, de te tienes que vender bien, i pues, tu t'avances com a persona, i si la persona que està llegint el teu perfil li agrades, pues, passaràs a la següent ronda d'admissió, i si tens sort pues, t'agafen, i si no tens sort no t'agafen.
0: Bueno, jo crec que activitats que fas,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, és a dir, tu quan tu escrius sobre tu mateix, pues, has de dir tot el que has fet durant la teva vida, en el final les notes són una gran part, però també has de posar projectes que has tingut, activitats, si toques instruments, si xerres altres idiomes. És a dir, ho valoren tot, tot, tot, tot. I jo crec que és un procés complicat en el sentit de, en el final, ets una persona de 17, de 18 anys que tampoc, o sigui,
0: no has tingut massa,
1: no has tingut
0: temps,
1: massa,
0: no?
1: Temps com per fer tantes coses. I hi ha com a expectatives molt grans, i més quan s'ha xerrat d'universitat com Yale, Harvard, etc., de, ai no, pues és que la gent que cura el càncer. És vera que en el final pues, som adolescents que no han tingut temps de fer tantes coses, però és vera que t'has d'aprendre a vendre per entrar a universitats estadounidenses.
0: Clar, i un altre dels grans reptes pot semblar l'econòmic, no? Perquè quan pensam en el cost d'estudiar i viure en els Estats Units, una universitat com Harvard també es pot semblar fora de l'abast de moltes famílies. Com funciona el sistema d'ajudes econòmiques? Realment és possible accedir a una universitat així, encara que una família no pugui assumir un cost molt elevat?
1: Jo això és una cosa que me preocupava molt des d'un principi, però després, és a dir, nosaltres el que entenem com a beques, allà, en aquest tipus d'universitats, així s'hi coneix, no són, o sigui, no funcionen amb beques, perquè el que nosaltres entenem per beques és un sistema d'ajudes que va pues, una mica per meritocràcia, no? En plan, qui ha fet tal cosa, qui ha tret millors notes, pues, rep una beca. Allà això no va així. Tu, ells veuen el teu perfil i en el teu perfil no apareix en cap moment cap de la teva informació econòmica, de la teva família, etc. I una vegada decideixen si t'accepten o no, si t'accepten, ells estan com a disposats a pagar tot el que la teva família necessiti. Allà, per exemple, un any sense te pot arribar a costar $100,000 i, clar, si tu t'accepten, pues, després reps una, com una oferta que diuen vale, pues, hem revisat tota la teva informació econòmica, dels teus pares, tot això, el que tu, si fas feina, pues, el que tu cobres, el que els teus pares, família, altres ajudes que rebis d'altres països o qualque altra cosa, i te donen pues, els dobbers. Per jo, la meva experiència, sempre he rebut unes ofertes que es quadren exactament de lo que la meva família ha necessitat i jo no conec a ningú que hagi rebut una oferta. A més, que si tens qualque problema amb l'oferta, sempre se pot xerrar amb ells i, en el final, són institucions que tenen molt de dobbers i que volen perfils d'estudiants de tot tipus. Així que, quan entres a la universitat, a una d'aquestes universitats, els dobbers no solen ser un problema perquè estan disposats a pagar tot el que una família necessiti.
0: Molt interessant. Ja hem parlat del camí per arribar a la universitat, anem ara als estudis, eh? Estan fent una entrevista ben completa avui. Tu has triat matemàtiques i filosofia, que són dos àmbits que així d'entrada poden semblar bastant diferents. Per què vas triar aquesta combinació i com funciona en la pràctica estudiar aquestes dues disciplines?
1: Bé, mem, jo sempre, des de, jo crec que des de quart d'ESO, sempre he dit que jo volia estudiar matemàtiques i filosofia. De fet, a batxiller, molts dels meus companys com que se'n reien així de broma de... Són dues coses que tu penses... Molta gent pensa que no tenen res a veure, però bé, això és mentida, perquè les matemàtiques i la filo, en el final...
0: Tot està connectat.
1: Tot està molt connectat i tenen la mateixa base, que és el raonament lògic, i hi ha moltes coses que tenen en comú. Jo m'encanten les dues. És vera que no és un doble grau, com aquí que en tenim, són dues carreres separades, perquè tot i que tinguin molt a veure, tampoc tenen tantes classes en comú. Però bé, jo m'encanta poder dir que primer tinc una classe d'àlgebra i després tinc una classe de pensament crític o així, la veritat.
0: Hi ha flexibilitat per combinar les matèries i anar construint una mica el teu recorregut?
1: Sí, allà no és com aquí que, per exemple, quan entres a la universitat tens com un horari fixo, tu vas en la teva classe i normalment pues, teniu totes les mateixes assignatures i pot triar pues, qualsevol optativa. Allà és més bé, tens uns requisits a complir durant els teus 4 anys de carrera, però tens llibertat quasi completa en triar assignatures, horaris, etc. Per exemple, jo a la carrera de matemàtiques pues, sé que he de fer qualque classe d'àlgebra, de geometria, etc. Però tinc molta llibertat en triar quines classes, o professorat, o horari, etc. I també tinc molta opció de fer optatives, sortir-me de les matèries de filosofia, fer qualsevol classe de física que m'interessa molt, o de ciències polítiques, o qualsevol altra cosa que m'interessi.
0: Molt bé. Anem a la part ja més social. Tu vius a una residència de la mateixa universitat, comparteixes el dia a dia amb altres estudiants en el campus. Després d'aquest primer any, que és el que més t'has sorprès d'estudiar i de viure també a Harvard?
1: A veure, jo crec que tenia una idea de Harvard no contrària a el que és, però molt diferent a el que és. Jo al final m'he trobat... Jo, o sigui, comparteixo el meu dia a dia amb persones de tot el món. És una passada completament. És a dir, conèixer a persones de qualsevol país amb una història completament diferent de la nostra. I és molt interessant, és veure que no és com les pel·lícules, no és com això que veiem les pel·lis de fiesta tot el dia en...
0: Club.
1: No. Però així tot hi ha molt bon ambient a la universitat, hi ha molt de clubs que pot participar, fer activitats i coses, i vamos, que mai ha estat avorrit allà.
0: O sigui que la imatge nord-americana que tenim de les pel·lis la deixem una mica enrere.
1: La deixem una mica enrere allà, sí.
0: Vinga, tu has fet el primer curs, ara estàs a punt de tornar per començar segon. Què diries que t'ha portat l'experiència fins ara i afrontes alguna cosa de manera diferent després d'aquest primer any?
1: A veure, jo he après moltíssim enguany, la veritat. Només l'experiència d'anar-te'n fora de Mallorca, fora d'on vius, anar-te'n a viure tot sol, amb gent que no coneixes, i més amb un idioma que de primeres no és el meu idioma principal, és tot molt diferent, i només això ja t'ensenya molt. També és vera que ja pues, he tingut oportunitat de xerrar amb moltíssimes persones, amb moltíssim de professors, companys, etc., que són meravellosos i que aprens moltíssim d'ells. I que afrontaria diferent, pues jo crec que l'any passat, clar, jo soc un cul inquiet que vol fer de tot, i quan vaig arribar, pues, hi ha moltíssimes d'oportunitats allà, moltíssim de clubs, de viatges que pot fer, de coses, i jo volia fer de tot. I és veure que primer semestre per jo va ser un pot de... Vaig agafar massa i en el final no pot fer tantes coses i vaig haver d'aprendre una mica deixar anar certes activitats i tal, així que enguany m'ho vull prendre una mica més en calma i aprendre a decidir què vull fer de veres i que estic fent només una mica per esfomo, supos.
0: Tenies massa energia acumulada després de Sant Sabàtic, no? Vinga, i ja per acabar, i pensant sobretot en els joves que ens escolten i també en les seves famílies, què els diries si se plantegen la possibilitat d'estudiar a l'estranger, que creus que haurien de saber o tenir en compte abans de començar aquest camí?
1: Bé, jo només supos que el que diria és que és un procés llarg, no només als Estats Units, sinó anar-te'n a estudiar fora d'Espanya és un procés llarg, perquè en el final aquí el sistema està fet perquè quedis a Espanya, i és veritat que trobaràs a molt de professors orientadors que t'ajudaran moltíssim, però és un procés que has de començar pues, amb bastanta antelació, i res, és investigar una mica sobre el procés, xerrar amb persones que l'han viscut, etc, i que se pot. És a dir, se veu molt en fora, però se pot aconseguir, i res, que és feina, però que si de veres vol, pues, la posaràs i...
0: Endavant, no?
1: Endavant, exacte.
0: Molt bé, i de moltes gràcies, Marta. T'esperem l'estiu que ve i ens comptes a menys com t'ha anat.
1: Exacte, gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Sí, digueu.
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els dimecres de vacacions.
2: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: I després de l'entrevista a Marta, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb la tornada a l'escola. Començam escoltant la recomanació de llibres per tornar a l'escola que ens fa arribar en Cati Baobab.
9: Hola, amics de Nova Anima Manual. Perquè l'adaptació a l'escola sigui més fàcil, vos proposo avui tres contes ideals per llegir en família o a l'aula. Començant pels més petits, que portes a la motxilla. I és que un ratolí vol saber tot i ara ha trobat el lloc ideal per aprendre coses noves cada dia. Un llibre en solapes que parla de com podem divertir i aprendre a l'escola. La vaca que va anar a l'escola. I és que començar l'escola mai no havia estat tan divertit com amb aquesta nova aventura de la vaca que va pondre un ou. I un tercer, Cuentos para el primer año de colegio, que és una recopilació de 10 contes sobre 10 nins que expliquen les seves experiències durant el seu primer any a l'escola. Espero que vos agradin. Una abraçada.
8: Gràcies, Cati. I a més de l'escola, també arriba la tardor i nous menús. Na Maria Ramos, la nostra bloguera de cuina, ens proposa idees originals per menjar llegums.
10: Hola a tots. Ja arriba la tardor i vos duc receptes per menjar llegums, sense cuera. Podeu fer ensalades de cigrons o llenties i també hamburgueses o croquetes. També podeu fer hummus, galetes de cigrons i fins i tot un snack de cigrons per picar. I acabant en una receta per veure, què vos pareix un batut de mongetes blanques amb ametlles? Pues res, fins aquí les meves propostes per avui i vos desig molt bona tornada a l'escola.
8: Gràcies, Maria. Trobareu més receptes a mamaltres.com. I seguim amb les recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Ara toca l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
11: Hola, som n'Amanda.
12: I jo en Rubén.
11: Comencem el curs amb plans nous. Apuntau!
12: De 9 i 20 de setembre tindreu la fira de l'esport a Sant Moix, amb activitats per a tota la família.
11: Moltes biblioteques ja han tret la programació infantil de setembre. Podeu consultar-se de senzilles o se descuiden repassa, per exemple.
12: I un altre pla. Dia 12 de setembre arriba la pujada al lluc de la part forana.
11: I fins aquí la nostra agenda de plans.
12: Adeu!
8: Gràcies, Amanda i Rubén. I acabam amb recomanacions d'oci. Escolteu què ens explica na Irene de Shinigamis.
13: Hola, hola. Seguramente sois muy jóvenes, pero antes de la pandemia, Shinigamis de Mallorca organizaba un evento súper divertido llamado Gincana Cosplay. Y cada año íbamos cambiando de temática. Han pasado muchos años, así que queremos retomarlo. Guarda la fecha, ¿vale? Sábado 7 de noviembre por la tarde en el Patio de la Misericordia. Temática Pokémon. Y pronto podré contaros más cositas.
8: Moltes gràcies, Irene. Ens ho apuntam. Són moltes recomanacions i propostes interessants. I ara continuem amb el nostre especial Tornades a Escola, que ara tindrà com a protagonistes en els més petits. Després d'una pausa toca tertúlia infantil i un taller molt especial relacionat amb escola i animals.
0: IB3 Ràdio és història. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: la nostra tertúlia infantil. Avui, en aquesta especial tornada a escola, havien de xerrar, com no podia ser d'una altra manera, de la tornada a escola. Ué! Molt bé, molt bé. Encara queden uns dies, però segur que ja molts estàveu ja mig preparats per tornar i volen saber com ho viviu. Avui ens acompanyen molts nins. Tenim en Amanda, en Isabel, en Enzo, en Marina, en Joel, en Paula, en Julia, en Lucía, na Zoe, en Fèlix, en Manu, en Mateo, na Marta, na Eduard Jove. Com esteu tots?
14: Bé!
8: També tenim els pares. Hola, pares!
15: Hola!
8: No heu sonat tan animats. Vinga, un poc més animats. Bé! Que ja tornen els nins a escola! Bé! Mira na Lida. Mira na Lida. Com crida. Vinga, anem a xerrar d'aquesta tertúlia tornada a l'escola i jo el primer que vos vull demanar és que feis per preparar-vos per començar a l'escola. Heu començat a anar a dormir més prest, a canviar un poc els horaris, Marta, tu que ets més gran ja.
16: A canviar els horaris...
8: Ho estàs intentant?
16: Sí, estic intentant.
8: I costa o no?
16: Un poc, perquè vens acostumat a anar-te a dormir més tard perquè és estiu i ara pues, costa més aixecar-te de prest i això.
8: Clar,
16: i...
8: però ho aconseguirem.
16: Sí, s'ha d'aconseguir.
8: A que sí, Paula?
17: Sí.
8: Tu te'n vas a dormir cada dia més prest?
17: Sí.
8: D'acord. I els altres també per aquí, Marina?
18: Sí.
8: T'agrada?
18: Sí.
8: A poc ens hem d'anar acostumant.
18: Sí.
8: Quin és el canvi que més notau quan s'acosta la tornada a l'escola? Què és el que més costa?
18: Que ja no feim tantes coses com fèiem a l'estiu i que ens anem a dormir més prest també.
8: D'acord. Enzo, tu ja tens la motxilla i tot preparat?
19: Sí.
8: Sí, què has preparat? Amén, conta'ns un poc.
19: Preparat-les tots, els llibres, la motxilla, tot.
8: Tot. I ho preparau tots vosaltres o vos ajuden els pares, amén, Fèlix?
20: A mi m'ajuden els pares.
8: Clar, quan sou més petits. I heu aprofitat coses de l'any passat, Amanda?
21: Bueno, sí.
8: Podeu reutilitzar una mica?
21: Sí.
8: Molt bé. I què és el que vos fa més il·lusió de tornar a escola? Vinga, veure amics, conèixer els professors... Amén, què vos fa més ganes?
22: Contau. Diria que veure els amics.
8: No? Veure els amics, què més per aquí?
23: Les vacances de Pasqua.
8: Ja directament estàs pensant en les vacances, que encara falta bastant.
24: Les vacances de Nadal.
8: També. Què més? Vinga, Isabela, què més vos fa ganes de començar a escola?
25: Conèixer nova gent.
8: Conèixer nova gent. Perquè quan sol el primer dia de classe, què feis quan arribau? Amén, Mateo, tu què fas quan arribes allà?
24: Doncs quan arribo, perquè com a vegades hi ha gent nova, ens presentam tots.
8: Molt bé.
24: I comencem a repassar.
8: Molt bé. Repassar. I de què soleu xerrar el primer dia, Marina?
18: Pues... Mos anem amb tantes gustos per conèixer-nos l'un a l'altre.
8: Clar, ara estàu dient que a vegades hi ha companys nous, almenys na Zoe, que m'ho vol contar. Tu de què xerres el primer dia de classe?
26: Nos empiezan a hablar de què hemos hecho en las vacaciones. Chicos, tenéis que saberlo.
8: Molt bé, molt bé. Ara estàveu dient que a vegades venen els lots nous, però a vegades també passa que algú comença a escola o algú comença a l'institut. Per aquí alguns començau a l'institut, alguns començau a una escola nova. Com ho viviu? Com ho estàu vivint? També amb aquí, que saps que començau ESO. Contau-nos.
27: Bueno, a ver, voy a pasar de levantarme a las 7:30 a las 6:30.
8: Ui, què vos fa més ganes d'aquest canvi de primària a ESO?
27: A ver, yo diría que va a venir mucha gente, ¿no? Tipo...
8: Hi haurà més gent.
28: No, i encima pasamos de ser a los más mayores a los más pequeños.
8: Clar, això és un canvi, eh? I tu, Isabela, na Isabela, vivia a Nova York, ara ve a viure aquí i vas a una nova escola. Conta'ns.
25: Bueno, serà molt diferent i hi haurà moltíssimes de coses que són com a noves per aprendre i...
8: Te fa il·lusió?
25: Sí, però també me fa com a poc perquè m'hauré d'acostumar a tot diferent.
8: Clar. Amem, els que ja sou més grans, la Marta, en Joel, en Manu, que ja estàveu a l'institut, quin consell els donaries als nens que comencen un lloc nou a l'institut, per exemple, amb en Joel?
29: Abans estàvem xerrant de el canvi de que érem els més petits i els més grans.
8: Sí, érem els més grans i tornàvem els més petits.
29: Sí. No és per tant.
8: Ànims.
29: Passes de veure nins de 5 anyets a repetidors de 21, amb barba...
8: Ui, no sé si el consell era per animar o al contrari. A mi, vinga, Marta, dona algun consell.
23: Jo crec que
16: el fet de que passis, per exemple, el primer d'ESO, hi ha tanta gent nova que faràs amics més ràpid, perquè coneixeràs gent que està igual que tu.
8: Clar, que començant.
16: Que està començant igualment, comenceu tots una nova etapa i jo crec que és la manera més fàcil de connectar. I que no és tan... No és com... No serà superdifícil, sempre se podrà com...
8: A més, Manu, dona algun consell tu també.
1: A veure, primer de tot, la majoria de la gent que tu penses oh, que el gran, quina por, no fan res. Ja no, però no mosseguen. Si tu no vas a fer-li res, són com les avespes o les abelles. Si no vas a fer-li res, no et picaran.
8: No passarà res.
1: I us dic el que li vaig dir quan vaig donar una xarra amb l'institut al meu col·legi. Que jo gairebé no he estudiat i he aprovat tot. No et preocupis, que és fàcil.
8: Jo no sé si aquests consells són bons o no sé si són constructius. Ho hem de revisar.
1: Crec que la meva directora a vegades escolta el programa.
2: Per si de cas estudieu.
8: Eduard, dona algun consell tu de sabeu desexperiència, per favor.
2: Que disfruteu de l'etapa. O sigui que, sí, ara sereu les més petites de tot el cicle, però això no significa que no pugueu disfrutar i que hagueu de ser coses grans. És a dir, a grans... Com ha dit en Joel, ja està en una altra etapa. Però disfruteu.
8: Molt bé, sí, m'agrada. Gràcies, Eduard. Idò, hem de fer una cosa, hem d'acabar amb un test d'escola. L'any passat en vàrem fer un, avui en tornarem a fer un altre, i són de coses típiques de l'escola. Heu de contestar el primer que vos passi pel cap sense pensar massa. Estau preparats?
3: Sí!
8: Vinga, primer dia, motxilla preparada vespre, abans o corrent en el matí?
3: Corrent.
8: Malament. Què és el primer que mireu quan vos donen l'horari del nou curs?
1: A quina hora és el pati?
2: Sí. El pati. Molt bé.
8: Jo preferit per seure a classe, davant, enmig o darrere?
4: Darrere.
8: Davant, sabeu millor.
4: Enmig.
8: Una cosa que sempre acaba desapareixent de l'estoig?
1: La goma.
8: La goma?
29: Ah.
4: Tot.
2: Les tijeres.
5: Les xuletes.
8: Això no n'hi ha de bé. Una cosa que sempre demanau deixar d'un company.
2: La maquineta de fer bunda.
5: Experiment.
8: Vinga. Els papers ben ordenats dins la carpeta o els teniu tots mesclats dins la motxilla?
3: Mesclats.
8: Els heu de posar dins la carpeta. Vinga. El pati, què preferiu, jugar o xerrar?
3: Xerrar.
8: Hi ha una mica de tot. Què dura menys, una hora de pati o una hora de classe?
3: Pati.
8: Duren igual, eh?
2: Són de trampa.
8: Què heu de fer? Quan heu de fer una exposició, preferiu els primers o els darrers?
4: Els primers.
3: Els primers.
8: Hi ha molta opinió aquí. Una cosa que no pot faltar mai dins la motxilla?
4: El berenar.
8: Aigua. Una frase típica que diuen moltes mestres o professors?
4: Estudia.
8: Què més diuen?
4: Silenci.
8: Sí. Què més? No n'hi ha
29: examen
8: més?
29: Examen inicial.
5: Así no vas a pasar con estas notas, ¿eh? Así no...
2: Molt bé, Lodge.
8: clar, d'anar compensant. Vinga, i si poguéssiu inventar una assignatura nova, quina seria?
5: Història.
8: Aquesta llista. Cultura general.
1: Classe de jugar a videojocs i menjar, mentrestant.
2: Robòtica aeroespacial.
5: Cuina,
8: vinga.
27: Tipo teatre.
8: Feines domèstiques, gran assignatura, molt bé. Què més?
5: Aprendre a conduir un cotxe.
8: Ala, ja aquí som. Molt bé, un aplaudiment. Que ja estàu tot preparats per tornar a escola, idò?
3: Sí!
8: Sí, i ara vos prepararem més perquè sabeu que farem ara. Farem un contingut relacionat amb la tornada a l'escola i els animals.
3: Cool. Yeah.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
1: Bon dia, són les 8 i avui vos explicam que fins a una desena de barques han estat interceptades aquest cap de setmana a les costes de les Balears amb més de 160 persones a bord. El manca una d'elles, una dona embarassada. Algunes han tocat terra en nuclis turístics i residencials. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Fet que han aprofitat els consells de Mallorca i Formentera per reclamar una gestió més eficient a l'executiu central, a més de mitjans humans i econòmics per fer front a la recepció d'aquestes persones.
1: Alhora continua la polèmica amb enfrontaments creuats entre govern de les Illes i govern central per l'informe que apuntava l'arribada de persones migrants a la comunitat.
2: L'executiu de Sánchez acusa ara a Proens d'haver tergiversat el relat. El seu gabinet diu que es comunica un risc de alt d'arribades, com es fa de manera periòdica, però no una entrada massiva. El PP de les Illes, però, refermen la seva postura inicial. Per això demanen que el delegat del govern comparegui al Parlament.
1: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor.
2: L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris, mentre l'entitat veïnal Flipau en Pregrau denuncia que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei.
1: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar les colònies felines.
2: Avui, per primera vegada, les voluntàries protesten en una convocatòria nacional i amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la llei a les Illes Balears.
1: Eleccions regionals clau avui a Alemanya, a Landesaxònia-Anhalt, al centre de la federació.
2: Es preveu per primera vegada que un partit d'extrema dreta pugui fer-se amb el poder i aquesta és alternativa per Alemanya.
1: I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Per una banda, volen dir, tenim el ciclista valencià Enric Mas, que no només continua com a líder de la Vuelta, sinó que ahir va augmentar la seva avantatge respecte a Primo Roglic i que ja situa 2 minuts i 10 segons de l'eslové. Félix Gall, que va arribar a meta amb l'Artenan, ja és segon a 2.06 del mallot vermell de la Vuelta. En futbol, Pirri que empata 0 del Real Mallorca al camp de l'Aldense i triomf agònic de l'Udea Camp Misset davant el Rayo Majadahonda per 2-1. I a futbol sala, adeu la Supercopa, en golejada en contra de l'Illes Balears Palma Futsal, que va caure ahir davant el Pozo Múrcia per 8-4.
1: Tancam la setmana amb calor i, de fet, avui hi haurà avisos arreu de l'arxipèlag. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, començam la jornada més calorosa de la setmana amb un cel que vendrà marcat per les estones de sol i els intervals de núvols prims que es preveu que es retirin de forma progressiva. El vent bufarà fluix i variable mentre que la mà es mantindrà en calma amb un predomini de les àrees de marejol. Avui la temperatura podria pujar encara una mica més, sobretot a la meitat nord de Mallorca i al sector de Menorca, amb valors que en general es mouran entre els 34 i els 38 graus i que puntualment es podrien arribar a enfilar fins als 39 i fins i tot fregar els 40 a l'interior nord de l'illa de Mallorca. De fet, recordam que es manté actiu l'avís groc per calor a l'interior de l'illa i que aquest avui també s'estén cap al sector nord.
1: Gràcies, Margalida. Cal afegir més que avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tot a Menorca i a bona part de Mallorca. Tanmateix, la resta de l'arxipèlag, el risc serà molt elevat. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
0: Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Nova jornada d'arribades d'embarcacions a les costes illenques. En la darrera jornada, les forces de seguretat han interceptat 5 barques amb 72 persones a bord, la majoria a Mallorca, però també a Cabrera i Formentera. Algunes han tocat terra en nuclis turístics i residencials en plena temporada turística, com ara la colònia de Sant Jordi i ses Illetes a Calvià. Juntament amb les 5 de divendres, sumen un total de 10 embarcacions amb més de 160 persones a bord, només aquest cap de setmana, segons informació de Delegació de Govern.
2: Dues de les embarcacions que han arribat aquest dissabte han estat localitzades al municipi de Santanyí, i una al Far de Set Salines i l'altra a la colònia de Sant Jordi. El president del Consell, en Llorenç Galmés ha aprofitat per anar-hi fins allà i fer una roda de premsa i ha tornat a exigir la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. També ha relacionat la immigració amb l'augment de la delinqüència.
5: Demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, que demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern. I sobretot ho demanam davant aquestes darreres compareixences que hi ha hagut, tant per part del president del govern en el Congrés dels Diputats, com també la informació que va donar ahir el delegat de govern.
2: Al llarg de l'estiu no és la primera vegada que arriba una embarcació a la costa coloniera, com han explicat algunes veïnades.
6: Ja tot d'una vaig dir una altra pastera davant la nostra i efectivament vaig sortir a la terrassa i ja vaig veure pues, pasteres, els immigrants que anaven davallant. Varen començar a encendre bengales i les tiraven a l'aire. I per ells és una festa arribar...
7: Estan nedant, m'arriben pateres i no sabem com han d'arreglar aquest assumpte.
2: Un altre dels indrets de Mallorca on ha arribat una embarcació aquest dissabte és a Illetes, a Calvià, just davant un hotel. En aquest grup hi viatjaven tres dones, una d'elles embarassada, i ha estat traslladada a l'Hospital de Zones Passes per fer-li una revisió, tot i que aparentment es trobava en un bon estat de salut. També ha estat interceptada una embarcació a la línia de costa de l'illa de Cabrera i una més navegant al sud de Formentera.
1: A tot això, el Consell de Formentera demana a l'Estat més informació i coordinació per fer front al fenomen migratori que afecta especialment aquesta illa. Així mateix, vol que es millori la primera atenció que es fa a les persones migrants, inclosos els menors. Ens ho explica Elena Trinidad.
8: Formentera considera inacceptable que el govern d'Espanya disposés d'informació sobre un risc elevat d'increment de les arribades marítimes a les Illes Balears i que aquesta informació no fos traslladada a les administracions que estan en primera línia, segons es Formentera, Òscar Portas.
9: És inacceptable que l'Estat tingui informació d'una arribada massiva d'immigrants a les Illes Balears, que tots sabem la majoria per on arriben, per on entren, que és l'illa de Formentera, i que Formentera no en tingui coneixement. Això d'aquí realment és inacceptable.
8: Portas també ha alertat sobre la pressió al servei de menors. Entre gener i agost de 2026 han arribat a Formentera 253 persones considerades inicialment possibles menors, de les quals 198 han resultat ser efectivament menors d'edat.
9: La primera atenció que es fa en aquests immigrants és molt millorable, ha de ser més exhaustiva, sobretot per determinar l'edat dels menors d'edat. I enguany, en el que portant del 26, per damunt d'un 20% es declaren majors d'edat, menors d'edat, i no ho són. Problemàtica que aquests majors d'edat estan convisquent amb menors d'edat fins que no es declara la seva majoria d'edat.
8: Formentera té actualment més de 250 menors migrants sota la seva tutela.
1: Precisament, Elena, hi es va trobar un nou cadàver, probablement d'una dona migrant, en aigües de Formentera. És el desdè que apareix enguany a les seves costes. La Guàrdia Civil està pendent de l'autòpsia per investigar-ne les causes.
8: Sobre les 7:30 del matí, un particular va donar l'avís d'alerta a la Guàrdia Civil després de trobar el cos d'una persona a la línia de costa al quilòmetre 6 de la platja de Migjorn. Es tracta del cadàver d'una dona, probablement migrant, segons han explicat fonts de la Benemèrita. El cos estava en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil ha traslladat el cadàver i ara s'espera l'autòpsia, que haurà de determinar les causes de la mort i aportar més informació sobre la identitat de la víctima. Amb aquesta troballa ja són 10 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera, al cementeri de l'illa. Mentrestant, ja hi ha una trentena de nínxols corresponents a persones mortes sense identificar.
1: La causa migratòria provoca reaccions a un costat i l'altre. Qui també ha dit les seves del govern de Pedro Sánchez, que desdiu la presidenta de les Illes, Marga Proens. L'executiu central insisteix que no es va alertar d'una entrada massiva de persones migrants a la comunitat, sinó que existia un risc alt d'arribades. Matisa que s'ha de mantenir informes amb aquest contingut de manera periòdica en el marc del seguiment rutinari dels cossos de seguretat.
2: El text defensa que és una informació coneguda i que els informes que es fan de manera regular per part del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ja recullen la possibilitat d'una arribada massiva a partir de les dades històriques recollides. Per tant, continua el comunicant, no es tractava d'un informe d'alerta, com va dir Proens, sinó rutinari, segons sosté el govern central. El document recollia que enguany han arribat 3.723 persones migrants per via marítima a les Illes, un 8% més que l'any passat.
1: La resposta popular no s'ha tornat a arribar. En un comunicat, el coordinador dels populars a les Illes, Sebastià Sebastià Sagrera s'ha mostrat estorat pel que qualifica d'intent de negació del PSOE i del PSI per esmenar les declaracions del líder socialista. De fet, diu textualment, tothom ho ha sentit de boca de Pedro Sánchez a la tribuna del Congrés.
2: Ha anunciat que demanarà la compareixença del delegat del govern al Parlament i vol que doni explicacions per l'informe que el president Sánchez desvetjà que avisava de l'alta probabilitat d'arribada de persones migrants a les illes. Posteriorment, el PSOE va dir que el PP ho havia tergiversat, mentre que ara l'acusació és a l'inversa i són els populars que apunten a les mentides dels socialistes.
1: I per donar acollida a millors condicions a les persones migrants que romanen a Ceuta més d'un mes després de l'episodi massiu, el govern central ha habilitat una nova esplanada al port. L'objectiu és allotjar els centenars de persones que continuen dormint als carrers i a les zones de muntanya.
2: Aquest espai condicionat també pretén donar respostes a les protestes veïnals provocades per l'establiment de centres temporals d'acollida en diferents punts de la ciutat autònoma. En tot, i per tercer dia consecutiu, els residents a la ciutat autònoma han protestat per la gestió d'aquesta crisi. Critiquen que es destinin agents i recursos en campament, ocupant una infraestructura estratègica per al futur econòmic de la ciutat, com és el port, en comptes de mantenir el dispositiu policial a la frontera. També ha tornat a aixecar la veu el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha demanat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permeti compareixer la directora del CNI a la Comissió de Secrets Oficials per aclarir què va passar.
10: Los españoles tenemos derecho a conocer la verdad. Y yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí, deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez.
2: Per contra, la delegada del govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defensat la posició del govern Sánchez amb el Marroc. Demana prudència a tots els partits.
11: Todos los partidos políticos de este país tienen que hacer una reflexión. Responsabilidad y prudencia. Este país siempre estará al lado de la verdad y de la justicia. Este país tiene antecedentes de no ser prudente ni responsable y de sin indicios y sin pruebas llevarnos a una guerra injusta.
1: Tot plegat mentre el Marroc es prepara per dur a terme eleccions legislatives a finals de mes.
2: Seran el 23 de setembre, en aquest context marcat pels milers de joves que varen travessar la frontera cap a Espanya i pel primer aniversari de les protestes juvenils de la generació Z, que varen ser reprimides pel govern de coalició que lidera Aziz Hanouch. Els similars estan en el poder des del 2021 i volen mantenir-se com a primera força política.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 38% durant el mes d'agost, un punt per davall del registrat al juliol. Per illes, Eivissa, on el descens és més pronunciat en 5 punts percentuals. La situació global d'aquestes reserves també és inferior a la de l'agost de l'any passat, quan es trobaven en el 40%. Aquesta evolució ha provocat dos canvis d'escenari.
2: La unitat de demanda d'Artà entra en situació d'alerta i suposa que la meitat de Mallorca està en aquesta situació de risc, amb Esplà, Manacor a la nit i Migjorn. L'altre canvi és de tramuntana sud, que passa de normalitat a prealerta, com la resta de l'arxipèlag, excepte l'unitat de demanda de Formentera, que es manté en situació de normalitat. Cal afegir que aquest agost ha estat el més càlid registrat a les Illes Balears des de l'any 1961.
1: Les reserves hídriques minven, la calor no fluixa, ho han dit els titulars avui, torna a haver vist per calor a bona part de l'arxipèlag. El Pla de Mallorca es pot arribar als 38 graus, al nord i nord-est de l'illa als 37. A la resta, Menorca i Pitiuses incloses, el mercuri es pot pujar fins als 36. Amb aquest context tenim risc entre alt, molt alt, volen dir, i extrem d'incendi forestal. Aquest dissabte, de fet, n'hi ha hagut dos d'aquests focs, en aquest cas agrícoles.
2: El més important ha estat el de la granja de Montserrat a Santa Maria del Camí. Ha estat un foc que ha represa dues naus agrícoles, antigues vaqueries, que ja havien patit el foc unes hores abans. S'han hagut de mobilitzar 4 mitjans aeris i diverses brigades de Libanat, a més dels parcs de bombers d'Inca i Calvià, que han comptat amb el suport de Sant Milana. Passades les 6 del vespre, ha estat donat per controlat. Joan Fornàs, director insular d'Emergències de Mallorca.
12: Ahir vespre se van cremar les dues primeres, aquesta i la següent. I avui migdia s'han cremat de la banda on havien acabat el perímetre cap endarrere. I s'han cremat totes les naves que quedaven, més perímetre, eh? Molta brutor, molta fona aeres i tot això, i ha corregut molt. En l'oratge que feia, doncs ha corregut molt.
2: No ha estat l'únic incendi d'aquest dissabte, que també ha cremat un tros de fora Vila de Sant Joan, el Pla Mallorquí. Ha començat a les 2 i 2 hores després ja estava extingit.
1: I encara en la plana de successos, decretat l'ingrés a presó provisional per un home després que hagi assaltat a Manacor el domicili de la seva exparella, agredint-la i incomplint un ordre d'allunyament. La víctima estava dormint quan l'agressor va saltar la tanca de la casa i va entrar fins a la seva habitació. Quan la dona va intentar demanar auxili al 091, l'home la va perseguir fins a l'exterior, la va colpejar i la va amenaçar de mort.
2: Malgrat l'atac, la víctima es va poder refugiar al seu vehicle i alertar els serveis d'emergència. Els agents el varen arrestar posteriorment a casa seva. Recordem que el 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
1: Encara un apunt més, la Policia Nacional ha detingut a Palma un jove de 18 anys acusat d'intent d'homicidi per haver apunyalat un altre home durant una baralla a la plaça Gomila.
2: Els fets han tingut lloc de matinada cap a les 5 i per casos que encara s'estan investigant es va iniciar una discussió a la zona i el detingut va atacar la víctima amb un cos de vidre romput causant-li ferides al coll i al tors. Agents de paisà que es trobaven per la zona van intervenir ràpidament per atendre el ferit que va poder identificar l'agressor abans de ser traslladat a l'hospital de Son Espases.
1: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor. Amb la reforma, l'abonament anual es va encarir 6 euros i els usuaris van començar a pagar 35 cèntims per cada ús de les bicicletes elèctriques, que abans estaven incloses en aquest abonament. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris.
2: En xifres, suposa que el darrer any hi ha hagut més de 30.600 noves altes, un 20% de les quals corresponen a persones no residents. Els usuaris valoren positivament l'ampliació de les estacions i en general estan satisfets amb el servei, tot i que també assenyalen algunes mancances.
13: Va molt bé, el que hi ha qualque pic, s'haurà de deixar-ho, té qualque inconvenient, ja que això es posta, fa un poc.
14: Està bastant bé connectat, hi ha bastant parades per tot i estan ben repartides. I el pitjor és que a vegades hi ha problemes a l'hora d'alquilar o que no se pot aparcar bé i he hagut de cridar diverses vegades a Bici Palma perquè m'ho arregli.
15: Aquí algunas veces no hay bicis en estaciones y tendrás que caminar a otro.
16: Hay veces que están todos los anclajes ocupados y hay que dejar la bici y cuando vas a dejar la bici no tienes anclaje, tienes que llamar por teléfono y no te atienden, entonces tienes que ir a buscar otro anclaje cercano.
1: Precisament aquesta setmana, l'entitat veïnal Flipau, en Pere Garau, ha denunciat que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, fet que dificulta poder tornar aquestes bicicletes, com explica la portaveu Genoveva Martín.
17: Des de Cort se ha dicho que se va a ampliar el Bici Palma, cosa que nos parece magnífico. Ahora, le estamos diciendo a Cort, bueno, perfecto, os aplaudimos, pero por Dios, lo que tenéis ya establecido y que funciona, mantenerlo, mantenerlo en buen estado. Porque además nosotros pedimos la ampliación en nuestro barrio, porque tenemos 60 bicicletas y obviamente durante el día es insuficiente.
2: Una problemática que, según denuncian, no es limita a esta barriada, sino que repeteix en altres punts de Palma. Així ho explica també Martí Serra, membre de l'associació Biciutat.
18: Jo no me la juc ja. O sigui, jo si he d'anar a fer feina de matí, que jo vaig a fer feina amb bicicleta, agafo la meva bicicleta. O sigui, jo no me'n refio d'anar a una estació que m'ho posi que hi ha tres bicicletes disponibles i després quan arribes allà, una no està disponible, una està bloquejada i l'altra bicicleta pues, no te l'agafes codi QR. I el que has de fer és d'anar a cercar una altra estació. A caminar 5 minuts més, trobar una altra estació i agafar una bicicleta allà. Quan he d'anar a un lloc on no puc arribar tard, jo no agafo participar-me, perquè no és de fiar.
2: Un any després de la pujada de preus, Flipau, en Pere Grau, reclama que aquesta repercuteixi en una millora del servei.
17: Ya que se han subido los precios, lo que decimos nosotros es que se esté atento al servicio. Mirar lo que está roto. Hacer como una pequeña auditoría para saber en cada estación la frecuencia que hay, etcétera, y qué es lo que se necesita. Porque, vamos a ver, los recursos sociales, porque al fin y a la postre eso es un recurso social, tienen que ser evaluados de vez en cuando para saber si corresponde verdaderamente a la demanda.
2: Aquesta petició, Biciutat n'afegeix una més, que el consistori continuï reforçant el servei públic de lloguer de bicicletes.
18: que apostin per Bici Palma, perquè Bici Palma és un servei molt bo, és una molt bona idea, hi ha molta gent que l'utilitza. Com millor funciona el servei, més gent l'utilitzarà, i jo pas gust de veure gent jove, adolescents, gent major, gent que va fer feina a Bici Palma, jo crec que és un molt bon servei per la ciutat, dona un plus molt important de mobilitat, i que si gent vagi en bicicleta per Palma està superbé.
2: Actualment, Palma és l'únic municipi de les Illes que ofereix aquest servei. Presenta més d'una quarantena de municipis de la resta d'Espanya. En alguns casos, gestionat de forma mancomunada entre diferents localitats.
1: I encara en plana de mobilitat, un altre transport que circula per Palma ha provocat una protesta a mig centenar de persones davant la seu contra l'explotació dels cavalls que fan feina a les galeres turístiques. Convocada per l'entitat animalista Sàtia, reclama que s'implementi la transició cap als vehicles elèctrics, un model amb molt bona acollida al CUDI, on ha demostrat la seva eficiència. És una crònica de Pere Morell.
19: Amb pancartes que mostraven la imatge de galeres incendiant-se i en crits contra l'explotació animal, els manifestants han reclamat a l'Ajuntament que modifiqui la normativa municipal per accelerar el canvi cap a les galeres elèctriques. Quique Jimeno és el portaveu de Sati Animal.
20: No queremos el modelo híbrido, que es lo que ahora mismo está, lo que se supone que va a pasar ahora mismo, porque si no prohíben las calesas tiradas por animales, lo que va a haber es una convivencia entre eléctricas y las de animales. Y lo que queremos es que quede la puerta cerrada para las calesas tiradas por caballos y se abra el cambio directamente a las eléctricas.
19: Els manifestants s'han situat davant el conductor Rafael Suárez, que fa 27 anys que exerceix aquesta professió i que va partir just quan va començar la manifestació per evitar incidents. Suárez considera que el seu ofici està criminalitzat i reitera que el col·lectiu també vol fer aquesta transició energètica.
21: ¿Cómo lo tengo, mi coche de caballo? Si un trabajador, un mero trabajador. Una persona ahora cuando venía me dice, ¿no te da vergüenza ejercer este trabajo? Le digo, peor sería vender droga, eso sí me da, pero yo tengo un trabajo legal por el ayuntamiento, yo no estoy matando a nadie ni haciendo nada malo. Y estamos a la espera, nosotros queremos coches eléctricos, yo no quiero ya más trabajar ni mi hijo en esto, para que nos insulten y algún día te pueden linchar.
19: No serà l'única protesta, ja que Sati Animal ha assegurat que repetirà la concentració cada dissabte de setembre al mateix punt, fins que l'Ajuntament compleixi el seu compromís.
1: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar les colònies felines. Avui, per primera vegada, les voluntàries que s'encarreguen d'aquests animals protesten en una convocatòria nacional i amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments compliu-la». Un missatge clar i directe per a les administracions municipals, que són les responsables i estan incomplint de forma generalitzada, diuen, la llei de benestar animal.
2: A molts municipis de les Illes encara no s'estan aplicant de manera efectiva els 16 punts que marca la normativa estatal, aprovada el 2023, i el col·lectiu vol posar la realitat damunt la taula. Elisabet Pretel és la portaveu i coordinadora de les gestores de colònies felines de les Balears i responsable del municipi de Lloseta.
22: De que ara alguns ajuntaments estan empezando a chipar, de que sí es verdad que hay algunos ayuntamientos que llevan años ya contratando servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones, son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos, que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día, es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
2: Un desemborsament que pot suposar fins a 100 euros mensuals i encara s'han d'afegir les despeses en veterinaris que s'intenten sufragar amb donacions particulars. Les gestores reclamen als ajuntaments que planifiquin les despeses i se'n facin càrrec.
22: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de esos veterinarios, esta alimentación, este chipaje, etcétera. La ley dota a los ayuntamientos de unos mecanismos, unas herramientas para poder pedir unas subvenciones estatales que les designen ese dinero y ese dinero designarlo después, posteriormente, a la gestión de las colonias felinas.
1: Cal matisar tot això que el protocol marc per la gestió de colònies felines de les Balears es va redactar el passat desembre i durant aquests mesos els ajuntaments ja s'hi han posat a fer feina.
2: El Col·legi de Veterinaris apunta que més d'una vintena han demanat consulta i s'han signat una dotzena d'acords per fer-se càrrec de l'esterilització, vacunació i identificació de cada animal que servirà en un futur per crear un cens comunitari. Anna Sancha és la presidenta.
23: Moix que se captura va amb xip i això hi ha molts ajuntaments que encara no ho fan.
22: Pues això sí que és obligatori. I després s'amollen en el mateix puesto, la mateixa colònia en el que s'han de capturat, ¿vale? Sí que és veritat que el protocol Marc parla de més coses. Per exemple, Pollença és un municipi que fa les coses molt bé. Nosaltres posem també vacuna trivalent i desparasitem aquests animals de cara a salut pública.
2: La manca de recursos és un dels principals entrebancs per tirar endavant la gestió de les colònies i se cercen opcions conjuntes per abaratir costos.
22: Però requereix infraestructures, requereix diners, requereix una organització adequada que, bueno, que s'està fent. Vale? Però hi ha molts municipis que són petits, s'estan plantejant, per exemple, doncs, un veterinari mancomunat, a veure si mancomunen serveis, perquè, clar, tot això és molt costós, però bueno, que sí que hi ha consciència de, que han de ficar mà. En general, no te dic tots, però en general sí.
2: A Palma, la protesta està convocada a les 12 del migdia en una marxa que anirà des de la plaça d'Espanya i fins a Cort, provocant talls de trànsit a les avingudes, la Rambla, el carrer Unió, Jaume III, el Born i carrer Conqueridor.
1: Són les 8 i 25 minuts, una pausa per la publicitat i a continuació, més notícies.
0: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrible.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Repassem ara més notícies en format breu. El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que manté el compromís de presentar el projecte de pressupostos per l'any que ve. No obstant, Podem ja ha avançat que no donarà suport als comptes.
7: La secretària general de Podemos, Jone Belarra, ha assegurat que Pedro Sánchez no pot comptar amb els vots del seu partit per aprovar uns pressupostos que qualifica de guerra. Belarra, a més, assegura, augura un avançament electoral.
8: En cualquier caso, Pedro Sánchez no puede contar con los votos de Podemos para unos presupuestos que hacen definitivo, que ponen negro sobre blanco, el mayor rearme de la historia de nuestro país. Unos presupuestos de guerra, que se gastan en armamento lo que debería ir a educación y sanidad.
6: En internacional, eleccions regionals claus. Avui, Alemanya, el Land de Saxònia-Anhalt, al centre de la federació. Es preveu per primera vegada que un partit amb postulats de l'extrema dreta pugui fer-se amb el poder. És alternativa per a Alemanya.
7: És el mateix partit que va entrar al Parlament Federal fa 9 anys i que l'any passat va aconseguir situar-se per damunt dels 150 escons, sobre un total de 630. El seu líder a Saxònia és un home de 35 anys, qualificat d'influencer i populista i amb un discurs de tractor de la immigració i també dels mitjans de comunicació. Precisament aquest dissabte s'ha produït una manifestació contra aquest partit.
6: I el president de Rússia, Vladimir Putin, s'ha trobat ja a Moscou amb els emissaris dels Estats Units per tornar a intentar la via de la pau a la guerra d'Ucraïna.
7: Es tracta dels dos homes de confiança en les missions d'assumptes internacionals, Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Donald Trump. Ucraïna i Rússia han acordat suspendre els atacs mutus durant aquest cap de setmana i els enviats nord-americans també han de visitar Kiev.
6: I en paral·lel, l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica ha negociat un alto el foc per reparar la central nuclear de Zaporizhia.
7: La planta atòmica estava a punt de quedar-se sense combustible per als generadors i afrontava una possible apagada total.
6: Un darrer punt, el volcà Anak Krakatau. A Indonèsia ha entrat en erupció amb columnes de cendra de milers de metres que es poden divisar a una distància de més de 700 quilòmetres.
7: L'aeroport de la capital del país, Jakarta, s'ha vist greument afectat i ja s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols.

0: tocat les 8:30, repassam els principals titulars de la jornada. Fins a una desena de barques han estat interceptades aquest cap de setmana a les costes de les Balears, a més de 160 persones a bord. Al manco, una d'elles és una dona embarassada. Algunes barques, de fet, han tocat terra en nuclis turístics i residencials.
1: Fet que han aprofitat els consellers de Mallorca i Formentera per reclamar una gestió més eficient de l'executiu central, a més de mitjans humans i econòmics, per fer front a la recepció d'aquestes persones.
0: Alhora, continua la polèmica amb enfrontaments creuats entre govern de les Illes i govern central per l'informe que apuntava a l'arribada de persones migrants a la comunitat.
1: L'executiu de Sánchez acusa ara Proens d'haver tergiversat el relat. El seu gabinet diu que es comunica un alt risc de arribades, com es fa de manera periòdica, però no, una entrada massiva. El paper de les Illes, però, referma la seva postura inicial. Per això demanen que el delegat del govern comparegui al Parlament.
0: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor.
1: L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris, mentre l'entitat veïnal Flipa Bon Pere Grau denuncia que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei.
0: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar les colònies felines.
1: Avui, per primera vegada, les voluntàries protesten en una convocatòria nacional i amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la llei de benestar animal.
0: Eleccions regionals clau avui a Alemanya, a Landa, Saxònia, Anhalt, del centre de la federació.
1: Es preveu per primera vegada que un partit d'extrema dreta pugui fer-se amb el poder. És alternativa per Alemanya.
0: Jornada d'altes temperatures a l'arxipèlag, que a migdia s'activarà l'avís groc arreu de les illes, tret de la Serra de Tramuntana.
1: On més podria pujar el termòmetre és el pla mallorquí, fins als 38 graus, i el nord i nord-est de Mallorca, fins als 37. A la resta, la màxima es situa en 36 graus.
0: Afegir que més avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tot a Menorca, també bona part de Mallorca, tanmateix a la resta de l'arxipèlag, que el risc serà molt elevat.
2: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Moment ara per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita. A Mallorca el protagonisme és per les festes de la patrona de Palma. Tant Última Hora com Diari de Mallorca duen l'escenari al Parc de la Mà a les seves principals imatges de portada, destacant els milers de persones que s'hi varen congregar. Palma es lliura a la seva patrona, diu Última Hora, mentre que Diario titula Furor per la patrona electrònica.
1: En el cas de Diario de Mallorca, això sí, comparteix protagonisme amb una altra notícia destacada. I és que restaurants i discoteques que han fet retallades en les seves plantilles per la caiguda de la facturació, que xifren entre el 15 i el 20%. UGT, tem que es tracti d'una rotació de treballadors perquè no acumulin drets.
0: A les Pitiuses, el protagonisme és per la qüestió migratòria. Diario d'Eivissa destaca que les illes exigeixen al president d'Espanya, Pedro Sánchez, dades de la possible arribada massiva de migrants. Precisament, Periódico de Ibiza y Formentera entrevista el president del Consell d'Eivissa.
1: Vicent Marí ha dit que té malsons de pensar que puguin arribar a Eivissa 100 o 200 embarcacions de cop. També ha aprofitat per defensar el model turístic actual de l'illa.
0: Els principals diaris de les Pitiuses també comparteixen tema a les seves imatges. La batalla entre cartaginesos i romans, ahir a la platja de Serenal.
1: En ambdues fotografies es veuen a persones disfressades per l'ocasió llençant tomàtigues a l'oponent. 25 anys tenint de vermell Serenal, diu Diario d'Eivissa, mentre que el periòdico directament diu en castellà a tomatazo limpio a Sant Antoni.
0: Menorca Diario du a portada l'enquesta de Pime. Els allotjaments turístics i els cotxes de lloguer són els que han impulsat el negoci turístic a l'agost. Són, de fet, les petites i mitjanes empreses amb millors dades de facturació en el mes clau de la temporada.
1: A la seva imatge de portada, de la mateixa manera que ahir, mostren l'ex primera dama dels Estats Units, Michelle Obama, que està gaudint del cap de setmana a l'illa. Cita entre amics a l'illa del rei, destaquen.
0: A la premsa d'àmbit estatal, un dia més, protagonisme de Ceuta. El País destaca que el govern central pren el control de la ciutat autònoma davant el bloqueig del seu president, Juan José Vivas. També destaquen la polarització social.
1: I a la seva imatge de portada podem veure Vladimir Putin donant la mà a Jared Kushner, gendre de Trump, davant la mirada de Steve Witkoff en la visita de la delegació nord-americana al Kremlin per cercar una sortida al conflicte a Ucraïna.
0: I si el País destacava el bloqueig de Juan José Vivas, l'ABC lloa la seva figura. L'efecte Vivas, diu l'heroi calmat que victoreja en cada cantonada amb una imatge seva, rebent de fet un petó a la galta d'una veïnada de Ceuta.
1: També destaca en la portada de l'ABC una enquesta de Gattra, segons la qual el 79% dels espanyols pensen que el Marroc està darrere, diuen, de la invasió. Així mateix, l'enquesta també detalla que el 60% de la població creu que les explicacions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la compra de l'Àtic han estat insuficients.
0: I per últim, La Vanguardia entrevista el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'ansietat per resoldre la crisi de Ceuta no ha de significar votar-se la llei, remarca.
1: I són dues les seves imatges de portada. La més gran, dedicada a un reportatge fet a la ciutat de Manresa, que mostra un mural de dos reis i una persona passejant amb el titulat «He deixat de sortir tranquil al carrer», després de l'homicidi d'aquesta setmana. També destaca una imatge de les runes de les Torres Bessones a Nova York per un reportatge que han fet amb motiu dels 25 anys que varen canviar Amèrica.
0: 8:36, a continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia, tens pels esports a IBETA Ràdio. Enric Mas té a tocar el triomf final a la Vuelta a Espanya. Ahir va sumar 25 segons més d'avantatge respecte a l'eslové Primo Roglic en un final explosiu d'etapa, juntament amb el belga Félix Gall, que ara és segon a 2:06 del mallorquí. Sentim el ciclista artana molt content pel temps extra que li suma, el recordant, 4 vegades guanyador de la Vuelta.
4: Simplemente es un tiempo que creo que no le merecemos. El equipo, ya habéis visto, ha vuelto a estar de 10, está cada día de 10 y nada, darle las gracias de verdad, de corazón y poco a poco.
3: Una bona tasca de l'equip que li permet situar-se a 2:10 de Primo Roglic de cara a la contrarrellotge que es disputa dilluns que ve entre Puerto Santa María i Jerez.
4: Están todos muy bien. Una pena que, repito, que no esté Kian, porque seríamos uno más. Pero ya ves que con 7 nos defendemos y creo que lo hacemos de la mejor manera posible. Nosotros hemos trabajado duro para esto. Seguimos día a día haciéndolo y yo creo que sí.
3: Per cert, la jornada d'ahir, a tot això, va acabar amb el triomf del jove austríac Marco Brehm. En futbol, Real Mallorca suma el primer punt de la temporada lluny de l'estadi Somos. Ho va fer el nou Pepi Comac davant l'Eldense, un dels equips cridats a lluitar per no baixar de categoria. En un partit per moments insípid, la falta de punteria dels vermells a la primera part, sumada a un segon temps per oblidar, castiga el Real Mallorca i premia l'Eldense a un repartiment, repetim, insípid de punts. Sense cap dubte, la clau del partit va ser la pena màxima favorable al Real Mallorca, que Àlex Sala va estavellar el pal al fil del descans. Abans, les aturades de l'exporter de l'Atlètic Balears, Ramon Juan, i el desencert del Mallorca va possibilitar que el marcador no es mogués. Al final, 0-0, un punt i res més a dir futbolísticament parlant. Del partit, això sí, va dir el següent a la sala de prensa, al tècnic del Mallorca, Luis García Fernández.
5: Creo que hemos generado suficiente para poder haber ganado el partido tranquilamente. Creo que el Eldense ha hecho un buen partido, ha competido muy bien, pero sí creo que hemos sido superiores y hemos generado pues una cantidad de situaciones bastante claras o muy claras para poder haber ganado el partido. Es cierto que esa segunda parte pues ha iniciado un poco embarullada, se ha parado mucho el juego, asistencias, etcétera. Pero no es excusa. Yo creo que hoy, de haber estado aceptados en ese último tercio, hubiéramos ganado el partido de manera clara.
3: Això sí, es va mostrar content per la tasca desenvolupada pels futbolistes, que no pel marcador final.
5: Lo único que puedo es estar orgulloso del trabajo de los jugadores. Vuelvo a repetir que es un campo muy difícil, donde al principio pues esas segundas jugadas nos ha costado un poco, pero hemos generado muchísimo para ganar el partido, con lo cual preocupado te iría si no hubieras generado, si no hubieras progresado en el juego. Creo que lo hemos hecho bien, hemos defendido bien también el balón parado, que era complicado por su parte. Era un partido para ganar, de haber estado acertados, sin lugar a dudas.
3: Les paraules de Luis García Fernández, altres marcadors de la jornada d'ahir, recordant la quarta a la segona divisió, Real Sociedad B1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 0, Girona 2, Ceuta 0, Celta Fortuna 2 i Real Valladolid 1, Andorra 0. L'Udivisa va sumar i els tres primers punts de la temporada en un final de partit agònic. Els gols de Teo Baix i d'en Cusula, aquests mateix, al minut 92, van neutralitzar l'empat a 1 del Rayo Majadahonda, marcat per Amaro a 10 minuts pel final del partit. Una confrontació, la d'ahir, que es va jugar a les 7 i no a les 6, degut a que els madrilenys van tenir problemes amb el seu equipatge. Marcador final, 1 d'Eivissa 2, Rayo Majadahonda 1. Sentint les valoracions del futbolista francès de l'UD i un dels golejadors del partit d'ahir, Teo Baix, en acabar l'encontre.
6: Bueno, fue un partido muy difícil contra un equipo que pone mucha intensidad y tuvimos que ganar en casa porque fue el primer partido con nuestra gente y entonces fue importante ganar. Es lo que hicimos y estamos muy contentos. Sí, bueno, esperamos a ganar otra vez. Vamos a descansar un poco ahora porque fue un partido con mucha intensidad y seguimos. He marcado un gol más pronto que el año pasado, entonces estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Es lo único que quiero, es ayudar al equipo y bueno, voy a intentar seguir así.
3: Arranca la competició en el dia d'avui a la segona federació amb quatre representants del futbol balear, grup tercer de la competició. Amb el canvi de grup, enguany competiran amb equips de la zona de Múrcia, València i Castelló. Horaris per la jornada d'avui, a les 11 dos partits. València i Mestalla, Mallorca B i Club Deportivo Minera, Penya Esportiva Santa Eulàlia. Sentim el davanter de la penya, el navarrès Ander Montori.
7: Cuando a presupuesto sí que es uno de los fuertes, pero en cuanto a energía y ganas, yo creo que nosotros tenemos que ir un pasito por delante a todos los rivales si queremos estar compitiendo en nuestra categoría y así lo vamos a demostrar el domingo.
3: I a les 11:30, dos partits més, la Nucía Poblense i Gecla Atlètic Balears. Òscar Troya parla la prèvia del partit del rival, un Gecla que ha incorporat ni més ni manco que a 20 jugadors para esta temporada.
8: El Yeclano juega muy bien. Muy bien juega el Yeclano. Vamos a Yecla a jugar contra un gran equipo, un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y todos y cada uno de mis sentidos han ido orientados a mi equipo y a Yeclano. Nada más. No he estudiado grupo, no he mirado más rivales, no sé quién va a ser nuestros rivales. Nuestro rival va a cambiar semana a semana y esta semana nuestra final, nuestra liga, nuestro todo es sacar 3 puntos en Yecla.
3: Avui es posa en marxa el projecte 2026-2027 pel Balears Futbol Club de categoria de la segona federació femenina. Rep avui a les 11 a Son Malferit a la visita del València Mestalla B. Objectiu per enguany, competir per l'accés a la segona divisió. Sentim per aquest ordre a Blanca Noguera, la portera blanquiblava, i Núria Pové, la davantera.
9: Molt il·lusionada per la temporada, moltes ganes ja que comenci la lliga, de poder demostrar el nivell que tenim i és veritat que moltes ganes d'allà de començar la lliga.
10: Des del minut 1 ja ens hem ficat al cap tots els objectius, així que sí, que estem molt il·lusionats i a veure què passa en guany.
3: Ahir va posar en marxa el grup 11 de Tercera Federació amb 4 partits avançats a la jornada d'avui diumenge. Mercadal 1, Formentera 1, Llosetense 2, Sineu 0, Manacor 2, Binissalem 1 i Constanci 3, Arenal 0. I per avui, 5 partits més. Dos d'ells a les 12, Societat Esportiva Eivissa i Espitius Esplatge de Calvià, i un enfrontament que no es repetia des de fa 2 anys, perquè els dos equips van baixar juntament de categoria i ara tornen junts a la Tercera Federació. Penya Esportiva Sant Jordi d'Eivissa, Club Esportiu Migjorn de Menorca. Vial Medina és l'entrenador del Modest Migjorn.
11: el que són les coses, que es destí, no?, un poquet, ens ha donat aquesta revanxa esportiva, diguéssim, no?, des del darrer partit que vam jugar l'any passat, va ser contra el Sant Jordi, i el primer d'aquest any tornarà a ser contra el Sant Jordi, i hem tornat junts, com la vam disfrutar fa dos anys, tots dos, i mira, el destí ha volgut que fos contra el Sant Jordi, la veritat que contents per retrobar-nos.
3: A les dues igual, quan volen dir el cul d'Intervisa i a 5 i mitja Cardassà Santanyí i Porreres Andràs tanquen aquesta jornada inaugural a la Tercera Federació. L'Illes Balears Palma Futsal va dir adeu al somni de la Supercopa de forma contundent. Va caure derrotat a les semifinals davant del Pozo Múrcia per 8-4 en un partit que va arribar a guanyar per 7-2 i 1-3 amb empat a 3 a temps de descans. 6 remats als pals i una segona part marcada per la falta de punteria del Palma van sentenciar la confrontació. Sentim l'entrenador Darías Baleas Palma Futsal, Antonio Vadillo.
12: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegada. Evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Eso es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido. Y ellos han sabido competir mejor que nosotros, ¿no?
3: I tancam en pàdel la dotzena final d'aquest curs que jugarà Gemma Triay. I després de superar amb Delfi Brea la doble formada per Ari Sánchez i Andreu Stero en dos sets, jugaran la final del PU de Madrid davant Paula José María i Bea González. Tot un rècord per la menorquina que pot batre avui el de ser la jugadora

0: nosaltres.
1: Abuelo!
2: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: 8:48, encara amb la recta final de l'informatiu matí aquí a Vetran Ràdio, explicant-vos que aquesta setmana comença el retorn a l'escola de milers d'infants i adolescents a les Balears. 300 han recollit aquest dissabte la Fundació Montición Solidari de Palma el seu material per la tornada demà, a partir de demà, alguns a l'escola. El nostre company, Joan Josep Sunyer, hi ha fet una visita.
1: Són, sobretot, alumnes d'infantil a ESO, de famílies vulnerables ja beneficiàries del servei social de l'ONG. La major part, ciutadania nouvinguda.
2: Quin curs has de fer?
3: Quart
2: de primari.
1: Qui ha de fer quart de primària és Patrícia, que arriba a les instal·lacions de Montición Solidari al barri Nou Llevant, acompanyada del seu pare, un germà més petit i un de més gran.
3: Un llibre i la meva germà, una motxilla i alguns joguets.
1: Enguany, la novetat amb les motxilles de material escolar de Montición Solidari ha estat que han tingut nous demandants. Tere Soto és coordinadora del programa.
4: Hem allargat un poc més el nen d'ESO, fins a 16 anys, perquè hem trobat que n'hi ha molts que encara estudien i que ens demanen material i tenim ganes d'oferir-los perquè comencin el curs amb aquesta motivació de material.
1: I a tot això, el repartiment de motxilles no hauria estat possible sense una trentena de voluntaris com Núria.
5: Veiem com els nens venen contents a cercar material i ens il·lusió de començar l'escola. Està molt guapo, està molt guapo.
1: Les motxilles de material escolar de Montición Solidari són igualment possible gràcies a les donacions particulars i també del Col·legi de Mediadors de les Illes Balears.
0: Precisament amb motiu de l'imminent inici de curs els pròxims dies, avui comerços i grans superfícies estaran oberts.
6: És una de les jornades escollides pel sector per facilitar les compres de les famílies del material escolar, just abans de començar les classes. Trobareu obertes sobretot les grans superfícies i centres comercials, a més dels supermercats. Amb tot, recomana consultar els horaris perquè podrien ser diferents als habituals.
0: I també vos explicam una troballa arqueològica excepcional i totalment inesperada a les nostres aigües. El vaixell científic Miguel Oliver ha rescatat de manera accidental una dotzena d'àmfores d'època romana al sud de Formentera mentre realitzava una campanya de recerca pesquera. Els objectes ja es troben sota custòdia, Esther de Miguel.
7: El que havia de ser una jornada rutinària de recerca científica s'ha convertit en un descobriment històric. El vaixell Miguel Oliver feia aquesta setmana tasques d'investigació de recursos pesquers al sud de Formentera per al Centre Oceanogràfic de Balears quan les seves xarxes han tret del fons marí un tresor arqueològic. Es tracta d'una dotzena d'àmfores d'origen romà que han sortit a la superfície pràcticament intactes. De manera immediata, la tripulació ha seguit el protocol marítim i ha notificat els fets a les autoritats competents. Els béns històrics es mantenen hores d'ara custodiats a bord de la mateixa embarcació per garantir-ne la seguretat i conservació preventiva. El destí final d'aquestes peces serà el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Allà els experts iniciaran les tasques de neteja, catalogació i estudi per determinar la procedència exacta i l'antiguitat d'aquest carregament que la mar ha mantingut ocult durant segles.

0: La segona edició del concert de la patrona de Palma ha repetit l'èxit aplegant més de 30.000 persones, segons l'Ajuntament.
1: El Parc de la Mà s'ha convertit en una festa, una gran pista de ball per una nit de música electrònica i ambient festiu que s'ha allargat fins a la matinada per celebrar la Mare de Déu de la Salut. Una celebració que sembla arrelarà amb força el calendari estiuenc.
0: I després d'aquest concert, avui entran de ple les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mont. A partir de les 6 del capvespre, els gegants convidats procedents de Sant Feliu de Llobregat seran rebuts

0: pels locals i amb fritjons, Sant Tomeu i Neguida, per fer el tradicional ball de gegants just abans del moment àlgid. Serà a les 9 del vespre el primer toc de Fabiol des del balcó de l'Ajuntament i el pregó de les festes a càrrec d'Anna Ferrer, es cantant i compositora. Amb ella, maonosos i maoneses cantaran el tradicional himne Es Maon, que sentiu de fons. Que sabeu quin és l'origen? Ens ho explica Blai Berbé.
1: Tots els maonesos en coneixen la curiosa lletra de principi a final des de fa més de 100 anys. L'origen de la cançó s'ha documentat el 1904 per a la recepció del rei Alfons XIII de visita a Maó, escoltant a Lluït Cintes, que és cantant líric.
2: Això va ser un gran esdeveniment per Maó i els fiats de les escoles van rebre el rei amb aquesta cançó, que no se sap qui era l'autor, no se sap qui la va escriure, era en castellà perquè el rei l'entengués i simplement era una benvinguda.
1: Uns anys més tard, el periodista menorquí Deseado Mercadal explicava en un article que hi havia escoltat grups de mariners de les tavernes de Marroc i l'Alger cantant Les Maon. El responsable de la popularització de la tonada podria ser l'actor Ricardo Puga, el galant de moda dels anys 20 que, en una de les funcions a Maó, va voler sorprendre el públic cantant la cançó. Escoltem a Lluís Cintes una altra vegada cantant.
2: La cosa que jo penso és que Ricardo Puga devia fer aquest comiat a altres ciutats d'Espanya canviant només el nom de la ciutat. Per això avui en dia ens trobem que Avilés o Gijón o altres llocs també canten aquesta cançó amb el seu nom.
1: I a Maó es canta el dia del pregó, apressats i a ple pulmó.
0: I Vetres farà un ampli desplegament informatiu i audiovisual amb motiu d'aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó, que comencen avui, com dèiem. La programació especial es podrà seguir per televisió, ràdio, YouTube i xarxes socials. El primer acte serà aquesta nit, amb la retransmissió per streaming del pregó, com dèiem, a càrrec de la cantant Anna Ferrer, que també inclourà el cant de l'himne de la ciutat, Es Maón. Es podrà seguir a partir de les 9 del vespre pel canal de YouTube d'Ivetres.
3: També es retransmetran per televisió i YouTube els dos jaleos. El primer, demà a partir de les 9 i mitja del vespre, amb la narració de Vanessa Ortí i els comentaris de Pac i Ramon, del grup de Cavallers de Maó, Maria Pons i Josep Ruete. Dimarts 8, la programació especial s'emetrà de la 1 menys quart a les 2 del migdia i de 3 i mitja a 6. Cristina Bugallo en farà la narració amb els comentaris de David Marques, Josep Portella i Xavi Pons.

0: També avui, a partir de les 9:05 del vespre, Vetres Televisió retransmetrà en directe la processó de la Beata de Santa Margalida, una de les celebracions més típiques i multitudinàries de Mallorca.
1: Una processó que combina colles de xeremies, bandes de música, carrosses i estampes que recorden la vida de la Beata, així com les tradicionals colles de pagesos que transporten una gerra en separança. Un dels elements més característics de la celebració són els dimonis, que intenten prendre les gerres als pagesos per rompre-les davant de la Beata. Així explica el regidor de Fires i Festes de Santa Margalida i va amb Mesa l'emoció amb la qual viuen el dia d'avui.
2: Som dies molt emocionants pel poble, on la gent col·labora, a part tenim gent agermanada del País Valencià que diguéssim que venen aquí en el poble. I a part, el diumenge és el dia gran, 9 del vespre, on tenim normalment més de 2.000 colles de pagesos. És un gran número de gent per el que és Santa Margalida, però bueno, molt emocionants, la gent ho viu, ho disfruta i molt contents per aquest dia.
1: Per una persona, la processó d'enguany serà especialment única. És Cristina Cladera, l'encarregada de representar la Beata, que viu el seu paper d'avui amb molt d'orgull.
3: Ja és aquí, això, fa molta il·lusió, perquè des de petits ho sentim i és que encara no m'ho crec. És un orgull immens representar la figura de la Beata.
1: Una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular mallorquina que un any més mostrarà el seu arrelament a Santa Margalida.

0: És una veu ben coneguda per gairebé tothom i tenim un apunt que de ben segur alegrarà a molts. Poc més d'un any després del seu greu accident que va patir l'agost de l'any passat, Jaume Anglada ja té data per tornar a pujar als escenaris.
1: Així ho ha anunciat l'artista mallorquí a les seves xarxes socials després d'estar un mes ingressat a l'hospital i després d'una dura recuperació. El cantautor actuarà el 7 de novembre al Teatre Principal de Palma.

perquè som de mar i cel. Cuida'm, perquè som de sol i vent. Cuida'm, perquè som de pedra i fang. Cuida'm, cuida'm, cuida'm.

0: Han tocat les 9, repassam les principals notícies de l'actualitat. Aquest cap de setmana s'han interceptat una desena d'embarcacions a les costes de les Balears, amb més de 160 persones a bord, entre les quals almenys una dona embarassada. Aquestes noves arribades, algunes a nuclis turístics i residencials, han tornat a encendre el debat polític.
1: Els consells de Mallorca i Formentera han exigit al govern central una gestió més eficient de la situació, així com més recursos humans i econòmics per a l'atenció dels migrants. Escoltàvem el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el de Formentera, Òscar Portes.
2: Demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, que demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern.
3: És inacceptable que l'Estat tingui informació d'una arribada massiva d'immigrants a les Illes Balears, que tots sabem la majoria per on arriben, per on entren, que és l'illa de Formentera, i que Formentera no en tingui coneixement. Això d'aquí realment és inacceptable.
0: Aquestes afirmacions, i també a la presidenta de les Illes, Marga Proens, ha respost al govern central negant que s'hagués emès una alerta per una entrada massiva de migrants a l'arxipèlag. Segons Moncloa, el document al qual va fer referència Proens és un informe rutinari del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres que avalua de manera periòdica el risc d'arribada basant-se en dades històriques.
1: L'executiu de Pedro Sánchez insisteix que no es tracta de cap alerta extraordinària, sinó d'una feina de seguiment habitual dels cossos de seguretat, un balanç que segons el mateix document, xifren 3.723 els migrants arribats per mà a les illes enguany, un 8% més que l'any passat.
0: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca té un pla per gestionar les colònies felines. Avui, per primera vegada, les voluntàries que s'encarreguen participen en una mobilització d'àmbit estatal amb el lema «Els moixos tenen llei, Ajuntament, compliu-la». La marxa sortirà a les 12 de la plaça Espanya de Palma.
1: La coordinadora de la gestora de les gestores de colònies felines de les Balears denuncia que els ajuntaments responsables de gestionar aquestes colònies incompleixen de manera generalitzada la llei de benestar animal i volen posar aquesta realitat damunt la taula. Elisabet Pretel és la portaveu.
4: De que ahora algunos ayuntamientos están empezando a chipar, de que sí es verdad que hay algunos ayuntamientos que llevan años ya contratando servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones, son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos, que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día, es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
0: En internacional, eleccions regionals clau avui a Alemanya. El Land de Saxònia-Anhalt celebra comicis on per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial un partit d'extrema dreta, Alternativa per Alemanya, podria aconseguir la victòria.
1: El cap de llista de l'ultradreta a la regió és un jove de 35 anys, considerat un influencer populista i conegut pels seus discursos obertament contra la immigració i els mitjans tradicionals. Ahir mateix, el capital del Land, Magdeburg, va ser la seu d'una manifestació multitudinària per rebutjar l'ascens de la formació d'extrema dreta.
0: I en clau de servei, recordar que avui a partir de les 12 del migdia s'activa l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures a totes les illes, tret de la zona central de la Serra Tramuntana, amb els termòmetres que poden fregar els 38 graus al Pla de Mallorca.
1: Avís també als conductors que circulin pel sud de Mallorca, ja que per mort d'un triatló, tot el passeig que unes s'Estanyola amb la Ràpita i d'aquí fins a Son Calavell romandrà tancat fins a les 12:30 del migdia.
0: És l'actualitat del moment, l'actualitzarem. El pròxim butlletí serà al punt de les 10. A continuació, La Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bé, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Ja es diu menjar 6 de setembre, com passa el temps, els nens s'apunten a escola i tots contents. Raül Valls, molt bon dia.
1: Ai, bon dia, bon
0: era
1: dia. De què? De que vol setembre?
0: Que ningú... No, que els nens tornessin a la rutina. Que els padrins també tornessin a la rutina. Que estaven segrestats, amb els nets, amb els fills. Ja. Que jo sé que els estimau molt, però ara ja basta.
1: Sí, no,
0: ara
1: no.
0: Ara ja basta.
1: Està
0: queda
1: bé.
0: Poc.
1: Està bé. Jo, l'estiu, saps què passa? Que m'agrada molt. El que passa que... Clar, és veure que ja toca. Jo he començat l'any. Jo que no comem per gener, comem per setembre.
0: Per
1: jo.
0: Setembre.
1: Sí.
0: He adormit moments.
1: Ara jo ho vaig començar.
0: Setembre toca gimnàs. Començar un nou esport, si en feis. Començar a cuinar.
1: Pagar la quota de nou.
0: Pagar la quota d'autònom. Exacte.
1: No, la quota d'autònom això és cada mes.
0: No sabia si ara.
1: Que nom, que ara, no sé què nom, es diuen ara.
0: Sí.
1: De Montero, Montoro i tots aquests, ara cobren cada mes. Això no falla.
0: Això no falla mai.
1: No.
0: I res, i seguim també amb els temes d'actualitat de Ceuta, que precisament avui, en bon diumenge, és un tema que volen tocar. Perquè és vera que els dies passen, nosaltres feim un magazín i també té cabuda aquestes situacions que també ens afecten. I per això avui parlarem amb gent que ha viscut a Ceuta, gent que coneix molt bé la realitat d'aquesta comunitat on ho estan passant malament perquè hi va haver una manifestació aquesta setmana, també en parlarem i ho farem amb un politòleg i veïnats d'allà que viuen aquí ara a Mallorca i volen saber una mica com se senten i quina és la situació. Però també tindrem fires i festes.
1: Exacte. Avui és la nostra passejada per Mallorca. Anirem fins a Sineu, fins a Bunyola, i vàrem anar a Sineu en el mercat nocturn. Però anirem a Bunyola perquè són les festes de Sant Mateu. I què és el més conegut de les festes de Sant Mateu? Idò, la correguda de roba anterior. És a dir, nus. Com ser minus?
0: Correguda de roba... Va, d'acord.
1: El diari de córrer, per dir, en Bunyola...
0: Sí, en pèl.
1: Quasi. Perquè se suposa que és de roba interior.
0: Sí.
1: No? O si en pel, no ho sé.
0: I si hi ha que dur calçoncillos d'aquests estantissos blancs llargs que s'aduien antes
1: no,
0: molt?
1: No, tu pots triar, però de cada vegada, jo, que vaig anar a les primeres edicions, jo quan veig les fotos dic, de cada vegada anem a més, vull dir.
0: Sí, cada vegada hi ha menys
1: anem a més de menys roba.
0: Ja.
1: Vull dir. Però, escolta, has d'anar desfressat,
0: sí.
1: Però amb poca roba.
0: Jo m'imagino un poc el perfil, perquè que vos fosseu una idea, vos en recordeu de les Toreros Muertos, que sortien d'aquella suerte, així com...
1: Tu saps en Tarzán, i doncs ja
0: també,
1: està.
0: També, un taparrabos.
1: En Tarzán, en Pocahontas, tota aquesta gent, i doncs així, que duen quatre fulls per davant i tres per darrere, i doncs això.
0: Ara m'ha recordat aquella sèrie, aquell programa, aquell documental que fan, Una aventura en pelotes, que se passen 21 dies allà, d'aquella manera.
1: Exacte. I doncs això, Bunyola. De Sant Mateu.
0: Bunyola,
1: mira-los.
0: Saben fer bé,
1: Bunyola.
0: Nina
1: Mateu, si voleu veure. Nina Mateu, presentadora d'aquesta cara, de xiu-xiu.
0: Què dius, també?
1: Que?
0: Participa, t'ho dic.
1: Nina, la primera. No importa m'ho digui, però ja ho sé. Jo ho sé. Si la voleu veure, quasi, quan Déu la va dur al món...
0: Que mos telefoni, també, i mos expliqui la seva experiència.
1: Telefona al món. No m'ho crec, que tot està de ressaques, perquè ahir va vetrull.
0: Exacte.
1: Entenc, ara avui no li toca. Res, la qüestió.
0: Bé, que... tenim un número de WhatsApp, per si voleu opinar.
1: Tenim un número de WhatsApp, per favor, Inés Mateu. Bé, tu ho saps, però vaja, si no mos escriu en el WhatsApp.
0: Sí, en aquest.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Exacte.
1: I
0: tenim moltes coses. També tindrem avui un entre tu i jo, perquè si ahir teníem 2 hores de programa, avui tenim una més. A les 11 encara mos queda una hora més, que és aquest entre tu i jo.
1: Clar, només vos puc dir que la cosa va de preguntes i respostes, i no és perquè sigui una entrevista, que també, sinó perquè la persona que vendrà en aquest entre tu i jo... li ha pegat fort per fer preguntes.
0: Sí.
1: Li ha pegat fort. Ara dona't...
0: Preguntes
1: sí, sí. I em farà cada dia. Sí. Una roda del temps.
0: Una roda del temps, Preguntes d'aquestes històriques que tots podrien conèixer si han viscut un poquet. No fa falta ser molt intel·ligent, però has de viure, has d'haver viscut, perquè si vius, tens més informació.
1: No sé si serà fàcil. Després en xerrarem amb aquesta persona. No sabem si és ell, si és ella, què fa, què no fa, però preguntes
0: no
1: en farà moltes.
0: No poden dir si és ell o és ella, ja ho deia.
1: Ja, de primera.
0: Sí.
1: Bé, doncs ella. Ella. Au, ja està.
0: Ella. Com que donem un parell d'ells, ara serà ella.
1: Ara serà ella, ara molt bé. Ah, això. I doncs ella i farà moltes preguntes.
0: Moltes preguntes, però aquesta vegada les preguntes li faran altres.
1: Ah, quin nom. Ah, veuràs tu, quin test.
0: Aquí, aquí. Aquí volen saber.
1: Ah, veuràs. Ah. Bé, i doncs res, això. Ja han dit el WhatsApp, ja han dit on anirem i què farem. També vindrà Julio Bastida, que mos contarà...
0: En Julio Bastida, sí.
1: D'aquesta comunitat.
0: Mos ha de fer un poc de seguiment de coses que passen per Sombanya, que ja mos va fer un avançament
1: gros,
0: també la setmana passada.
1: No aturam. Perquè no tot és guapo, vull dir, no. També passen
0: coses.
1: De gràcies.
0: Tu vas veure la setmana passada aquí Ford Focus, que se ficava dins el carril bici.
1: Ah, sí.
0: Un argentí que va dir, jo me ficaré per aquí. Sí. Me ficaré per aquí.
1: Bueno. No sé, devia tenir pressa ara.
0: I quan va venir la policia li van dir che, pibe, no tenés nada mejor que hacer.
1: Mira, tenim avui aquí un tècnic, no sé,
0: tècnic, sí.
1: Com ho dirà,
0: sí. Bé, no és res pitjor que un espanyol imitant un argentí.
1: Totalment.
0: Si escoltes un argentí imitant un espanyol també és molt bo.
1: Diu molt d'insults.
0: Sí, comencen a dir...
1: Sí.
0: Perdona,
1: és que no ho pot dir ara.
0: No, ara no puc dir.
1: Clar,
0: no.
1: És que no ho pot dir. No. Però diuen molt d'insults.
0: Sí.
1: Sí, perquè els espanyols sabeu que deien molt d'insults.
0: Un insult amb argentí és graciós.
1: Mm.
0: Amb espanyols com el més agressiu.
1: Si no, si vols passa com un pare, que xerra amb un argentí, xerra amb un ucraniano, xerra amb un de Nigèria, xerra nigeriano, i tu dius...
0: S'adapta.
1: Senyor... No és que se'n rigui, de veres.
0: Què li fas, accent?
1: Sí, tu dius, però home, per favor. No, però és que no ho faig a posta, m'ho surt.
0: Li surt.
1: Sí, no sé, com un accent raro.
0: Setonada.
1: Si va d'Andalusia, xerra andalús, és que és gros. Sí, és fort.
0: Fa un poc de vergonya.
1: Clar, jo és com a prou. Què fas? No ho sé, se li ferro.
0: Ole!
1: Sí.
0: I feia mucho ole en sa L, aquesta.
1: Ole! Lo bo és que no encerta cap idioma, però ell, mentalment...
0: Són coses que passen...
1: Bé, i ara, després d'aquest petit parèntesi, hauríem de començar el programa.
0: Començar el programa, tenim moltes coses. Vinga.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és informació.

0: Molt bé, idò, seguim aquí les 9:51 minuts, tenim 9 minutets per parlar amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Balears, perquè han passat cosetes, cosetes que li feien seguiment perquè no és d'avui ni d'ahir, però tothom pendent d'aquest camioner chileno que se va carregar 6 cotxos a Palma, tenia el permís retirat, conduïa drogat, va donar positiu 12 vegades la tassa d'alcohol permesa. Julio, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Un complet va fer, eh?
0: Va fer un complet. Això se diu fer un complet.
1: Sí, sí. Hem de dir
0: una
1: que...
0: Una joia.
1: Hem de dir que aquest senyor, que té 63 anys, segons la Guàrdia Civil de Trànsit, té 63 anys i és chileno, lo que va fer és que el dia d'autos, com se sol dir, va anar i en el seu tràiler de 40 tones, que se diu aviat, 40 tones, va embestir a 6 cotxos a l'autopista d'Inca, ben davant Son Fusterat, a l'entrada de Palma, i va deixar un balanç de 16 persones ferides. 16. 4 d'elles van haver d'anar a l'hospital, a Son Pares, i una d'elles embarassada. Vale, fins aquí tot pot ser relativament normal. Pot haver un accident, no passa res, i ho comprovam. Arriba la Guàrdia Civil de Trànsit i se dona compte de que aquest home tenia problemes seriosos per mantenir la verticalitat i que anava gat com una sopa. Li diuen, seu aquí, i aquest home no se volia seure. I va començar a follir, va córrer, se'n volia anar. I la policia, la Guàrdia Civil, clar, darrere ell...
0: I aquell home que no tenia tots els recursos per mantenir-se dret, no?
1: Se'n va tirar damunt d'ell i ho van engrillonar, o sigui, li van posar grilletes a les esposes i ho van deixar en terra, esperant per veure ben què passava. Va fer la primera prova d'alcoholèmia i va donar 12 vegades més de la tassa permesa. 12. A més de tot això, està a punt d'escom etílic. O sigui, és que l'informe policial diu això, que està a punt d'entrar com etílic.
0: Pensar que un com etílic perd la consciència.
1: Correcte. Però a punt.

0: Què va passar? Que la segona prova ja se va negar a fer-la i se van endur detingut. Detingut per desobediència greu, perquè va intentar fugir, també detingut perquè, evidentment, un delicte contra la seguretat del trànsit, etc. Què succeeix? Que aquest home va en els calabozos de la Guàrdia Civil de la comandància, aquí de Bona, Manuel Azaña. Ho presenten davant la jutge de guàrdia. L'atestat no està finalitzat perquè estan esperant una confirmació d'un jutjat de Barcelona, que havien demanat una ampliació. La jutge diu, bueno, que se'n torni una altra vegada als calabozos i m'ho torna a dur demà. Vale. L'endemà ja ho duen a la jutgessa. I què és el que ha sortit? Què és el que va votar? Que aquest home, a abril de l'any 2025, li van retirar el carnet de conduir perquè anava drogat a Barcelona. Li van retirar el carnet i no podia conduir.
1: Fa un any i mig que no tenia carnet.
0: El dia abans de que passés tot això de l'autopista d'Inca, la Guàrdia Civil en el Port de Palma la plega i li fa una prova, va donar positiu, i no només això, sinó que varen comprovar que tenia, no tenia carnet perquè, evidentment, li havia retirat la jutge de Barcelona. Això se diu quebrantamiento de condena. I li van dir, li van posar una altra sanció. I li van dir, tu no pots agafar, no pots conduir, perquè t'hem aplegat i no pots. Li va ser igual, va agafar el camió, se'n va anar al CUDI, va carregar, va descarregar, va fer el que havia de fer, i ja quan tornava, alcohol a tope, gat com una sopa, va embestir en aquesta gent. I és per aquest motiu, que això és l'important, per el motiu que la jutge va enviar aquest tipus a presó. Un dels motius de que te poden enviar a presó en preventiu és que tu tornis a fer una altra vegada un altre delicte perquè no l'has après. I com que ja la jutge ha comprovat que tenia una sanció a Barcelona que va continuar el dia després, ja diu, ja no tens una tercera. Ara te'n vas a presó i estàs a presó fins que vingui el judici.
1: Tampoc ho veure que hi Baleares al moment que està entrant cap a jutge, no? Cap a jutjats, que li dius, estàs arrepentido? No te contesta.
0: No contesta, no contesta. Que chileno no contesta.
1: No contesta.
0: La veritat és que, mem, serà greu, eh? Serà greu, en aquest tipus li curà una bona condena, perquè evidentment és un perill públic. O sigui, si ja és un perill una persona amb un cotxe, imagina't amb un camió tràiler de 40 tones. La gran sort que va tenir, i ho hem de dir així de clar, és que el camió tràiler venia descarregat. Si hagués vengut en sa càrrega, o sigui, 40 tones, tal i com marca sa seva...
1: Potser no parlaríem de ferit.
0: Sa capacitat, no parlaríem de ferit, perquè estan xerrant d'un camió que anava a 90 km per hora, se va trobar a l'embòs de l'entrada de Palma, va frenar, va estar 150 metres frenant, I encara així se'n va dur i va deixar els cotxes fer pols, 6 cotxes. Si hagués anat en sa càrrega,
1: no frena.
0: Possiblement estarien xerrant de molt de morts.
1: Aquí no parlant de morts, però sí que parlant de tràfic de drogues. I és que Sombanya, ja ho vàrem anunciar la setmana passada, que això aniria per capítols. Resulta que li planta cara a la policia perquè ara ja han trobat una estratègia per anar per davant de la policia cada vegada que entri a Sombanya a veure on està la droga, no?
0: Correcte.
1: Idò, ara han aconseguit que hi hagi 5 accessos per l'entrada i sortida de droga. Com va això?
0: Correcte. Abans sempre hi havia un accés d'entrada, una entrada i una sortida de Sombanya. Només un. Ara han fet 5, com a 5 carreteres per accedir a Sombanya. I cada punt de droga té la seva entrada. I és com un laberinto que hi ha en les muntanyes de terra i de basura que hi ha allà, de fens. I el que han descobert és que això és molt pràctic per ells a l'hora de vendre droga i en el moment que va entrar la policia, posen nins, dones i jonquis a les portes. D'aquesta manera han de frenar els avanços dels furgons policials. I què és el que passa? Que si tu poses dones, nins i jonquis allà davant en aquesta carretera, en aquests camins, en aquests accessos, pues bloqueges l'entrada de la policia i tenen temps suficient per tirar la droga. I una altra cosa que és curiosa, i és que quan molt varen convidar la Policia Nacional i la Policia Local a anar-hi en aquesta redada, que va ser divendres, i molt va cridar molt l'atenció que de vora un dels punts de venda, que ho tenim enregistrat, a més IB3 Televisió va fer un... té les imatges i nosaltres també, ok, Baleares, va cridar molt l'atenció que de vora cada punt de droga ara han fet un chill-out.
1: Això t'anava a dir, no?, per acabar aquest darrer minut. Resulta que hi ha un chillout, hi ha una imatge molt... los nuevos chillout de la droga, en son baña, carpa, sofàs i normes per a consumir.
0: Sí, és un chillout, el que antigament se deia fumadero, sí, que era on tu compraves la droga i anaves a fumar, te la podies fumar allà, pues ara, o te podies injectar, o el que tu volguessis, ara la pot consumir, però a un chillout. Han fet unes carpes amb unes normes. No se pot cridar, no t'has de variar en seient i tal. Però,
1: preocupats per no cridar son banya, mare de Déu.
0: Però el millor de tot és que si vols les imatges, no són cadires ni coses d'aquestes, no. Són els seients dels cotxos, sí, vells, aquests que te lleves, pues, han posat seients de cotxos i allà són les cadires. És el chill out i tal. I una cosa molt curiosa que ens va cridar molta atenció, sí, i és que te demanen que deixis ressenyes i que donis el teu like. O sigui, ara s'ha modernitzat tant que has de deixar una ressenya i has de posar un like en aquest punt de venda perquè tenen competència amb altres i ara de cada vegada pues, són més moderns i demanen una bona ressenya.
1: És a dir, tu recomanes que una persona pugui anar allà a consumir.
0: Correcte. I a més, les muntanyetes de terra i de... Va ser molt xulo, eh? La veritat és que feia temps que no anava a Son Banya. La darrera operació crec que va ser... que hi vaig anar, que me'ls van convidar la policia, va ser fa un any. I ara he tornat i anàvem, evidentment, custodiats en la policia i va ser molt curiós veure la gran quantitat de basura que hi ha allà. És un desastre.
1: Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts. Ara, butlletins horaris.
0: Fins la setmana que ve.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, fa autocrítica i assumeix que el govern central té part de la responsabilitat pel desbordament extraordinari que viu Ceuta. Considera que la resposta hauria d'haver estat més eficient o més ràpida i que estan fent tot el possible per reparar, resoldre i per atendre els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma, però que això no ha de significar ignorar el dret humanitari. També demana el Partit Popular que signi el trasllat de 500 menors des de Ceuta cap a la península. És la ministra Cira Rigo en declaracions a Radio Nacional de España.
4: Que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida. Y yo ahora mismo estoy situada en el lugar en el que creo que tenemos que hacer todo lo posible por reparar, por resolver y por atender.
3: Més temes, el servei de Bicipalma compleix un any des de la pujada de tarifes que va encarir l'abonament anual 6 euros i va fixar un pagament de 35 cèntims per l'ús de les bicicletes elèctriques. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment de la demanda, que ha sumat més de 30.600 noves altes en el darrer any, un 20% de les quals de no residents. Tot i que els usuaris valoren positivament l'ampliació de la xarxa, continuen sorgint queixes. L'entitat veïnal, Flipau en Pere Grau, ha denunciat que el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, complicant la devolució dels vehicles. Escoltant la seva portaveu, Genoveva Martí.
5: Desde Cort se ha dicho que se va a ampliar el Bicipalma, cosa que nos parece magnífico. Ahora, le estamos diciendo a Cort, bueno, perfecto, os aplaudimos, pero por Dios, lo que tenéis ya establecido y que funciona, mantenerlo, mantenerlo en buen estado. Porque además nosotros pedimos la ampliación en nuestro barrio, porque tenemos 60 bicicletas y obviamente durante el día es insuficiente.
3: La Policia Nacional ha detingut a Manacor dos homes per abacalar foc intencionadament a un habitatge on vivien diverses persones per un assumpte de deutes. Segons la investigació, un grup de joves es van presentar a la finca, van amenaçar les víctimes amb un arma de foc i aquestes van haver de fugir a corrents per amagar-se entre els matolls. En tornar a la casa, amb una patrulla policial, van trobar que l'immoble cremava en flames. Els bombers van comprovar que el foc s'havia provocat en quatre punts diferents, dos d'ells, a les úniques vies de sortida de l'immoble. L'atacant principal, que va continuar amenaçant de mort les víctimes per telèfon, també va provocar danys a la comissaria i va agredir els agents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. En internacional, el volcà Anak Krakatau, a Indonèsia, ha entrat en erupció amb columnes de cendra de milers de metres que es poden divisar a una distància de més de 700 quilòmetres. L'aeroport de la capital del país, Jakarta, s'ha vist greument afectat i ja s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols. La darrera vegada que aquest volcà va entrar en erupció va ser l'any 2018, quan un despreniment del con volcànic va provocar un tsunami que deixà més de 400 morts. I en clau de servei, recordem que avui, a partir de les 12 del migdia, s'activa l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures a totes les illes, excepte a la zona central de la Serra de Tramuntana. Els termòmetres poden fregar els 38 graus al Pla de Mallorca. I molta atenció també als conductors que circulin pel sud de Mallorca, perquè per mort d'un triatló, tot el passeig que un estanyol en ser ràpida i la connexió fins a Son Calà Vell romandrà tancat el trànsit fins a les 12:30 del migdia. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt. Continuen ara els nostres companys de la Gran Vida.
2: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Molt bé, seguim aquí la Gran Vida, a les 10 i 5 minuts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I ja sabeu que tenim encara dues hores més per endavant. Molt bon dia si vos acabeu d'aixecar, molt bon dia si esteu berenant, si aneu amb el cotxe, si aneu a la platja, encara fa caloreta, podeu anar a la platja perfectament, tot i com un bon balear, un bon mallorquí, no se fica dins aigua a partir de setembre. O al manco hi ha molta gent que pensa com jo, que té aquesta teoria, no? En tocar setembre, ja és moment de tornar en el curs, curs escolar, si estudiau, tornar a feina, a la feina si heu acabat les vacances. Si teniu vacances ara, en el mes de setembre, no era bona, que és un mes que potser sigui més bo de dur, no? Ja veurem la caloreta que fa, però ja mos va anunciant a Margalida Ribas ahir, en la previsió del temps, que faria molta calor fins dimecres, dijous. Pot ser que dimecres o dijous baixin una mica les temperatures. En qualsevol cas, dues hores més de programa amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Aquest és el programa número 105. I hem tingut una primera hora una mica més d'actualitat política, amb reaccions de residents, de gent de Ceuta que viu ara, que resideix a Mallorca, que té les seves famílies entre aquí i allà i que ho passen malament. I hem escoltat també l'opinió d'en Juan Gálvez, que és politòleg. I després en Julio Bastida, que mos ha parlat de coses que passen, no? Com aquest accident d'un camió que va arrossegar, hi va tenir un accident amb molt de cotxes perquè anava amb una tassa d'alcoholèmia molt elevada. Després situacions de son banya, que cada setmana mos sorprenen més. Però ara és moment d'entretenir-nos una mica més en temes més festius. Per exemple, ara mos anem a la festa de Bunyola, de Sant Mateu. Ho farem de la mà també amb en Raül Valls, que ara tot d'una tornarà, i farem aquesta entrevista en la batllessa de Bunyola. També parlarem amb en Carles Recasens, si és que ell és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Intentarem connectar amb ell perquè resulta que hi ha una alerta per productes per aprimar. Què vol dir això? I de vol dir que Sanitat ha ordenat retirar del mercat una vintena de productes per aprimar que contenien sibutramina. Això és una substància no autoritzada i que pot tenir efectes adversos cardiovasculars i en alguns casos greus. I de tots aquests productes que serveixen per aprimar, alerta, perquè darrerament s'han posat de moda i s'han retirat alguns del mercat. També parlarem de la crisi de la bici Palma a Pere Garau. En aquest cas resulta que asseguren que aquest anclatge de bici Palma ha deixat de funcionar. En alguns casos, alguns estan fora de servei i hi ha un 40% que no funcionen. Això vol dir que si agafeu la bici Palma, després no podeu col·locar la bicicleta, perquè per tant, us heu de desplaçar per posar la bicicleta. Anem a veure això com afecta la ciutadania, perquè també és un tema que interessa molt i és un tema de servei públic i de transport públic, no? Ho farem de la mà d'en Genoveva Martín Blanc, que ella és una de les responsables de Flipau amb Pere Garau, aquesta plataforma que també, diguem, de protesta ciutadana, que també està bé, no?, per veure com estan les coses. I parlarem avui molt de llampuga, amb en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta. Parlarem de diferents receptes que se poden fer en llampuga. És vera que és, ara me direu, ara és el moment de raons, no de la llampuga. Ara tothom va a pescar. No sé si en Lluís Menéndez, el nostre tècnic, va a pescar. Jo anava de petit, ara està prohibit tot i està en alerta. I jo sempre dic, si no teniu barca, és millor tenir un amic que tingui barca. El manco dona una volteta. Però ara és temporada de raons. I d'aquí un meset serà temporada de llampuga. Hi ha una fira, de fet, a Cap de Pere, no?, que és la fira de la llampuga. I se fan moltes tapes, molt de plats amb aquesta peça tan preciada com és la llampuga. I ho farem de la mà de en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Solla. Avui, són pràcticament ja les 10 i 10 minuts. Començam i m'anam a Bunyola.
1: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
0: Ah,
2: Au, idò, Joanmi, on anàvem a fer una volta?
0: Vinga, anem a Bunyola, que allà preparen aquestes festes de Sant Mateu 2026.
2: Clar, no t'anava a dir, no porta preparit la roba, no. Perquè ja saps que a Bunyola els agrada molt fora roba, no, amb poca roba.
0: Amb estar basta.
2: Amb estar basta, exacte. Idò, bé, hem de dir que a Bunyola estan de festes, són les festes de Sant Mateu, i bueno, hi ha moltes cites que no poden faltar. Activitats que algunes ja s'han fet, ja han començat, i d'altres sí. Que seran marcades per la música, la cultura, l'esport i les tradicions més esperades d'aquest poble. A part de carretons, pujada en espal ensabonat o la correguda de roba interior,
0: aquesta m'interessa.
2: Aquesta volto. I la gran jornada de Sant Mateu. Bueno, totes aquestes activitats que hi ha són, podríem dir, gairebé les darreres festes d'estiu, entre sí. Aquestes i altres pobles de les illes, o Eivissa, per exemple, les festes de Jesús. Però per xerrar de totes aquestes festes, que millor que en la seva bellesa. Maria Antònia Serralta, la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bueno, Maria Antònia, estau de festa, jo dic, sou dels pobles que tancau, podríem dir, aquest estiu, de rebel·les, sí. De festes. Com ho estau visquent aquí, a aquestes festes de Sant Mateu?
3: I de bé, varen començat divendres, varen començar en el Xupinazo, que el du a terme aquí a Noviti, és l'associació de joves d'aquí de Bunyola, i varen tenir el dinar de quintes, i avui diumenge tindran la ballada popular. Això és a banda de festes, perquè les festes oficials diran que comencen dia 11 de setembre.
2: És a dir, hem d'esperar un poquet, perquè, però clar, hi ha tant dates i tantes coses que hem d'ampliar un poquet aquest programa, no? I ja heu començat aquest cap de setmana.
3: Sí, començat, sí. Però ara dia 11 sí que ja començarem, que hi haurà la tirada de caramel des del campanar. Vendran el Cucorba, un grup molt estimat per tots els jovenets d'aquí de Bunyola, i que a més és un grup que enguany fa 50 anys. I
2: serà el seu darrer concert, no?
3: El seu darrer concert, i em feia molta il·lusió que venguessin a Bunyola, perquè tothom els recorda amb un gran sentiment en el Cucorba.
2: I
3: després també tenim el pregó, dia 11, que el durà a terme enguany el Club Esportiu Espedal. I també inaugurarem una exposició d'un pintor, que és en Koloski, a càrrec de l'associació Koloski, amb motiu del 30 aniversari d'aquesta associació.
2: Escolta, aquest pregó que deies que anirà a càrrec del Club Espedal, sí. Per què heu volgut reconèixer aquesta entitat? Què representa per Bunyola?
3: Bé, a mi m'agrada sempre, des que estic aquí a l'Ajuntament, que sigui qualcú que representi el poble. Jo considero que aquesta associació, el Club Esportiu Espedal, ja fa molts d'anys que se va crear i és una associació esportiva. Hi ha hagut molta de gent que ha passat per ells, vull dir, han fet moltes rutes en la bicicleta, organitzen curses de muntanya, i no sé, vaig trobar adient que fossin ells enguany que fessin aquest pregó de festes.
0: I aquestes festes després arribaran fins a final de mes, no? Pràcticament fins dia 21,
3: bé,
0: és així?
3: Bé, el dia 21 és el dia del nostre patró i és el dia que s'acaben les festes. I és vera que tindrem verbenes, tindrem moltes activitats infantils, i clar, i després el dissabte dia 19, com bé sabeu, és tradicional correguda en roba interior.
2: Aquí.
3: Aquí us agrada.
2: Clar, no...
0: Sí, tenim molta curiositat.
2: Jo he de dir que els primers anys d'aquesta festa vaig venir, vaig participar, però després sempre m'ha coincidit amb els trepitjadors de Binissalem. Ah.
3: Clar, jo hi tinc
2: mitja cama, i clar. Però, com que jo patesc de FOMO, que has d'anar per tot, això de que no pot fallar enlloc. Ha hagut anys, i aquí vos dono una exclusiva, que he anat a les festes dels trepitjadors...
0: Mitja...
2: No. Les festes dels trepitjadors, he anat vestit de trepitjador.
0: Jo què sé.
2: No, he dinat dels trepitjadors, he anat a l'hora baixa dels trepitjadors, i després hem acabat a la revela de la correguda de roba interior de Bunyola. Vestit de trepitjadors.
0: Bé. Està bé, està bé.
3: Hi ha que dir que ja fa un parell d'anys que és vera que la correguda comença a les 5 de l'hora baixa. Mm-hmm. Bé, la correguda ja comença de bon dematí. Vull dir, els organitzadors ja se'n van al Castellet, a despenjar les bragues de la geganta, que s'han penjat el dia de xupinazo. Mm-hmm. Llavors ja vinen junts, bé, totes les colles s'ajunten, vinen, és un dinar d'amics, de gent que se retroba per participar en aquesta tradicional correguda, i acaba a la 1. Vull dir, a la 1 s'ha acabat tot. Vull dir, hi ha un pregó, que és sorpresa, que sempre és un pregó que fan, o bé, que organitzen els mateixos de la correguda, i després sí que hi ha el lliurament de premis i una actuació d'un grup on guanyes gas butano i DJs locals.
2: Quan basta, eh? Això que ha començat
3: quan basta,
2: tan...
3: basta.
2: Exacte, quan ha començat això tan prest, són moltes hores de festa, i quan se comença a embrutar ja s'ha d'haver acabat.
3: S'ha d'haver acabat,
0: això bé. I jo volia demanar, quins són els requisits per fer aquesta correguda en roba interior? És a dir, és roba interior com a tal o cadascú se pot disfressar de qualque manera?
3: Clar, no, això arriba un moment que la gent, sense el seu grup d'amics, ja fa mesos que preparen la seva disfressa per aquest dia. És una disfressa amb poca roba, però tu pots trobar de tot. Aquí és un dia que la gent surt i pot participar tothom. La gent, n'hi ha que van amb molt poca roba, n'hi ha que van, jo que t'he de dir, disfressats amb més roba, però és, en teoria es veu que la gent darrerament s'acurra molt el que són les disfresses.
2: Sí.
3: Són molt originals.
2: Clar,
3: i
2: perquè...
3: molt de joves que fa estona que s'ajunten per crear la seva pròpia performance o la seva pròpia disfressa.
2: Sí, bueno, sí. I jo me demano, Bellesa, l'equip de la Corporació Municipal, també aneu d'aquesta suerte?
3: A veure, jo sempre he participat a la correguda en roba interior, quan no era Bellesa i quan he estat regidora i quan he estat Bellesa. Per tant, cada any participa en la meva colla d'amigues, evidentment, en aquesta correguda.
0: Clar que sí.
3: No deixaré de participar-hi per la bellesa.
2: No. Ara no, molt bé. Ben dit, així m'agrada.
3: Tota la vida he participat i fins que pugui seguiré participant.
2: Has vist.
0: Molt bé.
2: Però, vol dir que ja teniu pensat el grup d'amigues?
3: Evidentment,
2: no?
3: Evidentment.
2: I supos que com a molt de pobles que tenen aquella festa concreta, aquella festa especial, és un secret d'estat, això, no?
3: És un secret d'estat.
2: Oh, vols, no
3: només ho saps el moment que surts a la plaça i te moven.
2: Jo crec que ara en Joan Minostro, que ha començat en el dissabte directe d'IB3 Televisió, jo des d'aquí propos a la nostra companya de dissabte directe, en Ferrés, tot l'equip del dissabte directe, jo t'han enviat a tu.
0: Fem una crida per poder entrevistar la bellesa i ho veig.
3: Sí. Me rebré encantada.
2: Pensa que t'has de preparar...
0: Jo hauré d'anar una mica... Sí, jo intento sempre dur alguna cosa de trets o així, l'altre dia d'una cuera,
3: claro,
0: per els governadors...
3: Sí.
0: No?
3: Has de dur-ne una...
2: un bon atret s'hauràs de dur per sortir quasi quan Déu te va dur un món per Ivetres.
0: Un d'això, un qualsonet d'això de Romà, que davall, o un d'escoses, una falda d'escoses. Alerta.
2: Ja està. Bé, però, llevat d'aquesta festa, que ja ho sabem tots, i és coneguda, i més crides atenció, perquè és molt original i és popular, però després també arriba un dia especial, tu deies, dia 21 arriba la jornada gran de Sant Mateu, cercavila, joc popular, corregudes de joies, la pujada en el Castellet, missa, mostra de ball... Bueno, teniu un pot de tot, no? És el dia gros de Sant Mateu.
3: Sí. I un dia que també és molt especial per nosaltres és el diumenge dia 20, que és el dia que feim l'homenatge a la bellesa, que és un acte molt consolidat també en el poble i que és un acte molt emotiu. Aquest dia sí que és festa grossa també a Bunyola. Després de l'homenatge també hi ha el concert de la banda, que també és molt esperat. I així que l'any passat varen fer una cosa curiosa, que enguany també la tornem a fer, perquè es diu menja, com que és el dia abans a la revetlla de Sant Mateu, feim la verbena, i l'any passat ja va ser així, i ençat a la verbena, la banda de música de Bunyola, que és algo espectacular, la veritat. L'any passat va ser preciós i enguany tornen a encetar i saber ben del poble.
2: Molt bé.
0: I aquest homenatge per la gent gran és a partir dels 80 anys, és així?
3: Bueno, és a partir dels 80 anys i després tota l'altra gent. Hi ha més de 500 persones. Després també tenim el matrimoni més, més major.
2: Ah. De fet, jo vaig venir, amb la gran vida, vaig venir en el matrimoni més major, que els van anar a cercar amb un cotxe.
3: Sí. Amb un cotxe antic. Els solen, no? Sí, els anem a cercar amb un cotxe antic, venen les xeremies, venen els gegants... És un dia molt guapo.
0: I què és el matrimoni més major per edat o també per anys de casament? Com funciona?
3: És que, bé, es sol ser per edat, però a vegades... Ah, bueno, per any de casament, perquè, clar, hi ha matrimonis que no hi arriben. Clar. Però a vegades, segons les circumstàncies, a vegades els que pugen damunt l'altar no és el més major, perquè potser no, o no poden venir, o estan impedits... Clar. I ho passen a un altre. Això ho du tot el patronatge local de la bellesa, que és un organisme que s'encarrega d'organitzar aquest homenatge.
2: Idò, res, Bellesa, gràcies per acompanyar-me. Suposo que només queda convidar tots els oients que venguin, no?
3: Clar que sí, convidem a tots els oients d'aquest programa que venguin a gaudir de les nostres festes.
2: Molt bé, idò, Maria Antònia Serralta, Bellesa de Bunyola, gràcies per acompanyar-nos i bones
3: gràcies
2: festes.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Molt d'any.
2: Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: ¡Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
0: De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
0: I ve tres ràdio.
8: Se venen cosetes petites.
0: Xiu, xiu.
7: Cora.
8: Oh, no. I en Pugues, sí.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Mos han arribat un missatge d'aquests que mos envieu, que sou tan guapos, per WhatsApp, i mos diuen lo d'anar a la platja en el mes de setembre com a bon mallorquí tens tota la raó, perquè ha fet referència de que un bon mallorquí en el mes de setembre ja no hi va a la platja, que no és vera, hi ha molta gent que hi va i a més és un bon mes per anar-hi perquè no hi ha tanta gent. De fet, diu, però jo hi vaig anar ahir i setembre és el millor mes, no fa tanta calor, menys gent, el paradigma canviarà, enguany amb la mà tan calenta podrem venir nos fins al novembre, i és vera, és un brou. Tireu l'arròs i en 20 minuts el teniu, eh? O sigui, no espereu més, que després se passa. Gràcies per aquests missatges que mos envieu. I doncs, mireu, ara parlarem d'un altre tema, un tema d'actualitat, un tema que han sabut aquesta setmana. Sabeu que ara està de moda, no sé si la paraula moda és correcta, però és un fet, que cada vegada hi ha més medicaments o la gent cerca més solucions per aprimar-se. I avui volem parlar amb en Carles Requesens, que és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, i és que hi ha una alerta sanitària, i aquesta alerta afecta una vintena de productes que s'estaven comercialitzant per perdre pes. Què està passant? Idò, mireu, us poso en context. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada després de detectar una sèrie de productes que contenien sibutramina. Ara mateix no sé què és, però és una substància que no apareixia a l'etiquetatge i que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010. Per què? Idò, perquè per lo vist té possibles efectes adversos greus, sobretot especialment cardiovasculars. Hi ha una qüestió especialment preocupant, i és que alguns d'aquests productes se presentaven també com a productes naturals, i això fa una mica de por, no? Un remei que després ens pot afectar d'una altra manera. I per saber quins riscos poden presentar, si tenen riscos, i sobretot què han de mirar abans de comprar un producte o consumir-lo, per casos com si vos voleu aprimar. Idò, volen saludar en Carles Requesens, que, com vos dic, és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Carles, molt bon dia, com està?
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar. Bon diumenge de matí amb nosaltres. Hi ha molta gent que ahir va fer un excés i se planteja dilluns a lo millor anar a comprar o anar al metge i demanar per un medicament per aprimar-se. Primer de tot, estan davant una alerta important, ens han de preocupar? Hi ha medicaments que realment ens poden fer mal?
1: Bueno, primer de tot, no estem en una alerta que sigui nova, no? Vull dir, des de fa pues, més d'una dècada, tot el que són productes que estimulen, no?, el que és la pèrdua de pes, que prometen, no?, aquests efectes com miraculosos de pèrdua de pes, de sensació de sacietat o de primatge, són productes que estan molt ben rebuts per la societat, no? I el problema principal és que qui indica aquests productes? Que molts d'aquests productes no són medicaments, sinó que són productes que es distribueixen, ja siguin gimnasos, ja sigui en qualsevol tipus de botiga, per dir-ho d'una manera, o s'adquireixen a través d'internet, no? Aquest és el gran problema, que ningú regula aquesta adquisició. El filtre o l'accés a dia d'avui és universal, no? Es compra a través d'Amazon o a través de plataformes d'adquisició de qualsevol tipus de producte que siguin, i això és el que fa que no hi hagi absolutament cap tipus de control. Nosaltres aplaudim, i per sort tenim una agència com l'Agència Espanyola del Medicament que té aquesta capacitat de revisar aquest tipus de productes, retirar del mercat i, per què no dir-ho, també sancionar, no? Que és una miqueta el que nosaltres esperem, que no només es retirin i s'avisi a la població, sinó que s'iniciïn expedients sancionadors per les empreses o els particulars que estan distribuint aquest tipus de productes, que al final són un perill per la població i per la societat.
0: Carles, què és la sibutramina? Per què serveix?
1: La sibutramina és un anorexigen. I això què és el que vol dir? Que talla, no?, que inhibeix aquesta sensació de fam, no? Hi ha diferents tipus de fàrmacs. Hi ha els fàrmacs que són més saciants, els fàrmacs que tallen aquesta sensació de fam, o aquests nous fàrmacs que han sortit, que s'han fet tan famosos, els injectables, sí, no?, que molta gent està prenent o s'està aplicant, que són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual és automàtic. En aquest cas, hi ha una pèrdua de pes que moltes vegades és molt quantiosa i aquí és on entra el perill, no? Perquè, per exemple, es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular, no? Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut. Per això nosaltres des del col·legi sempre fem una crida a la població que no caiguin en les xarxes d'aquestes persones que els hi promouen aquest tipus de productes miraculosos i que vagin en el seu metge de capçalera, en el seu endocrinòleg, en el metge de confiança que tinguin per tal de que facin un chequeo i que els recomanin la millor forma de perdre pes o de lo que sigui. A vegades la forma de perdre pes és més lenta de lo que la gent desitja o està disposta.
0: Fa més de 15 anys que la sibutramina aquesta, no, estava suspesa per la Unió Europea. Com és possible que encara aparegui en productes que es poden comprar?
1: Bueno, pues perquè tenim la regulació que tenim, tenim les agències que tenim que poden regular, però després hi ha tota una sèrie de mercat alternatiu, no, que la gent pot adquirir, com deia, avui en dia poden adquirir medicaments que venen d'altres països, no? I hi ha gent que s'està lucrant i moltíssim d'aquest tipus de productes. I per què no dir-ho, pues, també imagino que hi ha empreses o hi ha persones que el que fan és eliminar de l'etiquetatge aquest producte, tot i que aquest producte hi sigui. D'aquí la importància de donar valor a la feina que fan aquestes agències, que és una feina que el que busca és protegir-nos, no? Garantitzar que el que un es pren realment és el que diu el producte que té. Perquè al final un pensa en que això dolent no pot ser, que l'únic que me pot provocar és una pèrdua de pes i si són uns quilets, pues, això millora la meva salut. El que passa és que, torno a dir, davant de qualsevol alteració, davant de qualsevol producte que ingerim i posem al nostre cos, hem de tenir en compte que hem de tenir una garantia de seguretat, no només d'eficàcia, de que el producte és eficaç, sinó que és segur. I aquí l'Agència Espanyola del Medicament i les diferents agències donen aquesta garantia a la població perquè la població pugui estar tranquil·la quan estigui sota el tractament. I aquí hi ha una figura que és essencial. I en aquest cas és el metge, és el farmacèutic, són aquestes professions, aquests titulats, que l'únic que busquen és el benestar del pacient.
0: De fet, gràcies a aquests metges que mos posau, mos donau una mica de seny. Parlàvem d'injectables. Jo som molt dolent pels noms, per sort, mentre parlava ho he pogut cercar. Ozempic, no? Ozempic s'ha posat molt de moda, aquest injectable per aprimar-se, i conec gent molt propera a jo, no és el meu cas, però conec gent que ha anat, aprofitant que té un seguro privat, per proposar aquest medicament, perquè se'l volen llevar uns quilos, potser no estem parlant de 5, parlant de 10, però tampoc són 50, i el primer que se recomana és això, no? Que tot sigui més lent perquè pot haver efectes secundaris. Molta gent mos escolta i o l'ha pres o coneix aquest producte que s'està posant de moda. Això me preocupa molt, dir que s'està posant de moda. Ja és una cosa que no hauria de ser una moda, no? Per què tenen aquests efectes secundaris i per què quan deixes de prenar-los, i si és així, pot ser que tinguis un efecte rebot, que sempre n'hem parlat, però més gran de l'esperat. Com funcionen aquests productes realment?
1: Realment aquests productes són, primer de tot, són medicaments, amb la qual això ens ha de donar una garantia de seguretat d'aquest tipus de fàrmacs. No estem parlant de que siguin, no podem posar de la mateixa balança, no? Un Ozempic o Mounjaro o qualsevol injectable, qualsevol dels medicaments que tenen una finalitat de pèrdua de pes, no els podem posar dins el mateix sac que aquests productes que la gent adquireix a través d'internet o a través de segons quines persones o segons quins personatges que el que busquen és lucrar-se. Primer de tot, per adquirir aquest tipus de fàrmacs hi ha d'haver-hi una prescripció d'un metge, no? Amb la qual el que hem de pensar és que, o el que hem d'assumir és que darrere de cada prescripció hi ha un metge que prescriu i controla la pauta d'aquest tipus de fàrmac. I això ens ha de donar aquesta tranquil·litat. És veritat que la gent moltes vegades el que fa és me'n vaig a l'endocrinòleg, me'n vaig en el metge, ja sigui privat o ja sigui d'on sigui, i me posen a l'injectable i ja està. I aquest és el gran error. Vull dir, perquè no es tracta de ja està. No és una injecció que sigui miraculosa. Hi ha d'haver-hi una feina darrere, no? I una feina que segueixi un endocrinòleg o un metge, i en aquest cas també un nutricionista, perquè aquest tipus de medicaments han d'anar acompanyats amb una sèrie de canvi d'hàbits de vida, ja sigui alimentaris, ja sigui d'exercici, i això requereix un esforç. I aquí és una miqueta el gran error de molta gent que està prenent aquest tipus de fàrmacs, que creu que el fàrmac per si sol ho canviarà tot. I és veritat que un pot observar canvis de 5, 10, 15 quilos, però si no està acompanyat d'un canvi d'hàbits d'alimentació i un canvi en l'hàbit d'exercici, quan s'interrompi aquest tipus de fàrmac, tornarà a guanyar aquests quilos. Per això és important que l'injectable és important, però també tota la feina que s'ha de fer, ja dic, amb nutricionista, inclús amb qualcú que mos gestioni o que mos segueixi l'exercici que feim. Això, la probabilitat de que tinguem més èxit en quant a aquesta pèrdua de pes serà molt més alta.
0: I d'aprofitant que IB3 a servei públic, estem en el mes de setembre, i què se fa per setembre? I d'apuntar-vos a un gimnàs. Apuntar-vos i anar-hi. Aprofitau que ara és el moment. O sigui, nosaltres no direm nom de gimnasos, però és un bon moment, no? Tant per gener com per setembre són com inici d'any, no? Per diferents projectes, i també heu de poder anar... heu d'invertir en fer esport i canviar una mica tot allò que feis més enllà dels productes que consumiu. I una darrera qüestió, per tornar al principi, damunt la sibutramina o què productes que ens poden afectar en el tema de cardiovascular. Aquests productes, quan parlant d'arrítmies, cardiopaties o accidents vasculars greus, això ho pot tenir una persona sana o... només li pot passar a una persona que tingui una patologia anterior? És a dir, aquests productes ens poden afectar o només si tenim un problema anterior que ja estigui que puguem saber, o potser no, encara no ha hagut un metge que m'ho hagi explicat. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sens dubte. Sens dubte que si un ja té antecedents, no?, de risc, ja sigui perquè, doncs, bueno, perquè estigui diagnosticat d'una hipertensió, perquè tingui problemes de colesterol o perquè hagi tingut en algun moment algun tipus d'arrítmia, aquest tipus de productes estarien absolutament... estan contraindicats per tothom, però un s'arrisca i s'exposa a un risc molt més gran. Però val a dir que això pot afectar a qualsevol persona. No hi ha ninguna persona que sigui immune en aquest sentit als riscos de la sibutramina. I l'exemple més clar és que si hi hagués gent que fos immune, no s'hauria pres una decisió tan dràstica i tan contundent a nivell de tota Europa de retirar el fàrmac. Amb la qual cosa, no hem de pensar que hi ha gent que és immune, hi ha gent que no li pot afectar la sibutramina a nivell cardiovascular, sinó que totes les persones. I això és una ruleta russa, no? Un, com més s'exposa, més li pot passar, però a vegades amb una única exposició i amb una quantitat concreta, pues, pot tenir aquest accident a nivell cardiovascular i després això en arrepentir-se'n la resta de la vida.
0: Idò, Carles, moltes gràcies, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Un luxe tenir-lo. Bon diumenge i que tinguis una bona jornada. Espero que de dia lliure, no de feina.
1: Sí, moltíssimes gràcies. Un plaer, i que tingueu molt bon diumenge.
0: Gràcies, Carles.

0: Fira dia 8 d'octubre, perquè sí. Sempre és el diumenge després de Sant Lluc, però no, és que Sant Lluc és dia 8, per tant, és dia 25 d'octubre, la Fira del Vi. Sí. M'apareixia com molt en fora, però és així.
1: Sí, idò, per exemple, això, quedades... per exemple, aquest Nadal no el vaig poder passar amb la meva família.
0: Ah, veus?
2: Ui.
1: Sí, i sí, és trist, va ser trist, perquè, clar, tu te quedes allà fent feina, que al final era una qüestió d'incompatibilitat d'agafar un avió, perquè fas feina fins a les 8 del vespre, el dia 24 de desembre, i ja no vas a sopar. Ja. Clar, perquè ja. El dia següent tornes a entrar a les 10 del matí o a les 9. Uf. És a dir, clar, la gent que és de Catalunya o de Barcelona acaba la feina i se'n va sopar amb la família.
2: Clar. Tu què vas fer?
1: Jo ho vaig passar amb la meva exparella, sí, amb la família política, sí.
2: Està bé.
1: Almenys no me vaig quedar tota sola.
0: No, aquest... està bé, va ser el seu darrer Nadal.
1: Vale.
2: Però en aquell moment entenc que ja no, que no era la teva exparella, per
1: no,
2: tant...
1: No, era la meva parella.
2: Te van anar a coi bé,
1: no,
2: vull dir...
1: No, t'imagines, sí. Vaig anar a casa meva exparella, t'imagines?
2: No, és que m'ha pegat una sofrera, dic...
1: Con tal de no,
2: sí
1: no passar-ho tota sola, que pa...
0: No, va ser el seu darrer Nadal.
1: Va ser el darrer Nadal, sí. I ara el passaré sempre amb la meva família, mira que bé.
0: Mira que bé, una monada. Sant Esteve Canelons i aquestes coses. Bueno, és així, dia Sant Esteve, a Catalunya mengen canelons.
1: Sí, és vero. I fan cagar estió, que això és una cosa supercuriosa, que jo no havia cagat mai estió, mira tu, i aquell Nadal vaig haver de cagar.
0: Jo també.
1: Vaig haver de pegar garrotades allà.
0: Bé, és així.
2: Curiós, cadascú té els seus.
0: Moltes drets per a les catalanes, però, que tenim.
2: Sí.
0: Això és així.
1: Sí,
2: jo...
1: Tu també, Juanmi?
2: Jo he tingut amigues catalanes, però...
1: Amigues.
2: Segle de nou, abans de...
0: Per favor. Bé, un beso a les amigues catalanes.
1: Sí, i a les parelles catalanes que he tingut també.
2: Sí, no, 2000, xerrant de principis dels 2000.
0: Vinga.
2: Sí, de xarxes se m'entén, perquè normalment no són quintos.
0: Molt bé. Bé, no, que te deia això, Nadal, aquestes coses sí que és vera que són com que marquen un poc més, no?
1: Marquen molt, sí.
0: Més greu, o t'has de combinar, d'anar cap aquí, anar cap allà, i aquestes coses. Però bé, en el final arriba una oportunitat, que se nom dissabte directe.
1: Sí.
0: Un programasso dels dissabtes d'IV3.
1: Sí.
0: Com arriba?
1: Arriba amb una cridada d'en Antònia Ferrer.
0: Bueno, un beso, Antònia.
1: Sí.
2: Un beso molt gran.
1: Que me salva... Jo sempre li estaré agraïda, en Antònia. Que me salva sa vida, literalment, perquè en tot el que m'ha passat darrerament... han estat uns salvavides, jo a ells sempre els hi dic, enorme. És a dir, en Antònia Ferrer me crida i me diu, me'n record bé, me diu, no sóc la política, són la divetres. I li dic, ah, val. Sí. I me diu, mira que no, que començarà això, t'han vist i mos encaixes i t'han recomanat i tal. I jo, ah, sí, i a més és un programa setmanal, cosa que jo me permet... en principi, seguir gestionant aquestes anades i tornades de Barcelona, perquè jo segueix que fem feina allà,
2: claro.
1: Amb Telecinco i amb 4. I clar, és un programa de dissabte que te necessitem aquí un parell de dies i ja està, i me permet això. I va ser magnífic i meravellós acceptar aquesta oferta laboral que m'oferia en Antònia. Tota la gent que he conegut i que m'enduc fantàstica, i és que ha estat un plaer, de veres. És pràcticament el millor que he fet laboralment, de veres, no és per fer la pilota, ells ho saben. És el millor que m'ha passat.
2: I és una feina intensa, concentrada en poc temps, on fas moltes coses de cop i a diferents llocs de les illes, en aquest cas de Mallorca.
1: Sí, és a dir, clar, jo venia un poc assustada, perquè jo, la gent de Mallorca, és el que vos deia abans, són molt nostres, i jo deia, però quina gent me trobaré, ben, si els hi posaré el micro, jo que sóc tan així, és que com me veus en el dissabte directe, és com sóc, és a dir, un poc de teatrera. I dic, jo els hi posaré el micro i que mallorquins, que m'ho contestaran. I m'he sorprès molt.
2: Que mallorquins.
1: Perquè clar, jo feia feina a Catalunya.
0: No, però no, això no val, perquè aquí na Laura ve amb sa feina feta. Saps què te vull dir? Perquè els primers anys de la casa sí que ningú volia xerrar.
1: Veus?
0: Però ara ja tothom vol el micro i ja està.
1: Mallorquins que he conegut, que jo encara estava allà allà fent feina a Barcelona, me deia, no, jo fer feina a Mallorca. I no te pensis que aquí la gent te contesta, te contesta fàcil. Jo venia assustada. Jo dic que aquest mallorquí em diran, jo no vull contestar això.

0: I res, sí, i m'he sorprès molt, perquè els mallorquins també m'ho segueixen molt el joc i m'ha anat perfecto.
1: Bueno, i arriba la roda del temps. Quan
0: la podrem, roda del temps.
1: Quan ho podrem veure en aquesta casa, i Ivetres Televisió? Cada dia, no?
0: Cada dia, de dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre. I jo crec que això ja se pot dir. Començarem el 21 de setembre, en principi, el primer programa.
1: Molt bé,
0: i
1: molt
0: una
1: bé.
0: Oportunitat enorme, ja ho han dit, també lo millor que m'ha passat, i amb moltes ganes. Ara hem fet les primeres gravacions aquesta setmana, els dimecres i els dijous, ja vam començar a gravar, i amb moltes ganes ja de que ho podeu veure.
1: Idò, Laura, ha estat un plaer conèixer-te una micona més, i bueno, te veurem cada dia, ja ho sabem, puntuals, a Ivetres Televisió, cada cap vespre, abans de l'informatiu, la roda del temps, no, després de l'informatiu. No?
0: Després de l'informatiu vespre.
1: Després de l'informatiu vespre, la roda del temps a Ivetres Televisió.
0: Exacte.
2: Molt bé, idò, moltíssimes gràcies, Laura, nosaltres rodant, hem acabat el programa,
1: sí.
2: I hem de dir adéu, nosaltres tornant la setmana que ve, aquí, a la Gran Vida, i ho farem des del Consell de Mallorca, perquè tenim la diada, dia
1: exacte.
2: 5 de setembre, de dia 12, 12 de setembre.
1: Especial Diada de Mallorca, des del Palau del Consell de Mallorca.
2: Correcte. I de res,
1: bon anam.
2: Bon anam.
1: Au, idò. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Laura.
0: Gràcies, adeu. Gràcies a vosaltres, Lots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat un habitatge sobreocupat d'uns 200 metres quadrats. Durant la inspecció, els agents van trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes i fins i tot 6 persones dormint sota un sostre al pati. El govern balear ja ha obert diligències per sancionar el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge, que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reines és el director general d'Habitatge i Arquitectura del govern.
2: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
1: I més temes, una nova embarcació amb migrants a bord ha estat rescatada aquest matí a 12 milles a la costa de la zona del Far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. Hi viatjaven 26 persones d'origen subsaharià. Han intervingut Salvament Marítim, la Guàrdia Civil de Campos i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. I només 12 dels 53 municipis de Mallorca tenen un pla per gestionar les colònies felines. Per denunciar aquest incompliment generalitzat de la llei de benestar animal, les gestores d'aquest grup se sumen avui a una mobilització estatal. La marxa surt en aquests moments de la plaça d'Espanya sota el lema «Els mossos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». És la portaveu de la gestora de les gestores de colònies felines de les Balears, Elisabet Preter.
3: Sí, es verdad que hay algunos ayuntamientos que llevan años ya contratando servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones. Son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos, que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día, es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
1: Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir al carrer també avui per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en un espai públic. La concentració, convocada a les 7 del vespre davant dels terrenys, arriba després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i comprés el solar el mes de febrer, un fet que Cort va amagar als veïnats durant mesos. Fa més d'un any que el batlle de Palma, Jaime Martínez, va prometre que compraria o expropiaria Can Pescat per construir-hi un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Agustina Fernández, presidenta de l'Associació de Veïnats de Son Sardina, confia que el 2027 la barriada ja disposi de la plaça i el casal públics.
4: Que el 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà i no d'aquesta manera quan les estem celebrant d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos, perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
1: I les escoles de Palma s'han convertit en un espai segur clau per destapar abusos i maltractaments a menors en l'entorn familiar. Així ho destaca la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional, que el darrer curs va tramitar almenys 6 denúncies d'agressions físiques i sexuals gràcies a la confiança dels alumnes amb els seus professors. La policia subratlla el paper fonamental dels docents per detectar canvis de conducta o recollir confessions espontànies, les quals s'activen de manera immediata els protocols de protecció. Amb això és tot. L'actualitat informativa la deixem ara. Tornarem a la una en punt. Donem el relleu als nostres companys de Nautilus.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: La Mediterrània s'està escalfant a un ritme més gran que la mitjana global. Al Mar Balear, l'escalfament de l'aigua superficial ha estat de 1,6 graus en les darreres 4 dècades, segons dades processades pel Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears. I aquest estiu, concretament, ha estat un altre estiu de rècords històrics. Boies com la de la Dragonera ja registraven pics superiors als 30 graus en superfície des de finals de juny. De fet, hem encadenat una onada de calor marina contínua des del juny. I 33 graus marcava aquesta boia de la Dragonera el 5 d'agost. I estan parlant de la situació a la mà. Però ja sabeu que Terra, l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha confirmat que ha estat l'agost més càlid registrat a l'arxipèlag des del 1961, amb una anomalia de més de 3 graus. Tot això, és clar, té conseqüències greus per la biodiversitat, entre la qual es troba, per descomptat, l'ésser humà. Què li passa a la Posidònia amb aquestes temperatures, als peixos, a les estrelles de mar, als bogamarins, a les aus, a les papalloles? Són preguntes que aquí mos feim i que mos anirem fent al llarg dels propers programes. Avui parlarem d'un dany col·lateral d'aquestes altes temperatures, de dues algues invasores que prosperen a les nostres aigües i que poden afecten, de fet, les praderies de Posidònia. Bon setembre a tots. Començam una nova temporada del Nautilus des d'Eivissa per a totes les illes. I tenim en Pablo Morganti, sala de màquines, i saludo ja en Dani Manau, que està aquí en jo al pont de comandament del nostre submarí de ciència. Com va, Dani? Ha anat bé, l'estiu?
1: Sí, molt bé. Amb eclipsi inclòs, que sembla ja que hagi passat molt de temps.
0: No, jo me'n recordo bé. Ja. Has treballat, però.
1: Sí, no he aturat.
0: Molt bé.
1: Pràcticament.
0: Idò, anem al sumari. Tenim taurons i algues invasores que frenen la recuperació de la Posidònia. Començaran pels taurons. Charmet i Save the Met acaben de presentar noves dades sobre la presència de l'asmobranquis a Cabrera i el banc Emil Bodó. Bé, el que deies per Mallorca, el fort del Francès. A la muntanya submarina del Fort del Francès. La conclusió és que la presència de taurons i rajades és escassa, massa escassa perquè puguem dir que els nostres ecosistemes marins estan sans. Us donaran els detalls d'aquest estudi els portaveus de Charmet i Save the Met, Agustí Torres i Biel Morell.
1: I després l'investigadora de l'IMEDEA, Iris Hendricks, ens explicarà una investigació que determina com afecten a la praderia de Posidònia dos algues invasores que ja són molt comunes a les nostres aigües.
0: I acabarem traient el periscopi del Nautilus. De què parlarem avui?
1: Començarem parlant d'incendis cada cop més extrems, no només al nostre país, a tota Europa en general, i el que ens espera segons la gravetat de l'escalfament climàtic que puguem patir d'aquí a final de segle.
0: Bé, aquest és el sumari. M'ho anem a veure si trobam taurons.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
0: Els treballs que estan duent a terme Charmet i Save the Met a la recerca del rastre dels taurons i rajades de les illes confirma que aquest grup de peixos tan important pels ecosistemes està en greu perill, que la mà no té els taurons que hauria de tenir. L'anàlisi de mostres biològiques recollides a Cabrera i a la muntanya submarina Emil Bodot indiquen que falten els grans taurons que haurien d'exercir el paper de grans depredadors a les nostres aigües. Us explicarem ara tots els detalls d'aquests estudis i ho farem amb el president de Charmet, Agustí Torres. Ben tornat, Agustí, un plaer tenir-te sempre, encara que portis males notícies.
3: Moltes gràcies per convidar-me, bon dia.
0: Bé, i tenim també el director científic de Save the Met, el biòleg expert en l'asmobranquis, Biel Morell. Ben tornat, també.
4: També, moltes gràcies. Un bon dia a tothom.
0: Bé, per l'identificació de les espècies presents heu treballat amb ADN ambiental, un mètode del que hem parlat molt a aquest programa, però que val la pena sempre recordar. Expliqueu-nos com heu treballat, les mostres que heu utilitzat i quins avantatges i inconvenients té aquest mètode.
3: Sí, per aquells que no hagin potser escoltat altres programes, val la pena dir que recentment s'ha comprovat que totes les espècies marines van deixant rastres d'ADN. Van deixant rastres o bé de pell morta, d'escates, a través dels excrements o inclús de la mucosa que recobreix la pell. I analitzant l'aigua, pots detectar quin ADN trobes en aquella aigua, no? Llavors, nosaltres treus unes mostres d'aigua, en el nostre cas, per assegurar al màxim l'efectivitat de les mostres, hem utilitzat un robot que ens permet treure mostres d'aigua i filtrar-les en el mateix lloc aquí on les traiem. Això és molt important perquè aquestes mostres d'aigua, l'ADN és bastant fràgil, té una durada i també té unes possibilitats de contaminació que fa que sigui molt fràgil i és molt important evitar aquesta degradació al màxim possible. Amb aquest robot hem tret mostres d'aigua i les hem filtrades in situ i immediatament els filtres que poden portar aquestes restes d'ADN són guardats dins un fixador d'ADN. Això assegura que entre el moment de treure-les i enviar-les al laboratori hi ha una degradació mínima, o millor dit, disminueixes en màxim les probabilitats de degradació, no? Llavors, traient aquestes mostres i analitzant aquests filtres, l'ADN que hi ha en aquests filtres, després compares l'ADN que trobes amb mostres de referència, seria com comparar còdics de barres, sí. Vas cercant un còdic de barres semblant en aquells que has trobat i pots veure quines espècies hi ha. Llavors, dins un litre d'ADN pots trobar centenars d'ADN, pots trobar ADN de centenars d'espècies diferents, no? Llavors, això actualment s'està implementant molt perquè s'ha demostrat que és un gran complement a altres mètodes d'observació, sobretot pel que en diem les espècies elusives, espècies que per un motiu o per un altre, o perquè en queden molt poques, o bé perquè han après que els humans som un perill per elles, ens eviten al màxim. Llavors, clar, amb altres mètodes d'observació igual no les detectam, clar, no?
0: I amb espècies de fundària també, que aquestes tampoc els veig.
3: Correcte. Per arribar a llocs aquí on amb altres sistemes no podríem arribar, però també per a ser menys invasius. Clar. Perquè, per exemple, fins ara per arribar a espècies de fondària s'utilitzaven les mateixes tècniques de pesca, o bé amb xarxes d'arrossegament, o bé amb altres estris que treien mostres físiques d'aquell fons, i això era molt invasiu, tant per les espècies com per al fons. En canvi, l'ADN és una tècnica no invasiva.
0: Està clar, és un gran avanç per aquest motiu, no? Perquè és poc invasiu. Bé, anem als resultats. Crec que el més destacable és el que no heu trobat, no el que s'hi heu trobat. I no heu trobat grans taurons, veritat?
4: Sí, efectivament. Bé, de grans taurons únicament han detectat així d'espècies pelàgiques la tintorera, sí, que ha estat la més abundant a les mostres, i també en els grups, a l'estudi que havien fet amb càmeres en basca. I llavors un centurió, el que diuen en castellà un tiburón zorro. És una espècie que sabíem que hi ha aquí a les Balears, però que no havien detectat amb altres mètodes. I llavors allà el que tu comentaves, el més cridaner és l'absència de grans taurons. No s'han trobat, per exemple, espècies que sí estan, que tenen presència constatada al voltant de les Balears, com pugui ser el xarroig o el tauró blanc, el que diuen en castellà el caillón, un animal semblant a la mateixa família del blanc, les llonades o taurons martell. Això sabíem que són espècies molt poc abundants ja en el Mediterrani, estan totes avaluades com un perill crític per a la llista vermella de la UCN, però ni amb aquesta tècnica de l'ADN que serveix per detectar el que deia en Agustí, les espècies elusives molt poc abundants, ni així les hem pogut detectar. Això és una constatació de nou de que són espècies que estan en un perill d'extinció imminent.
0: Bé, i el centurió seria la troballa més inesperada?
4: Sí, bé, inesperada. Sí i no. Sí, sí, perquè no l'havíem... És una espècie poc abundant. Aquí a les Balears és molt difícil de detectar perquè no hi ha tècniques més enllà dels brufs que nosaltres hem estat empleant i on no havíem detectat cap. L'altra manera d'avaluar poblacions d'aquesta espècie d'esperallis és mitjançant... analitzant estadístiques de pesca, de sí, palangrers de superfície, però aquí a les Balears no tenim flota de palangres de superfície, per tant, no tenim cap manera d'estimar la densitat d'aquests individus, més que acudint a les estadístiques oficials de pesca que estan en poder del Ministeri, que moltes, molt de pit són de difícil d'accés.
0: Bé, aquest estiu, al juny, en una campanya de retirada de xarxes fantasma, per cert, varen gravar un tauró blanc al canal de Sicília, que es considera una zona de reproducció d'aquesta espècie, confirmada, a més, per cert, també amb ADN ambiental. Jo crec que la notícia d'aquest albirament ha estat acollida amb alegria i curiositat, no només per la comunitat científica. La societat està superant la por a un mar amb taurons?
3: Jo crec que sí, que cada vegada les estem perdent més la por i per sort, no, la feina d'entitats conservacionistes i d'altres entitats estan fent arribar el missatge i ja va calant a la societat, no? Llavors, les estem perdent la por i també ens anem conscienciant de la importància que aquestes espècies, hi siguin per la salut de tot l'ecosistema. Llavors, en comptes de veure negativament com es passava en el passat, la presència d'aquests animals ens ha d'alegrar perquè són símptomes del bon estat de la mà, no? Llavors, cada albirament com aquest que hi pugui haver és una notícia de que encara hi són i de que estem parlant de que si n'hi ha, encara se poden recuperar. No estem parlant de que per recuperar-los s'hagin de reintroduir. Clar. Llavors, han de fer feina per protegir els pots que queden i per intentar que, per seus propis medis, se vagin recuperant.
0: Clar, mos diu que hi ha esperança. Han de tenir en compte que moltes d'aquestes espècies de què parlam són pelàgiques i no són sedentàries, així que han de pensar que els vostres resultats, en realitat mos parlen d'una situació preocupant a tota la Mediterrània, no, Biel?
4: Sí, efectivament. Els taurons, aquests grans taurons de mà oberta, pelàgics, no, tenen un rang de moviments molt, molt ample. No podem xerrar de població, en aquest cas, d'una població balear de tintoreres o de llunades o de centurions. Són animals que el rang de moviment dels quals té un abast supranacional. Per això és perquè s'han desenvolupat eines o instruments de gestió de caire supranacional, o sigui, de distint país, de l'àmbit mediterrani.
0: Clar, per exemple, això és important.
4: Mitjançant la Comissió General de Pesca del Mediterrani o a través del conveni de Barcelona, etc etc. El que passa que hi ha certes mesures que poden funcionar, però n'hi ha d'altres que o no s'acompleixen a certes zones, com pugui ser el nord d'Àfrica, on sabem que hi ha una mortalitat bastant elevada per pesca d'aquest tipus d'animals, vull dir que no se respecten les normes de protecció, o fins i tot casos en què bé, aquests animals que estan protegits s'haurien d'alliberar i malgrat els alliberis han sofert un estrès de la captura que en pocs dies arriben a morir. Malament els alliberem vius, moren. Malament no ho vegem. Yeah. Aleshores, la situació és més complexa del que apareix, però així i tot no hem de tirar la tovallola. Xerraven, per exemple, del tauró blanc, que és un animal que la població del qual ha minvat moltíssim aquí en el Mediterrani, està en perill crític, però a altres zones del món on s'han protegit s'ha vist que hi ha hagut un increment de la població, una recuperació amb un temps més curt del que podíem esperar. Aleshores, les esperances que tenim hi són. No es queden tirats a treballar, com deia.
0: Perfecte. Bé, anem a alguns detalls. On s'han trobat rastres d'espècies més vulnerables i de quines? Lloc concret.
3: Sí, bé, com deia en Biel, una de les espècies més vulnerables que s'ha trobat és el centurió, i en aquest cas s'ha trobat a la muntanya submarina, a el que se coneix aquí a Mallorca com el Fort del Francès, el banc d'Emil Bodó. I això fa pensar també que és molt important la protecció d'aquest tipus de zona, com són les muntanyes submarines, degut a l'efecte, diríem, de reserva que fan ja per si mateixos, no? De concentració de vida, no? Llavors, també una altra espècie que hem trobat ha estat el marrajo, el sal roig, i en aquest cas molt a prop de la costa de Cabrera. Vull dir que són espècies, com deia abans en Biel, són pelàgiques, se mouen molt, i quasi el punt de trobada és quasi anecdòtic, també, no? Perquè igual que s'ha trobat allà a prop de la costa de Cabrera, aquest animal se podria haver trobat també a prop de la costa de Mallorca, segurament, perquè se mouen bastant, no?
0: I heu trobat també boca dolça, clar.
3: Sí, el boca dolça l'hem trobat amb les dues metodologies i amb la, sobretot amb la... Perquè l'ADN no te dona, no te dona una idea de la quantitat d'animals que pots trobar
0: D'exemplars,
3: d'aquella
0: clar.
3: espècie. Llavors, a no ser que, com han fet amb aquest estudi, que han fet mostratge periòdic per veure si hi havia una certa estacionalitat, sí que el fet de que te trobis aquella espècie amb moltes de les mostres sí que te fa veure que se manté al llarg de tot l'any o a diferents èpoques i que és en diferents ocasions. En canvi, si només el trobes en un dels mostratges, t'indica què és, però no amb quina quantitat. En canvi, amb els brufs sí que mos dona una idea de la quantitat perquè podem veure perfectament si es tracta de diferents individus que passen per davant de la càmera. I en aquest cas, amb el cas del boca dolça, sí que ens ha sorprès veure la quantitat que ràpidament vàrem detectar en els fordes francès, no? Una gran notícia, una notícia de que aquesta espècie se troba en un bon estat.
0: Fantàstic. Comentava el boca dolça en concret perquè, bé, tu i jo, Biel, ja hem parlat alguna vegada de la problemàtica del boca dolça, no? Aquest any també hem trobat alguns exemplars morts per la pesca, pels pescadors.
4: Sí, bé, en aquest cas, tornant a la que deia en Agustí, en les fordes franceses, en el banc Camille Bodot, la pesca d'arrossegament està prohibida. Per tant, allà, el fet de que han trobat una abundància més alta de l'esperat d'aquesta espècie, probablement estigui relacionada amb la protecció que té aquest indret. Llavors, l'abundància que hi pugui haver al voltant de les Balears a altres llocs no protegits d'aquesta espècie, del boca dolça, no la sabem. Però sí que és una espècie que està exposada sobretot a la pesca de bou i malauradament hi ha episodis com els que tu comentaves de que se li dona mort un picabord i se'l tira. Vull dir, no, ni s'aprofita l'animal, justament o sigui, el maten per qüestions, diguem, de logística, evitar perills.
0: Clar.
4: Seria totalment evitable, com hi ha experiències d'això a altres zones del litoral mediterrani espanyol.
3: Si me permets,
0: Sí, clar.
3: m'agradaria afegir en això que per a ser positius i ser un poc optimistes, no? Jo crec que és molt positiu, és molt positiva la iniciativa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i Medi Natural de posar en marxa el Pla de Protecció de les Molbranquis.
0: Sí.
3: I està relacionat amb això perquè una de les primeres o un dels primers resultats que sortiran d'aquest pla precisament és l'intent de trobar mecanismes per evitar que aquests animals se pugin a les barques d'arrossegament. I ja els pescadors mateixos han proposat filtres per evitar per possibilitar que aquests animals se puguin alliberar abans de pujar-los dins la barca, no? I això jo crec que és una gran notícia, veure que el sector pesquer també està disposat a treballar per a ser cada vegada més selectius.
0: Home, és molt important, està clar. Bé, i amb aquests resultats, i aquesta pregunta voldria que me la contestéssiu els dos, amb aquests resultats, amb aquesta conclusió de la baixa diversitat i abundància de les molbranquis, quines mesures s'haurien de prendre?
4: Bé, mesures, ja se n'han preses algunes dins el context del pla de conservació de les molbranquis en el que feia referència en Agustí. És, per exemple, ja s'hi marca dins això l'acció Estelaris, que era intentar repoblar o
0: Sí.
4: reforçar la població de gatbaires a les Balears mitjançant la cria en captivitat. Aquesta acció ha acabat amb èxit, s'han alliberat uns 400 individus, ara veurem si se reflecteix en índex de captura o de registre d'aquestes espècies. La mussola és una altra espècie sobre la qual s'està fent feina. Se va posar en marxa una talla mínima de captura d'aquesta espècie a Balears i ara s'està estudiant l'índex de supervivència dels exemplars joves que estiguin per davall d'aquesta talla mínima una vegada que siguin alliberats per la flota pesquera, per veure l'eficàcia d'aquesta mesura. N'hi haurà d'altres que s'estan avaluant i s'està fent feina amb elles en el si d'aquest grup de treball. Per exemple, se podrien establir mesures o talles mínimes per a moltes altres espècies. Seria una... Així com estan establertes per molts altres peixos, ni aquí a les Balears ni a la resta d'Espanya s'han fixat talles mínimes de captura per gelesmobranquis, per taurons i ratjades. I és una mesura que estaria molt bé posar en marxa per espècies, primerament, les que estiguin en mala situació de conservació.
0: Ja. I alguna mesura general per tots els grups de gelesmobranquis hi podria haver? A part de de parar, frenar el canvi climàtic i aquestes coses que suposo que també és tot important, i la contaminació i la sobrepesca, en fi.
3: Sí, mira, jo crec que un dels problemes més greus a l'hora d'implementar mesures de protecció és el gran desconeixement que tenim d'aquestes espècies. Yeah. Hi ha molts de factors essencials en els seus cicles vitals que se desconeixen. I, per exemple, no? Una de les àrees que volen fer feina, o que estem fent feina, millor dit, és per intentar identificar possibles zones o èpoques de reproducció, perquè són moments molt vulnerables i que, si s'aconsegueixen identificar, després se poden aplicar mesures de... se poden aplicar vedes temporals o geogràfiques per evitar que en aquells moments tan crítics siguin capturats, no? És un exemple. Altres exemples. Hem parlat de que les xarxes puguin ser més selectives, però això s'ha d'aplicar a totes les arts de pesca. Un dels principals problemes que tenim és que les arts de pesca són poc selectives i que la protecció, mentre no sigui més efectiva, no serveix, no és efectiva la protecció degut a el que apuntava antes en Biel, que és l'estrès que s'ofereixen a la pesca i que moltes vegades acaben morint, tot i que siguin alliberats. No?
0: Ja. Bé, hi ha una cosa que jo no em sembla suficient, i és que parlant d'una situació molt greu, val? Hi ha molt poca diversitat, molt poca abundància, però parlant de seguir per pescant-los i de talles mínimes de captura, com el cas de la mussola, que, clar, hem implantat una talla mínima, però això és a prou? Vull dir, tenint en compte la situació, no valdria la pena fer una moratòria, o sigui, deixar de pescar-los tots? Vull dir, no és necessari menjar tauró, pescar tauró,
4: això
0: no?
4: Això seria... Clar. Seria l'ideal. Hem de partir d'una premissa, que és que, per normativa estatal, Espanya forma part del conveni de Barcelona. El conveni de Barcelona és un conveni internacional d'àmbit mediterrani que, en base a la informació científica, proposa que hi hagi d'haver una sèrie d'espècies protegides, en aquest cas, i Espanya adopta aquesta recomanació. Per tant, Espanya el que té és un decret on diu que hi ha tota una sèrie d'espècies protegides, i a la qual hi ha bastants de taurons i ratjades. Diria que, no sé si és la majoria, però gairebé un 50% de taurons i ratjades que tenim aquí a Balears estan protegits. Per tant, si se capturen, s'han de mullar. En el millor estat possible. Llavors, hi ha el que estàvem comentant també en Agustí. Malament s'hagin d'alliberar, hi ha molts d'aquests individus que han patit un estrès que fa que morin al cap d'uns dies. Aquest és el problema. Mm-hmm. Que pot ser útil, el que també comentava en Agustí, que és, ja que les arts de pesca no són gaire selectives, sempre hi haurà un baicatge, una captura accidental d'aquestes espècies, malgrat estiguin protegides, anem al manco a intentar definir zones on s'agreguen. Per reproducció, per alimentació, per el que sigui. I, en base en això, establir unes vedes temporals, especials, o una combinació de les dues coses. Aquesta seria una mesura. Mentre no tinguem arts de pesca molt selectius, i això avui en dia és gairebé impossible, seguirem matant taurons i ratjades. Què poden fer? Implementar vedes, fer reserves marines... implementar talles mínimes de captura, que en alguns casos han donat exemples de que ha estat una mesura de gestió bona. Hi ha exemples a Estats Units, a Austràlia, on això permet la recuperació d'espècies molt similars a la mussola, per exemple.
0: Yeah.
4: Aleshores, el que tu deies, l'ideal seria no matar taurons i ratjades? Sí, evidentment, però mentre no siguem capaços tècnicament, logísticament, per els mètodes de pesca que tenim, d'assolir aquest objectiu, anem a posar en marxa tot l'altre.
0: Clar, està clar. Però bé, no ho vam comentar, però les dues espècies més freqüents de l'estudi varen ser la farrassa i el gató, que apareixen en 21 i 17 mostres, segons tinc aquí apuntat, respectivament de les 80 analitzades. I bé, això era d'esperar, però en tot cas, ni el gató ni la farrassa deuen tenir encara que siguin les espècies que estan millor, deuen tenir les poblacions que tindrien potser fa 50 anys, no?
3: Bé, una cosa que volia dir és que s'ha d'anar alerta també a pretendre que d'una determinada espècie tinguem la mateixa població
0: clar,
3: que hi havia fa
0: això,
3: 50
0: això
3: anys,
0: està clar.
3: Perquè aquesta població ha d'estar, diríem, en concordància, amb equilibri amb la resta de poblacions, perquè pot passar que precisament una espècie s'estigui recuperant massa degut a la seva falta de depredadors. Llavors, aquesta espècie pot tenir un impacte molt gran i greu sobre les, per efecte cascada de la cadena tròfica, sobre altres espècies, no? Llavors, jo crec que lo important és anar recuperant un equilibri a poc, que aquestes espècies puguin anar complint la seva funció dins diríem, tot l'ecosistema, i es veu que hi ha espècies que se troben amb més abundància i, sobretot, segurament té que veure amb les seves capacitats de reproducció. I això, per exemple, fa madur explicar per què segurament d'aquestes espècies de grans taurons n'hi ha tan poc ja, i és degut a la seva baixa capacitat de reproducció, no?
0: Val.
3: Llavors, aquestes espècies que sí que són més abundants, deixant-les tranquil·les en poc temps, se recuperen molt aviat. En canvi, altres espècies que tenen una capacitat de reproducció baixíssima, per recuperar d'una pesca mínima, hi ha gent que diu inclús que qualsevol pesca ja et sobrepesca, un poc per això, perquè la capacitat de recuperació és mínima degut a la seva capacitat, baixa capacitat de reproducció, no?
0: Clar. Bé, en tot cas, és evident que el que deu vosaltres hi ha que conèixer millor les poblacions que tenim, la seva biologia, on crien, on ens reprodueixen, perquè tot això ens ajudarà a protegir-les. Bé, des d'aquí, des del Nautilus, desitjam molta sort, que pugueu detectar la presència de grans taurons en pròxims estudis, grans taurons a les nostres aigües, que recuperem els taurons i que nosaltres ho puguem explicar aquí. Mil gràcies, Agustí Torres, president de Xarmet, Biel Morell, director
3: moltes
0: científic
3: gràcies.
0: De Save the Met. Moltes gràcies
3: moltes
0: a tots dos.
3: Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa. Fins una altra. Gràcies.
0: Fins la pròxima.
2: El Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... Joc Nat.

0: Si els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.
1: El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
2: Ivetres Ràdio és actualitat.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
1: El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes.
4: I amb aquesta sintonia obrim, traïm el periscopi del Nautilus. Avui parlarem d'incendis. Un estiu més hem vist créixer l'ona d'incendis que bé, ha arrasat grans extensions de bosc i han confinat fins i tot o desallotjat a milers de persones a tot el país, a tota Europa, bé, en general. Una amenaça que s'estima a final de segle s'hagi triplicat, no, Dani?
5: Sí, correcte. Els grans focs del present ja ens posen els pèls de punta, ja no només afecten a l'entorn del Mediterrani, ho fan de manera molt més exagerada, molt més quantitativa, sinó que també s'enfilen més al nord, a Europa Central i Occidental. I tenim dades, fins al 12 d'agost a la Unió Europea havien cremat 550.000 hectàrees, que són dues vegades i mitja la superfície mitjana que es cremava habitualment els darrers 20 anys fins a aquella mateixa data de cada any.
4: Sí.
5: Llavors, és un increment molt significatiu.
4: Brutal, però, vamos.
5: Exacte, però és que a més, tot apunta a que anirà encara a més, a bastant més, perquè un estudi ho quantifica i estima que els incendis forestals podrien cremar fins un 192% més de superfície a tot el continent a finals del segle XX, d'aquest segle XXI. Això si es mantenen les condicions actuals en temperatures cada cop més càlides, sequeres prolongades, fortes ratxes de vent que alimenten aquests incendis. En canvi, en un escenari en el qual les baixessin les emissions i els investigadors calculen que l'increment de superfície cremada pujaria bastant, molt, un 39%, però sobre la mitjana actual, tot i que augmenti, és una gran diferència de triplicar-la a que pugi un 40%, pràcticament.
4: Bé, i m'ho pots explicar com varen obtenir aquestes projeccions?
5: Sí, els investigadors van prendre com a referència les dades des de l'any 2000 fins al 2030, evidentment el que hi ha d'aquí fins al 2030 amb estimacions, amb previsions, i llavors les han comparat amb la mitjana anual projectada per al període entre l'any 2070 i el 2100, és a dir, comparen el que tenim o el que es preveu per aquests primers 30 anys del segle amb l'estimació del que passaria als darrers 30 anys, les darreres 3 dècades. Els resultats que han obtingut apunten a un augment, com dèiem, de la superfície cremada de manera generalitzada, fins i tot en un escenari en el qual l'escalfament fos relativament baix, de només 1,8 graus. No? Com és lògic, una pujada més pronunciada, han estimat la de 3,6 graus, faria que els incendis fossin encara molt més freqüents, especialment al Mediterrani, però també en molt bona part de l'Europa Occidental i Central, i zones que fins ara no han experimentat molts incendis o molt devastadors. El risc es dispara especialment a regions de muntanya, i aquí vindríem a dir en la part mediterrània, sobretot, per exemple, a llocs com els Pirineus, a Sierra Nevada, als Balcans i també a zones d'Itàlia i de Grècia. L'actualització de les mesures de prevenció, el que és la detecció també i l'extinció, serà clau, ho és ara, però serà sobretot el posar-les al dia. I, de fet, estimen que aquest factor milloraria, millorant-lo de manera continuada, podria fer que aquesta estimació que dèiem fos més reduïda. Podria reduir la superfície cremada en un 92% en un context d'escalfament baix, aquells 1,8 graus que dèiem abans, i en una situació d'escalfament superior, de fins a 3,6 graus, la millora de les condicions de prevenció, detecció i extinció faria que rebaixessin un 72% les superfícies que es poguessin cremar, que tampoc està gens malament.
4: Bé, jo crec que hem de recordar, perquè aquestes coses crec que sempre hi ha que dir-les, perquè no es digui que, en fi, que deim asanades, que l'escalfament global, el canvi climàtic, no provoca incendis, sinó perquè és que...

0: L'hem d'afrontar,
1: Sí,
0: perquè serà, o serà greu o serà molt més greu.
1: Bé, i encara mos queden uns minuts i podem parlar d'un tema que mos ajudaria a evitar aquests incendis tan, tan bèsties, no? Parlant d'energies renovables, que s'ha consolidat com un pilar fonamental a la lluita contra el canvi climàtic, clar, però també té la seva contrapartida i presenta dificultats per mantenir l'equilibri ambiental, les quals, bé, no sempre els hi dam l'atenció també que requereixen.
0: Això és el que s'ha constatat a Xina, on l'expansió de l'energia solar fotovoltaica comporta un cost ocult. Allí s'ha desenvolupat moltíssim els darrers anys i la pèrdua de diversitat d'ocells a les regions on les instal·lacions s'expandeixen amb major intensitat és molt clara en on hi ha aquestes instal·lacions, aquesta pèrdua de diversitat. La revista Science ha analitzat l'impacte d'aquest procés a més de 2.300 comtats xinesos entre els anys 2014 i el 2023 i conclou que s'ha donat una reducció mitjana del 2,1% en l'índex de biodiversitat aviària local d'aquestes regions. Pot semblar un percentatge baix, però no deixa de ser un peatge ecològic. No tot és, com es diu en castellà, no és sobre tot el que reluce. Hi ha una contrapartida, no? Hi ha una altra part de la moneda que és aquesta pèrdua.
1: Sí.
0: Les aus són, hem de dir que les aus són un dels indicadors ecològics més sensibles i precisos per poder monitorar la salut dels ecosistemes. Llavors, per això és important aquesta dada. Un 2% té molt de significat, ja que responen de manera ràpida les aus a les alteracions en la vegetació, la disponibilitat d'aliment, les zones d'implantació, etc. En aquest cas, no pot resultar innocu la transformació de milers de quilòmetres quadrats en plantes fotovoltaiques. Estem fent un canvi en el paisatge i en el terreny. Llavors, la transformació d'aquest paisatge, en aquest cas a la Xina, ha estat radical. Amb panells solars desapareixen moltes àrees de terrenys agrícoles, de pasturatge...
1: Bé, aquí a Espanya també es debat aquest, està obert, eh?
0: Sí, exacte. És un debat, hi ha una contradicció partida. En aquest cas el que succeeix és que s'ha quantificat i es veu que aquesta reducció de la varietat vegetal depèn en moltes espècies i en pot afectar. Segons aquest estudi, els efectes més marcats es van registrar a les regions més pròsperes i no a les que són més desèrtiques. O sigui, que afecta especialment a les parts més riques en biodiversitat. Afecta especialment espècies amb una distribució geogràfica més àmplia, a més. O sigui, les aus que estan més esteses són les més afectades.
1: Hi ha que tenir un compte i, des de luego, bé, aquí també a Espanya, com dic, el debat està obert i hi ha que aprofitar les zones urbanes per posar més plaques solars i no destruir zones rústiques per posar-les. Vull dir, això seria, en fi, lo lògic.
0: És que per mi ser de lògica absoluta.
1: Totalment. Bé, mos queden 3 minuts i tenies una notícia, un apunt, diguéssim.
0: És un estudi científic, però ens crida l'atenció, perquè parla de la música heavy. No sé si tu ets molt de la música heavy metal.
1: Sí, per què no?
0: Tens el teu punt, no? En algun moment, no? Va bé, doncs hi ha un estudi que ha anat a festivals de música heavy metal per estudiar i ha pogut comprovar que podria augmentar la tolerància al dolor del públic d'aquesta música, de la gent que escolta aquesta música, tindria més tolerància al dolor. Ho han investigat en un festival i els assistents experimenten el mateix dolor que la resta de gent. No fa que pateixis menys dolor, però l'estudi demostra que són capaços de suportar-lo durant més temps. I ho han fet, hem de dir que cada tipus de música es pot associar amb un grup d'emocions i el heavy metal és un gènere que es podria associar amb emocions d'ira, d'enfadament, no? I que en aquest sentit és una emoció que podria ajudar a pacients amb dolor crònic, solen tenir dolor habitualment, i a poder donar curs a aquestes emocions que sovint són reprimides i que generen malestar. Llavors, per tant, el heavy metal podria ajudar a canalitzar aquesta ira reprimida de qui l'escolta i és una emoció que perceben les persones amb dolor crònic.
1: Bé, És interessant.
0: Això van anar, van anar a investigar en un festival, el Wacken Open Air d'Alemanya, sí, l'any 2023, i de 122 assistents els van sometre a algunes proves. Una, per exemple, era saber el grau de tolerància del dolor. Van agafar els assistents i els van analitzar el temps que podien mantenir la mà i l'avantbraç submergits en aigua gelada

0: mentre que els mesurava la freqüència cardíaca a través d'un electrocardiograma.
1: Bé, ara també ho podríem fer amb un concert de l'Oreja de Van Gogh, per
0: Per comparar.
1: exemple. Clar, per comparar, perquè
0: Exacte.
1: si no...
0: En aquest cas tenien un grup de control sense música, però veure
1: Val,
0: que el
1: clar,
0: heavy
1: però amb
0: metal,
1: altre
0: doncs,
1: tipus de música
0: els
1: tenen
0: heavies
1: que...
0: aguantaven molt més temps, eh? Tenien
1: Val.
0: capacitat d'aguantar molt més temps amb el braç semicongelat.
1: Molt bé. Bé, ho deixarem aquí, si et pareix, fins la pròxima setmana.
0: Sí.
1: Bé, acabam aquí, però ens acomiadarem amb una banda de metal, precisament mongol, és a dir, de Mongòlia, d'Ulan Bator, en concret, que us encantarà, crec, si no la coneixeu, clar. Però abans ens ha acudit una altra idea per aquesta temporada, a veure què us sembla. Si fins ara ens heu fet arribar suggeriments, recomanacions a través del nostre mail, nautilus@ib3radio.com, ara també us volem escoltar. És a dir, ens podeu enviar missatges de veu, que no siguin gaire llargs, pot ser mig minut, minut, minut i mig, i ens podeu donar la vostra opinió sobre algun tema científic o mediambiental d'actualitat, o recomanar un llibre o un documental, o fer alguna proposta per a unes illes més sostenibles. Podeu enviar les notes de veu al WhatsApp 629-06-6164. Primer us presentau i després us expliqueu el que vulgueu explicar-nos. Ja anirem recordant el número de telèfon i el mail a les xarxes de l'Autilus, a Instagram i al Facebook. I ara sí, ho deixarem per avui. Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i Dani Manau i jo mateix al Pont de Comandament tornem el proper cap de setmana i ja sabeu que podeu trobar tots els programes a IB3 a la carta. Avui mos acomiadam amb la cançó Mother Nature de la banda de metal folklòric mongol The Who.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Trobat el cadàver d'un menor adolescent, probablement migrant, 6 milles al sud de Formentera. La Guàrdia Civil l'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per realitzar-li l'autòpsia i esclarir les causes de la mort. El menor portava posada una armilla salvavides de color vermell, de les que solen utilitzar els migrants durant les travessies des d'Algèria. Ahir també, a les 7:30 del matí, va arribar a la línia de costa, al quilòmetre 6 de la platja de Migjorn, el cadàver d'una dona, probablement també migrant, que es trobava en estat avançat de descomposició. El cos està igualment a l'espera de l'autòpsia. Amb aquests dos casos ja són 11 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera o a les seves aigües. I l'incompliment generalitzat de la llei de benestar animal pel que fa a les colònies felines per part de la majoria d'ajuntaments de Mallorca és el motiu pel qual les gestores de colònies felines de les Balears surten al carrer avui a Palma en el marc d'una convocatòria estatal. Seguint la marxa hi ha el nostre company Pere Morell. Bon dia, Pere. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Bon dia, els manifestants acaben d'arribar a Born i són uns centenars, l'organització ho xifra amb un miler, però apareixen milers per la quantitat de renou que són capaços de fer. Avui s'estan reivindicant per denunciant que bona part de la feina de les despeses per mantenir les colònies continua requent sobre voluntaris i associacions i reclamen més recursos i implicació per part dels ajuntaments. La mobilització se celebra de manera simultània a diferents punts de l'Estat, entre 38 convocatòries en més de 25 províncies.
1: Gràcies, Pere, en directe des d'aquesta manifestació, una marxa que ara pujarà pel carrer Conqueridor fins a la plaça de Cort. I en marxa també en aquests moments una manifestació dels veïnats de Ceuta, la qual reclamen que no s'instal·lin més centres d'acollida a la ciutat i que els migrants siguin retornats ja. Recordar que aquest dimarts comença el curs escolar. Precisament, el govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent, el port de Ceuta, per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar temporalment uns 700 immigrants. En declaracions al canal 24 Hores, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha assumit el comandament únic en aquesta crisi, s'ha mostrat molt crític perquè cada vegada que s'intenti avançar es posin traves.
3: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren. Entonces, si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren. O la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren. Todo eso estaba en el decreto inicial. Pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible. Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
1: I més temes, la policia local de Palma va decomissar la matinada de dimecres passat 3 navalles en un control a Sant Roca, una d'elles de grans dimensions amb una fulla de 23 centímetres. L'operatiu del grup d'actuació preventiva es va desplegar per respondre a les queixes veïnals per incivisme i molèsties nocturnes. Durant el dispositiu es va identificar 9 persones i van tramitar 5 denúncies, 3 per tinença d'armes blanques a la via pública i 2 per faltes de respecte als seients, a més de sancionar un individu per fer renou de matinada. En matèria de trànsit, la policia va immobilitzar un conductor que no havia tingut mai carnet i en va denunciar un altre per donar positiu en alcoholèmia i va retirar un vehicle del carrer sense assegurança. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la informatiu migdia a les 2 i us deixam ara amb l'estrena del programa Ni Fake ni Fum.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros i Alícia Català.
1: Benvinguts a Ni Fake Ni Fum, el programa d'IB3 Ràdio, on les mentides tenen les potes més curtes que mai. I vos xerra Alícia Català i vos he de dir que estic superben acompanyada. Raquel Agüeros, com estàs?
2: Hola Alícia, molt bé, encantada de ser-hi aquí amb tu. Parlarem de mentides, de bulos, de falsetats publicades als mitjans de comunicació, a pàgines web i a les xarxes socials. Ni Fake Ni Fum és el lloc on destriem tota aquesta informació i la passam per la lupa per estar segurs de que són reals.
1: Avui en dia, i en la intel·ligència artificial, és molt fàcil que ens colin coses que són falses. I precisament per aquest motiu, perquè aquestes coses no passin, cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: Encetem una nova secció, Alícia. Tinta falsa, se diu.
1: Se diu tinta falsa, sí. En farem un repàs ràpid, molt de titulars, però amb una condició. Darrere cada desmentiment hi ha una comprovació i una font verificable.
2: Començam.
0: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum. A IB3 Ràdio, amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
2: Començam amb la primera tinta falsa, Alícia, que diu així: Mercadona no va alertar d'una compra massiva d'explosius.
1: És un missatge que atribuïa en aquesta xarxa de supermercats una alerta policial per una suposada compra massiva de productes que podrien emprar-se per fabricar explosius a Ceuta. Mercadona ho nega. La cadena assegura que no va detectar cap compra atípica ni va emetre l'alerta que li atribueixen les publicacions. Això ho han trobat a Neutral.
2: El govern d'Espanya no donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És un titular publicat suposadament pel diari El País que assegurava el govern d'Espanya preveu concedir el vot a 3 milions de filipins. És fals. El País no ha publicat aquesta notícia i tampoc hi ha constància de les declaracions atribuïdes al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. A Espanya viuen aproximadament 37.000 ciutadans filipins, no 3 milions. I aquesta font és de EFE Verifica.
2: Una ONG no regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Diversos missatges afirmaven que l'ONG Missió Lifeline regalava mòbils i carregadors a les persones migrants arribades a Ceuta. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització ha dat punts de càrrega que podien utilitzar qualsevol persona. Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. En aquest cas, la font és maldita.es.
2: Anem a la següent. Pedro Sánchez no va ser el primer president de l'executiu central que visità Ceuta.
1: Pedro Sánchez ha afirmat que va ser el primer president del govern d'Espanya, de la democràcia, que visità Ceuta i Melilla mentre ocupava el càrrec. És fals. Adolfo Suárez va visitar Ceuta l'any 1980 i José Luis Rodríguez Zapatero ho va fer com a president del govern espanyol el 2006. Aquesta font és Neutral.
2: Els ciutadans espanyols sí que poden passejar cans pels carrers de Ceuta, Alícia, què és això?
1: Una altra cosa és que vulguin. També ha circulat efectivament aquesta notícia que els ciutadans espanyols ja no poden passejar cans per Ceuta perquè molesten els ciutadans marroquins. És fals, no existeix cap prohibició general de passejar animals pels carrers de ciutat, de la ciutat autònoma, per aquest motiu. I en aquest cas la nostra font ha estat EFE Verifica.
0: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum. A IB3 Ràdio, amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
1: L'any 1835 va aparèixer o es va publicar la primera informació falsa de la història, o el manco és el que ens han dit que és. Per què dic això? Perquè encetam una nova secció plena de mentides i plena d'història. Raquel.
2: I ho fem amb una persona que sap molt, molt, molt d'això. Alícia, ja l'anirem coneguent. Tomi Mayol, benvingut a Ni Fake Ni Fum.
3: Hola, bones.
2: Com estàs, mem?
3: Molt bé, molt il·lusionat.
2: Què ens tens preparat?
3: Molt il·lusionat. Per començar, pues, avui us convido a viatjar en el temps fins l'any 1835. Segur que els nostres oients han conegut, han sentit parlar de la Guerra del Món d'Orson Welles, però potser no coneixen aquesta història que està considerada com la primera fake en el món dels mitjans de comunicació.
1: que se va publicar?
3: Pues mira, el 25 d'agost de 1835, concretament era un dimarts, els americans se van aixecar llegint la portada del diari sensacionalista New York Sun, amb tot luxe de detalls, les suposades observacions fetes a la Lluna, amb un poderós telescopi que està enfocat des de Sud-àfrica, on hi havia un important astrònom.
1: I què varen veure?
3: Bueno, en teoria, segons el publicat aquell 25 d'agost de 1835 en el New York Sun, varen veure des de castors que caminaven en dues potes fins a homes ratpenats.
2: A la Lluna, però.
3: A la Lluna. Tu me demanaràs com ho podíem veure.
2: Clar.
3: Ho podíem veure gràcies, en teoria, a un gran telescopi que era el més modern de l'època, que feia emplear un dels astrònoms més importants, tan important com que era el que va descobrir el planet Urà. Mm. Aleshores, aquest tipus, diguem que tenia, pues, tenia molta rellevància i tenia molt de...
2: Tenia pes, vols
3: tenia,
2: dir?
3: Tenia molta credibilitat en el seu món.
1: Se la va carregar de tot d'una, sembla, la credibilitat.
3: Sí, però també tenim que posar en context en els oients. És a dir, estem parlant del 1835, estem parlant d'una època en què tothom llegia el diari. És a dir, no hi havia cap altra forma d'informar-te de lo que succeïa. No hi havia ràdio, no hi havia televisió, evidentment no hi havia xarxes socials. Aleshores, els diaris es llegien, i molt. Per tant, va ser una història que va quedar i que va tenir la seva continuïtat. És a dir, no va ser només aquell dia 25 d'agost, sinó que se va, diguem, estendre durant 6 dies.
2: Men, conta-mos això.
1: I va haver més mitjans que se varen fer ressò o només va ser de Sun?
3: No, de moment va ser New York Sun, que era, diguem, pues, un diari que s'havia fundat el 1833, dos anys antes.
1: Necessitava vendre més.
3: En poques paraules, sí. I va fer, diguem, una campanya, lo millor, de màrqueting quan no sabia ni lo que era el màrqueting. O quan encara no sabíem ni...
1: Uns pioners,
3: Ni havien inventat.
2: Clar, i tu has dit, se varen fer ressò més diaris.
1: No.
2: És que abans no se podien copiar tant.
1: Claro.
2: No era tot tan ràpid.
1: No, es va.
3: I després també era un diari que era molt econòmic, no sé si costava un parell de cèntims, quan el New York Times costava un poquet més. I era una època en què
2: seguint
3: mirava sa butxaca. I bé, només no... El primer dia, pues, imagina't la nou que va crear, però és que va continuar. Van ser 6 dies de notícies diàries que ocupaven la portada. I evidentment cada dia pues suscitaven més interès, no?
1: I què s'explicava? Cada dia que se contava una nova meravella,
3: pues
1: una
3: mira,
1: nova...
3: Tacón, per exemple...
2: T'imagina't, com una sèrie.
3: Tacón, per exemple, el dimecres 26, és a dir, el segon dia que va sortir publicat aquesta sèrie, pues el periodista, tenc aquí el nom, Hitchell Luke, pues va publicar que havia vist flors vermelles i tratjades, marques, a les pedres, com si fos de, pues, de cabres o de bisons.
1: Imagina't.
3: També va dir que havia vist unes criatures amfíbies en forma esfèrica que vivien sobre les roques de la superfície. A l'entrega següent, això encara va més, O sigui, esperau. A l'entrega següent, el periodista del New York Sun parlava sobre els arbres i el tipus de vegetació lunar i relatava l'existència d'una mena d'animal superior a les cabres i bisons que havia descobert el dia anterior. És a dir, havia descobert, diguem, l'animal que havia deixat aquelles ratxes damunt les pedres. Que era un animal, diguem, que no sabia si era un bisó, no el sabia catalogar.
1: Bueno, sí, és normal, Està molt bé que t'inventes tota aquesta història, però... La historiologia de l'animal no se pot descobrir...
2: No, i a més ho has de fer amb
1: cert
2: ordre.
1: Sí, clar.
3: Teniu en compte una cosa. Ell, el Richard Luke, aquest periodista, tenia coneixements d'astronomia. Havia estudiat a la universitat, és a dir, el que ell posava, segons els astrònoms, no era impossible. O al manco, a l'any 1835.
2: No semblava tan irreal,
3: exactament,
2: no?
3: Exactament, estem parlant de que era una societat que estava molt lligada a la religió... En aquell temps, aleshores, tampoc no és difícil d'entendre com va poder, diguem, seduir l'opinió pública.
1: D'acord. I algo semblant a un homínid?
3: Sí, no, però és que va veure de tot. O sigui, va veure... La pregunta és què no va veure.
2: Va veure unicornis.
1: Població tipus humana o algo similar?
3: A mi el que m'ha té fascinat són aquestes criatures que descriu com castors, que anaven en dues potes, que el primer dia el veu, però el segon dia ja veu com parlen, es comuniquen. És a dir, aquell telescopi devia ser, vamos, aquell telescopi devia... A part del que hem de dir una cosa, també, no hi havia contaminació lumínica.
1: Això és cert. Mira, si li han de donar un punt de credibilitat a la història, és que no hi havia contaminació lumínica.
2: Però, Tomi, això ho podríem catalogar, diguéssim, com aquest periodista, el que ara seria... Bif?
3: Jo crec que se li van anar a les mans.
2: Ja.
3: Jo crec que en cap moment valen...
2: En
3: cap moment valen calcular l'impacte que tindria damunt la societat, damunt les ventes, perquè després us contaré, això, el diari encara existeix.
1: Això t'anava a demanar.
3: El diari encara
1: no
3: existeix.
1: No va suposar fallida de...
3: No. El diari no, encara existeix. El diari mai va reconèixer la mentida.
1: No?
3: El periodista mai va reconèixer la mentida. I després, que vas programa, on et diré un editorial que va escriure el diari fa poc, que damunt vacilava de lo que havia fet fa 141 anys.
2: O sigui, que pot ser que fins i tot la lletra un poquet de profit.
3: Sí. No, sense cap dubte li ha cap profit. Se pot dir tranquil·lament que el diari que va fundar el Benjamin Day viu de la gran idea que van tenir 2 anys després amb aquest periodista, Richard Luke, que el que també m'ha deixat fascinat és que en cap moment que ningú va reconèixer que tot era mentida. Però és que...
2: Fins a on va arribar aquesta mentida?
3: És que,
2: aquesta història?
3: És que estos va haver un moment que duen en els seus infants en braços. I tot això a partir de...
2: No, com en els seus infants?
3: Els bebès castors.
2: Els castorets, vale.
1: Que també tindrien dues potes, però que encara no podrien caminar.
3: Exactament.
1: No ho sé.
3: I espera't,
1: Tu creus que hi havia escoletes de castorets?
3: Que tot això, a partir del segon, tercer capítol, ja va il·lustrat, ja va amb els seus dibuixos.
2: Uau.
3: Jo animo els oients que passin a Google, New York Sun, Moonfake
1: i tal. Jo mateixa, ara mateix, vamos.
3: I trobaran dibuixos i diran... És d'una altra època, és d'una altra... És a dir, no,
2: clar,
3: no...
2: La pregunta ara és com se podien creure abans una cosa així, però dit des de la perspectiva d'avui,
1: si
2: òbviament...
1: Si ni siquiera... No hi havia res. No. Què havien de fer?
3: Claro, i després, per exemple, ja el quart, cinquè dia, ja va començar a posar sèrio i va començar a xerrar de somos rapinyats, de ratas pinyades, no? Que eren criatures d'un 20 d'alçada que volaven i parlaven, construïen temples i feien art i fornicaven en públic. Ho acabo de llegir textualment el que va posar el Richard Luke el 27 d'agost de 1835
1: a New York. Espera, que era una societat molt, molt, molt religiosa. Això no degué agradar gaire.
2: Bé, Alicia, però...
3: Tenien que
1: sí, tal vegada...
2: Era una cosa fisiològica.
1: Com animalets,
2: clar.
1: No? Va, doncs ja està.
3: A la cinquena ja havia descobert un temple. Faltava l'edificació. Va tardar molt, va tardar 4 dies en veure 5 dies en veure l'edificació. Un temple construït en safir, amb una teulada d'oriframa, que segons Luke, ni Helwell ni altres científics, Helwell és l'astrònom que està a Sud-àfrica mirant i tal, no sabien ni com descriure ni quina utilitat podia tenir aquell edifici. També m'ha cridat molta l'atenció que només hi hagués un edifici, que només hi hagués un temple, tanta gent en el final.
2: Bé, Tomi, perquè tu saps que t'has de centrar en una història.
3: Sí, però bueno,
2: has d'acotar, perquè si no...
3: Fins i tot va batejar en aquests éssers. Va anomenar Vespertilion Homo.
1: Ah, bueno, tradició llatina.
3: Tradició llatina.
1: Molt habitual entre els científics.
3: Aquest home, a més, va estudiar i va ser graduat a Cambridge, per tant, tenia un coneixement, tenia uns estudis. I jo crec que aquesta, se podria dir, que a part de ser la considerada com primera fake en el món dels mitjans de comunicació, probablement es va convertir en la primera notícia viral. Claro. Anem a veure.
1: Normal.
3: Anem a veure. Ara,
2: era la viralitat
3: abans? Claro, una notícia ara viral, sabem lo que és. Però jo també definiria que abans hi havia notícies virals. Lo que passa que no tenien la rapidesa o la immediatesa que tenen ara. En el final, ja te diria que tot tipus de llegenda, tot tipus de contes se van transmitint. I això, això també. En el final, va arribar a les grans ciutats aquesta història. o altres grans ciutats, millor dit. Va arribar a Baltimore, va arribar a Filadèlfia, va arribar a Boston, i el que tu me demanaves, sí, varen començar a reproduir la història. La història va arribar a Europa, va haver mitjans que varen reproduir la història.
1: I quan va aturar tot això?
3: Pues això va aturar quan...
2: No, no, és a dir, això va aturar en qualque moment.
3: Sí, això va aturar...
1: Qualcú va haver de fer un cop damunt la taula i dir, això no és possible.
3: Adivineu qui?
1: No.
3: La competència? El New York Times?
1: Ah, clar.
3: El New York Times? El New York Times probablement mai...
1: Varen enviar un reporter a Sud-àfrica.
3: No, però el New York Times argumentant que la notícia era d'interès públic, d'interès notori, d'interès nacional, pues va voler parlar amb aquell astrònom. A poc a poc es va convertir, es va començar a veure la veritat i, sobretot, la història orquestada per el Benjamin Day, el director del diari New York Sun, i pel seu periodista, per Richard Luke.
2: Però, escolta, com varen reaccionar quan l'altre diari va començar a publicar aquestes coses que desmuntaven, en certa manera, una història que s'havia fet, ho direm ara, viral.
3: A veure, anem a veure. Tothom sap, a la gent li agrada creure. És guapo creure.
1: Sí que ho és.
3: És guapo creure que no estem tots sols en l'univers.
1: Jo m'ho hagués cregut, segur.
3: Primer de tot, hem de dir que la gent ja té ganes de creure. És a dir, està sugestionada. Ja la tens un poc en el teu favor. I després hi ha que dir que la història no va desmuntar d'un dia per l'altre. Va anar a poc a poc.
2: Com passaven les coses abans.
3: Exactament.
2: Que això ho hem perdut ara molt.
3: Per exemple, a Anglaterra es va arribar a fer actes de beneficència per tenir tot bés i per recaudar, per comprar bíblies i mandar-les a la lluna.
1: Ah, ara t'anava a dir.
3: O sigui, això...
1: Els britànics...
3: Claro.
1: Ja varen demostrar... Bé, en realitat tota Europa varen demostrar un interès total per la colonització d'Amèrica. Ja veien...
3: Sí, no.
1: Una altra porta oberta.
3: Sí, sí, i sobretot que tot d'una, la religió catòlica va ser la primera que va donar el primer pas. No la Bíblia, no vull dir no ni el Mahamarata, ni... No, va ser la Bíblia. Això me crida molt, molt l'atenció. I després que, claro, el New York Times en el final va apretar, va voler parlar amb aquell astrònom li va dir que ell està de Sud-àfrica, però que ell no tenia ni cap telescopi, ni havia estat tot salvant a la lluna i està de Sud-àfrica fent unes altres coses.
1: És a dir, ja per anar acabant, perquè mos queden 2 minutets, és a dir, aquest astrònom no tenia ni idea del que estava passant?
3: No, ell no sabia, coneixia Richard Luke, evidentment, Richard Luke sabia que ell estava i aprofitant la seva estància...
1: I no varen volar ses denúncies?
3: En aquell temps... En aquell temps...
2: Clar, és que fins que tu te feies ressò d'una notícia o d'una cosa publicada, hi devien passar un parell de dies.
1: Com a poc.
2: Un parell de dies...
1: En mallorquí.
2: Mallorquins.
3: Si voleu, per acabar, el llesc editorial que us he dit abans del New York Sun, que m'apareix...
2: Però pots posar veu de llegir editorial
3: sí,
2: així?
3: Sí, ho intentaré. Va ser publicada l'any 2010, és a dir, fa 16 anys, relativament poc. Desconec el context de per què ho varen publicar, però, bé, diu així, una de les coses que una llarga vida periodística ens ha ensenyat sobre les correccions és que, per obligatòries que siguin, quan se sap la veritat, un no es vol precipitar. De moment, permeteu-nos només dir que estem conscients de l'afirmació que no hi ha homes reparats a la lluna ni aquí. Tinguin la seguretat que ho estem investigant. Poden tornar a consultar aquest espai d'aquí 25 anys.
2: Uau!
3: M'apareix una forma pues, molt original, no?, de mantenir l'atenció. I, bueno, aquesta història, fins i tot, l'Edgar Allan Poe. L'Edgar Allan Poe va fins i tot escriure un relat breu i tal, que se'n fotia, xerrant clar, de totes aquestes, diguem, observacions o tots aquests descobriments. L'Edgar Allan Poe, des d'un principi, va ser molt crític amb el Richard Luke.
2: I aquest periodista, què és el que va escriure? Com va justificar?
3: Pues que tot s'ho deia a l'astrònom, tot s'ho deia a l'astrònom des de Sud-àfrica, tot ho veia des de Sud-àfrica i tot s'ho contaven els periodistes.
2: Ell va mantenir això?
3: No, ell després se va fer directament el loco. Ell després, igual que el diari, pues no va voler assumir la veritat i estem xerrant des que fa 141 anys. Eh?
2: Claro.
3: No, seguint tampoc no te donava, demanava explicacions a lo millor.
2: Que interessant, Toni.
1: Toni Mayol. Han d'anar tancat.
2: Molt bé. Vendràs
1: tornarà la setmana
2: dies?
1: Que ve.
3: Por supuesto, por suposat.
1: I mos prepararàs una super fake
3: sí,
1: històrica.
3: Sí, aprofitarem el 11S per parlar d'una dona que segur que aquests dies serà actualitat.
1: Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies i moltes gràcies per la història.
0: IB3 Ràdio és esport.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homà.
8: És una provocació terrible.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la a prop.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: De dilluns a divendres a les 5...
12: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
12: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
11: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Uf, molt bona.
13: Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
11: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest setembre serà possible.
11: IB3 Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
11: Xiu, xiu.
12: Cora.
13: I en Puga, sí.
14: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Alicia, i la nostra primera convidada és una dona a la que jo estimo molt. Jo crec que tu també l'estimaràs.
1: Efectivament, i que és un luxe tenir-la en el nostre primer programa.
2: Ella és, ni més ni manco, que la periodista Carmela Ríos, periodista des de fa molt d'anys i més coses. Hola, Carmela, com estàs?
15: Hola, què tal? Un plaer estar amb vosaltres.
2: Moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres. Antes decía Carmela que tu eras periodista i mucho más. Clar, tu vas ser corresponsal a França durant molt d'anys i has dit que tu eres una, literalment, experta en frases lapidàries a la pregunta de si tu entens el català. Mem, conta-mos això.
15: Bueno, a ver, yo entiendo el catalán. Yo tengo una relación de amor con el catalán que os voy a explicar. Al principio de mi carrera, yo estuve en París viviendo durante 10 años porque fui corresponsal allí para Antena 3 y para CNN, y tuve la suerte de coincidir con la era de oro del periodismo español en París, básicamente representada por un montón de buenos corresponsales, en su mayoría catalanes, como Rafael Yorba de La Vanguardia, Edith González, Xavi Martí, Montse Capdevila del periódico de Cataluña y tal. Eran amigos, Esther Vera, ahora directora del diario Ara, y bueno, eran muy buenos amigos, y yo pues cenaba, comía y estaba mucho tiempo con ellos. Entonces aprendí a escuchar el catalán con mucho cariño, porque era el idioma de mis amigos, ¿no? Ellos se entretenían en enseñarme, yo soy de Celta, en enseñarme frases rotundas, digamos, ¿no?, en catalán y tal. Y bueno, la verdad es que, como fui tan buena alumna, me gustaron mucho digamos que aprendí la frase y el contexto, y las tengo interiorizadas en mi vida diaria y las sigo utilizando a día de hoy. Pues yo qué sé, pues el tal día fer un año, o ambole que te favor, o el madre batalca del carré, o el de unido, que es muy socorrido y vale para muchas cosas.
2: El de unido es molt català, més que més a les Balears, potser no s'emplea tant, però el de unido...
15: No.
2: Bé, s'emplea.
6: S'emplea, però no tant. Sí,
2: és un poquet més català, no? Vale. Carmela, gràcies per contar-nos estas anécdotas. Lo has dicho tú también. Naciste en Ceuta, creo que te criaste ahí.
15: Sí, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria de forma circunstancial, porque mis padres, que sí eran de Ceuta...
2: Pero ahora qué dios...
15: Exacto, sí, nací. Mis padres vivieron en Canarias durante no sé cuánto tiempo, creo que menos de 10 años, y allí nacimos los tres hermanos mayores. Pero ellos se casaron en Ceuta, mi padre trabajó fuera con 18 años, se fueron a vivir a Canarias, nacimos los hermanos mayores, y cuando yo nací, al poco tiempo volvimos, con lo cual, pues bueno, con toda nuestra infancia, juventud, adolescencia, transcurrió en Ceuta, y bueno, en mi caso vuelvo mucho porque tengo familia allí, porque la casa familiar permanece allí, yo tengo proyectos profesionales muy intensos allí, y pues voy mucho, con lo cual tengo una vinculación. O sea, yo me siento de muchos sitios, creo que nos pasa a muchos, ¿no? Tenemos herencia, familia de lugares diferentes, y vamos abrazando culturas, ¿no? Pero si alguien me pregunta, oye, pues ¿tú de dónde eres? Yo digo que soy de Ceuta, ¿no? Que también es un poco el compendio o el espíritu que mejor refleja esa mezcla de culturas, de lenguas, de sabores, de, digamos, que yo creo que caracteriza un poco al mundo de hoy, ¿no?
2: ¿Y cómo estás, Carmela?
6: Es pregunta obligada.
2: Sí. ¿Cómo lo llevas?
15: Bueno, lo llevo, a ver, ¿cómo decirte? Gestionando. Pues yo creo que esta es una situación que a todas las personas que queremos, yo creo que a todo el mundo en general, pero a las personas que tenemos así una vinculación más directa con Ceuta, nos exige una gestión emocional, porque se han movido muchas cosas. Esto ha sido un tsunami a muchos niveles, ¿no? Un tsunami, un tsunami... político, un tsunami civil, un tsunami social, de todo, porque hemos visto una mutación de nuestra ciudad en directo, ¿no? O sea, que estamos viviendo un drama migratorio, un drama, primero, tupuj, que dirían los franceses, porque hay 141 personas que murieron, que sepamos, y después, a partir de ahí, vemos... pues una crisis migratoria que estampa en la cara de una ciudad que no tiene estructura, ni entidad, ni superficie para acoger a tantísima gente, y eso pues se traduce en una completa revolución de tu cotidianidad o de la cotidianidad de todos los ciudadanos, ¿no? Desde el momento que se levantan y van a comprar el pan hasta que por la noche pues se dan su paseíto con el perro para volver a casa, ¿no? O sea, que hay miedo, hay incertidumbre, hay desorden, hay caos, y todo eso va en contra de lo que es esa ciudad, que es una ciudad muy muy abierta, es una ciudad muy fácil, una ciudad muy alegre, donde la gente vive muy bien y muy tranquila, y es muy desconocida Ceuta. Entonces, pues digamos que estamos viviendo el reverso de la moneda de lo que Ceuta es en el día a día, ¿no? Y ya te digo, en mi caso, pues gestiono la pena porque vemos desorden, porque vemos peligro, porque vemos amenaza. Hoy vemos amenaza futura, vemos muchas incertidumbres, ¿no? Y eso, pues, digamos, no nos lanza un mensaje. No se trata solo de gestionar o de hacer el duelo, que todavía no se puede hacer porque la situación no ha acabado, sino también, claro, nos proyectamos en el futuro y cuando vemos que hay detrás de todo esto una guerra híbrida, donde hay un movimiento geopolítico muy grande con la aparición de Trump en el escenario, pues vemos que esto no se soluciona tan fácilmente y esto introduce un matiz de incertidumbre que es una sombra para el futuro de los ceutíes y para el futuro de la ciudad, que es lo que los gobiernos tendrían que despejar, los gobiernos locales, nacionales y europeos. Yo creo que en la Unión Europea también hay una parte de la respuesta que todavía no estamos analizando, ¿no?
7: Carmela, som aquí estrenant Ni Fake Ni Fum, aquest nou programa a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Tu, a part de que bé, de sense Ceuta, ets periodista, també ets una gran experta en xarxes socials, en desinformació. De fet, escrius a El País articles fantàstics, per cert, que recomanem des d'aquí a tothom. I acabes de publicar, no sé si és un assaig o un llibre, que es diu Las redes sociales como fuente informativa. Estrategias para convertir información dispersa en historias con fundamento. ¿Qué es esto?
15: Bueno, esto es como el resultado o la materialización de mi experiencia trabajando con redes sociales como fuente durante mucho tiempo. Yo vengo profesionalmente de la televisión, trabajé como corresponsal para varias cadenas. Un día, bueno, me pasé a las redes sociales porque intuí que en las redes sociales había mucho periodismo, de muchas formas diferentes. Se podían contar cosas, se podían hacer fuentes, se podía acceder a mucha información. Y efectivamente allí había una gran parte de las respuestas que después iba a necesitar para comprender cómo se desarrollaba el mundo, cómo dialogaba el mundo o cómo se iba estructurando el mundo, la comunicación política y casi te diría el equilibrio de poderes en el mundo, ¿no?
7: Claro, eso,
15: el
7: problema que tenemos, perdona, Carmela, ¿eso en qué año era, digamos? Claro, porque tú has dicho una cosa que ahora no sé si ha cambiado mucho, que es que antes las redes sociales, tú las empleaste a utilizar como fuente de información. Això ha canviat molt ara.
9: Bastant.
7: Anys després. Ara
9: ara no es poden creure pràcticament res a la primera.
7: O sí,
15: no,
7: o sí.
15: No. Claro, quiero decir, con las redes sociales hay que hacer, como cuando estamos cubriendo una manifestación, hay que hacer periodismo. Es decir, hay que elegir las buenas fuentes dentro de las redes sociales. Las redes sociales tienen una gran ventaja, que son un reflejo de lo que es el mundo, dos, que tienen una fuente inagotable de información, y la gran desventaja es que toda esa información se mezcla ya de una forma muy natural con todo lo que es la desinformación. Entonces, nosotros tenemos que aplicar un criterio periodístico para, por un lado, sacar todo lo que es información y separarlo de la desinformación, pero después todo ese material desinformativo, los bulos, las manipulaciones, las cuentas falsas, construyen a la vez otro relato de información. Yo creo que se puede hacer periodismo con la desinformación. Entonces, para todo eso, para hacer, porque la desinformación siempre es el gran conflicto que acompaña a todos los conflictos. Si pensando, por ejemplo, hace algunos días, ¿no? Cuando el presidente del gobierno hablaba de esas operaciones de desinformación rusa o israelí que habían impactado, ¿no? En el desarrollo de la crisis de Ceuta, pues posiblemente estaba en lo cierto. Igual no crearon la crisis, pero sí acabaron por acompañarla, porque alguien siempre en un conflicto, ha pasado en Ucrania, pasa en los procesos electorales, lanza un segundo frente, que es el frente de las redes. Lo vimos, por ejemplo, en la Dana, que ahora cumplía un aniversario próximamente, donde vimos que los bulos corrían como de tinta y la gente se los creía. Estoy pensando en el supermercado de Bonaire, que tenía
7: el parking, ¿no? Subterráneo.
15: Parking, exactamente, donde todos nos temíamos lo peor, pensando que había decenas y decenas de personas enterradas y al final no había nadie. Y eso, bueno, digamos, fue un rumor y un bulo que fue corriendo y que se asentó, digamos, ¿no? Eso por sí constituye una historia de cómo los conflictos se acrecentan, la angustia de la gente, la percepción de la realidad por mano de la desinformación. No podemos nosotros estar fuera de esto. O sea, yo no me interesa tanto el término verificación como el término de aportar un contexto periodístico a la desinformación. Y este libro tiene mucho de esto. El libro está hecho para dar algunas claves que puedan ayudar a los periodistas o a los profesionales de la comunicación corporativa o institucional a entender cómo pueden traducir mejor los flujos de información dentro de las redes sociales para aprovecharlo, bien para tomar la temperatura social, para ver exactamente de qué temas están hablando en un momento dado y quiénes los están lanzando, o por ejemplo para hacer campaña electoral, lo que hemos cubierto siempre como periodistas, pues haciendo mítines, oyendo a los debates y tal. Bueno, pues yo creo que ahora siempre hay una campaña electoral paralela, que es la campaña de las redes, y ahí hay estrategias limpias y hay estrategias muy opacas y que no son nada limpias, ¿no? Y esas también hay que contarlas, pero primero para contarlas hay que observarlas, ¿no? Y ese libro es un intento de dar algunas claves que puedan ayudar a las personas en general y a los periodistas o a los profesionales de la comunicación a hacerlo mejor.
7: ¿Es solo para profesionales de la comunicación o cualquier persona ara que ens estigui escoltant pot ser l'interessi també un llibre com aquest?
15: Sí, yo creo que es un libro que yo lo he hecho con un afán divulgativo. Yo soy profesora en varios másteres de periodismo. A mí me gusta mucho dar clases, pero lo que más me gusta es hablar, o sea, hablar y que se me entiende, que se entiendan las cosas que digo. Entonces, ese libro, como todo lo que intento hacer, lo hago en una clave muy divulgativa, es decir, que se entiendan bien. Hay muchos ejemplos, hay anécdotas también de mi vida anterior, mi vida un poco relacionando pues el pasado con el presente de la profesión y yo creo que es un libro bastante fácil de leer y que se puedan que se puede entender bien, o sea que yo animo a todo el mundo que le interese y que le preocupe sobre todo, ¿no? Sentirse parte de este un círculo perverso donde la información y la desinformación va estampando nuestra vida indefectiblemente, bueno, pues un poco para armarse mejor a afrontar esta época tan complicada, ¿no?, del mundo de la información y nuestras propias vidas, ¿no?
9: Recordamos el título del libro, por si hi ha qualcú recent arribat, Las redes sociales como fuente informativa, estrategias para convertir información dispersa en historias con fundamento. També volien saber quan i com, si és que és possible establir un punt d'inici, varen néixer les mentides a les xarxes.
15: Bueno, yo creo que en ese sentido las mentiras han tenido una vida relativamente, bueno, no podemos decir reciente. O sea, yo creo que hubo un momento dentro de las redes sociales cuando emergieron y se generalizaron, estamos hablando de 2009, 2010, 2011, donde las redes sociales no contenían mentiras. O sea, que digamos,
9: había cierta inocencia, tal vez.
15: Sí, había, yo siempre le llamo que esto es como una fiesta hippie. Yo digo, esto parece como una fiesta en la playa, una fiesta hippie en la playa donde todo el mundo iba de buen rollo, medio en pelotillas y tal, todo el mundo hablaba con todo el mundo, se pasaban los contactos, después se desvirtualizaban, se intercambiaban información y todo fue bastante feliz e inocente durante varios años. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales como con la tecnología en general? Que al final acaban siendo utilizadas para cosas que para las que igual no fueron creadas, ¿no? Y yo creo realmente que la desinformación atiende un poco a este tipo de fenómeno. Yo creo que llegó el momento, o sea, la mentira llegó en el momento en el que alguien empezó a darse cuenta de que tenía un altavoz, de que ya el monopolio de la emisión de información había dejado de estar en los medios de comunicación, sino que una persona con una red social podía contar cosas, podían contar cosas que fueran reales o no. Yo recuerdo haber puesto siempre este ejemplo a los alumnos. Imagínate que yo como ciudadano veo humo en una de las ventanas de mi casa y pongo un tuit que digo, uy, humo, ¿será un accidente? ¿Será un atentado? Y yo puedo elucubrar con eso. Si lo hago como periodista, pues sería una irresponsabilidad. Claro. Pero un ciudadano esto lo puede hacer. Puede hacer una elucubración en alto y provocar una alarma, cosa que ha pasado muchísimas veces, ¿no? Hay una responsabilidad, porque esto no es que haga de los periodistas, no es que haga de los ciudadanos periodistas, pero sí hace de los ciudadanos transmisores de información con potencialmente la misma eficacia que cualquier periodista, ¿no?
7: Tú estás diciendo, perdona, que se le daba un altavoz a persones, diguéssim...
9: De qualsevol persona.
7: Sí,
9: de qualsevol
7: fora del món de la comunicació i de la informació, no? És a dir, quina responsabilitat té un mitjans de comunicació per donar-li a una persona un altaveu?
15: Primero se hace por una cuestión de tráfico, de audiencia, ¿no?
7: Claro.
15: O sea, que si los famosos, las famosas noticias trending topic, ¿no?
7: Sí.
15: O sea, que fulanito ha puesto, primero miramos los temas que son tendencias y hablamos de esto. O cogemos el post o una publicación de alguien conocido y le damos la vuelta. O después ya empezamos con todo el fenómeno influencers que no eran conocidas, son ahora las personas que ocupan las revistas de corazón. Es un producto de las redes sociales.
7: Bueno, ahora está habiendo un poco de revolución.
9: Sí. Ara crec
15: ara sí.
9: Crec que ara s'està posant fil a l'agulla perquè no qualsevol persona tingui amb un mòbil un altaveu per dirigir-se especialment a la gent jove, als nins, als infants, que cada vegada tenen més accés a tota aquesta informació.
15: Claro, pero el problema es que quién decide quién tiene que tener un, quién tiene que tener altavoz, quién está legitimado. Ese es el problema, que ahora mismo los códigos de las redes sociales no casan con la calidad. Una red social no está preocupada en ofrecer un contenido de gran calidad o un contenido divulgativo, un contenido que tenga una cierta capacidad de formación o que sea una diversión. Básicamente, las redes sociales son un negociazo. No son un negociazo, han sido la forma, han sido la escalera para que una serie de empresas tecnológicas alcanzaran un poder omnímodo y que ahora mismo, digamos, se hablen de tú a tú con muchos estados en el mundo y que tengan mucho más poder que otros estados, ¿no? Uh-huh. Para eso, ¿qué es lo que se ha hecho? Básicamente es garantizar que la gente permanezca mucho tiempo, secuestrar la atención de las personas.
7: ¿Por qué? ¿Por qué secuestrar la atención? ¿Quién gana con secuestrar la atención, Carmela?
15: Las plataformas tecnológicas, cuanto más tiempo permanezcas en la red y más adicta seas a ella, más publicidad.
7: Carmela, el exceso de información, ahora que hay también tantos medios, tantas páginas web, que todo es una última hora, ¿no? Digamos, el exceso de información también se puede considerar desinformación. ¿Es real esto?
15: Sí. Yo creo que incluso yo iría un poquito más allá, o sea que por supuesto puede ser desinformación, y de hecho esta, por ejemplo, es una de las técnicas que utilizan, por ejemplo, Rusia ha sido uno de los grandes maestros en la aplicación de la desinformación, toca China con Irán, pero Rusia efectivamente.
7: Rusia se lleva la palma, sí.
15: Exactamente, son especialmente buenos, ¿no?
7: Sí.
15: En este tema. Entonces, ellos lo que hacen muchas veces en los procesos electorales europeos, donde ya hay un montón de organismos de verificación que están todo el día mirando con lupa las cosas que se publican en las redes sociales y desactivan los bulos y después los publican, ellos lo que hacen es dar mucha más información, o sea, lo que hacen ese pito es meter muchas noticias falsas, muchas, de tal forma que colapsan en la capacidad de trabajo de los organismos de verificación. Os voy a explicar una cosa, que es un concepto que a mí me gusta y además creo mucho en él, porque creo que es un poco el que nos representa mejor en el momento en el que estamos ahora. Más que yo creo que la sobreabundancia de información nos ha provocado una infobesidad. Yo creo que estamos en la época de los infobesos.
7: Una infobesidad.
15: Infobesidad.
7: De información y obesidad, sí.
15: Sí, básicamente me voy a explicar. De la misma forma que desde hace varios años estamos todos bastante obsesionados con el tema del alimento antiinflamatorio, ¿no? Estamos, digamos, que hemos aprendido que la inflamación de órganos internos o externos nos provoca una serie de enfermedades, dolores, etcétera, etcétera, y hemos aprendido a alimentarnos con cosas que nos ayudan, yo qué sé, pues los arándanos, la avena, y a comer de cierta forma, simplemente. Sí.
9: Las bayas de goji que van ser tan famoses.
15: Exacte.
9: El temacha, que és una de les pitjors pocions que ha pres mai.
15: Exactamente, pues es esto. Bueno, pues yo pienso que lo mismo nos ha sucedido. O sea, ahora mismo el exceso de información ha provocado una inflamación de nuestras capacidades de retener, de detectar la verdad, de profundizar en los temas, en nuestro espíritu crítico. Estamos inflamados de información. Entonces, yo creo que ha llegado la hora de aplicar la dieta antiinflamatoria informativa.
7: Vale,
15: en fin, ese es el tema. Eso es lo que yo propongo.
7: Carmela, nos quedaríamos hablando contigo horas i hores i hores, però en aquest programa ens hem proposat que tu ens contestis una cosa teva. Endavant, Alicia,
9: amem. Anem a baixar un poquet el nivell de serietat i volen saber quina és la trola més grossa que has dit o que t'han contat.
15: La mentira más grande que me han contado.
7: Sí,
9: o que la has dita, depèn. Sí.
7: O mentirijilla, o que tú, yo que sé, de pequeña dijeras, pues la que lié por decir esto que no era
15: verdad. Yo tengo una enorme de la que aprendí muchísimo. Muchísimo. Además, que la conté en mi blog. Cuando empecé a trabajar en las redes sociales, que yo estaba enloquecida porque descubrí Twitter en 2009 y empecé a investigar y a ver qué se podía hacer. Y una de las cosas que hacía era recuperar información de cuentas francesas. Yo viví en Francia 10 años y me gusta mucho esa cultura y los medios y tal. Y entonces, un día Liberación publicó una noticia que decía que había habido una explosión en el metro de París, en el metro que era Convención, la parada de metro. Y yo cuando vi aquello pensé, Dios mío, y se me ocurrió retuitear a Liberación con esta información. ¿Sí? Y yo puse, Liberación dice que ha habido una explosión en el metro de París, imaginaos. Por supuesto, empezó aquello a retuitear, la gente empezó a compartirlo, tal, tal, tal, y a los 10 minutos Liberación dijo que la explosión había tenido lugar al lado del metro de París, lo cual cambiaba mucho la historia. Exactamente.
9: Pero no vas a intencionar.
15: A ver, pero bueno, podría haberlo comprobado, pararme, pero yo que fui, pues bueno, ahí fui muy periodista y muy poco prudente, porque podía haber dicho, oye, esto es lo suficientemente grave para que yo coja el teléfono o me mire otro medio y ver qué hay de esto, pero yo me lancé en plancha a contar eso porque me parecía que era una...
2: Pero si lo dice Liberación, claro... És que, clar, ara no ens podem creure res de ningú de cap mitjà.
15: Jo, bueno, no sé, en ese momento, pero no sé, en ese momento me hizo pensar que incluso que cuando tenemos en la mano un material tan, tan, tan, tan sensible, merece la pena siempre tener una segunda fuente y es una de las cosas que aprendí. Y nunca más, ya no me volví a pasar. Siempre cuando una cosa muy bestia voy a una segunda fuente que me lo confirme.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: propiedad. Raquel Agüeros, m'ha encantat el nostre primer programa.
1: Jo també, ni fec ni fum.
0: Si qualcú té una mentida que hagi vist un mitjà de comunicació, o una anècdota que no sàpiga segur si és certa o no certa, o una informació que volgués constatar si és vera o no, que mos escrigui, a bon?
1: Fins i tot, no, Alicia, diré més, fins i tot que ens contin ficades de pota que han fet o que s'han cregut coses inimaginables. Jo te'n comparé, ja te les contaré un altre dia. Vosaltres podeu escriure al correu electrònic nifakenifum@ib3radio.com.
0: I nosaltres tornem el cap de setmana vinent.
1: Que vagi molt bé la setmana a tots els oients i a tu també, Alicia.
0: Igualment, Raquel.
1: Crec que ens podem acomiadar amb una cançó que es diu Mi Verde.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Benrell.
1: Bon dia, són les dues. L'assetjament moral a la feina és cada vegada més tolerat a les Balears. L'Associació d'Ajuda a les Víctimes ha detectat un repunt de casos. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Es dona més sovint a l'administració pública que a l'empresa privada, apunten els experts, tant entre superiors i subordinats com entre empleats. A més de la manca del compliment del protocol de prevenció i actuació, la via penal no és garantista perquè s'exigeix una prova d'assetjament laboral que sovint no es pot aportar.
1: Investiguen la troballa d'un cadàver al sud de Formentera. Es tracta d'un menor, probablement migrant.
2: És el segon cos, recuperat de l'aigua que cap de setmana a l'illa i coincideix en l'arribada d'11 barques al litoral illenc, amb gairebé un centenar de persones a bord. La darrera ha estat localitzada poc abans de les 9 del matí al Far de Ses Salines, a Mallorca.
1: El govern ha obert diligències en detectar una trentena de persones vivint en un sol habitatge a Manacor.
2: Una casa que no està en condicions de ser habitada i per la qual ocupaven pagaven fins a 100 euros per persona. El propietari ho nega i assegura que són ocupes i no paguen.
1: Una gestió ètica i real de les colònies felines de les Balears.
2: Aquest és el clam que ha recorregut els carrers de Palma en una protesta convocada per les gestores, que són persones voluntàries que reclamen als ajuntaments complir la llei.
1: No serà, però, l'única protesta de la jornada. Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Basquet es converteixi en un espai públic. I en els titulars dels esports que tenim avui, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Destacar en futbol que només Mallorca ve ha puntuat 1-1 a Mestalla la primera jornada de segona federació. La resta, derrota. Totes per la mínima de Poblense. Penya Esportiva i Atleti Balears de la jornada d'ahir. Recorda que a segona el Mallorca va treure un insuficient empat a 0 al camp de l'Aldense i quant a l'UDE, a primera federació, va guanyar de forma agònica 2-1 a Can Misses al Rayo Majadahonda. I en ciclisme, recordar que el mallorquí Enric Mas defensa una jornada més el seu lideratge a la Volta Ciclista a Espanya, una etapa, la quinzena reduïda en 72 quilòmetres per mort de les elevades en temperatures que fa Andalusia.
1: I no només Andalusia. Aquí també, a les Balears, la calor predomina avui amb màximes molt altes arreu de les illes i avís groc actiu. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Tancam el cap de setmana amb un diumenge de temps tranquil, però de molta calor, perquè avui la màxima podria pujar una mica més. En general, ens mourem entre els 34 i els 38 graus, amb puntes que podrien assolir els 39 a l'interior de Mallorca, on es preveu que es registrin els valors més destacats de la jornada d'avui i també de tota la setmana. Al capvespre continuarem amb el cel estirat, dominat pel sol i amb un vent que bufarà fluix i variable i una situació marítima marcada per la calma. Les temperatures elevades, però, ens acompanyaran com a mínim fins dimecres, quan es preveu que ens arribi l'afecció d'un embossament d'aire fred que farà baixar i normalitzar la temperatura i que també ens podria deixar alguns ruixats.
1: Gràcies, Margalida. Cal afegir més que avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tota Menorca i bona part de Mallorca. Tanmateix, a la resta de l'arxipèlag, el risc és molt elevat. Són els titulars d'aquest diumenge 6 d'agost i quan són les dues i gairebé 4 minuts, amb Lluís Menéndez al control tècnic, començant.

0: L'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de Balears alerta que, al seu parer, la violència entre superiors i subordinats, i també entre treballadors, està cada vegada més tolerada a la feina. Un fet que fa créixer, constaten els casos d'assetjament que els arriben per part de persones que la pateixen o l'han patida en qualque moment. Ricardo Pérez Accino, que és president honorífic i fundador de l'entitat, exfuncionari i exvíctima de Moving a l'administració pública.
1: Cada día es más normal el que la empresa, para prescindir de alguno de sus trabajadores, ejerza una situación de acoso, o bien que la misma empresa tolera que entre sus trabajadores, entre sus distintos escalones de mando y de dirección, pues esta sea una práctica común, asumiendo como una cultura laboral la selección natural por la violencia. Que entre compañeros sean frecuentes los usos espurios de la información, de los tratos vejatorios, de ninguneo.
2: L'advocat laboralista de DMS Consultors, José Manuel Raya, veu com les grans empreses apliquen, a diferència de les petites, els protocols que marca la llei. I que això redunda en que el conflicte s'agreugi i acabi amb denúncia com passa a les empreses amb macroinfraestructures o l'entesa en l'acomiadament per no arribar a judici acaba sent la solució.
3: Quina seria la ràpida de solució quan ens trobem problemes d'aquest tipus? Una conciliació judicial o extrajudicial, en el qual l'empresa normalment reconeix un acomiadament improcedent, abona una indemnització determinada i el treballador surt de l'empresa. Això és com acaben molt de temes d'acoso.
0: I al marge de la lentitud de la justícia, la via penal no és garantista perquè s'exigeix una prova de l'assetjament laboral que sovint no es pot aportar. I el CAP tampoc és la via a què s'hauria d'arribar, diuen els afectats.
3: Situacions puntuals poden arribar a qualificar-se de cosa, però no és fàcil aquesta qualificació, salvo que hi hagi una prova que sigui molt, molt evident. Gravacions, de testimonis molt clars, no és gens fàcil, no us estan facilitant una qualificació jurídica d'acord laboral.
1: No podem pretender que sean los jueces los que resuelvan un conflicto relacional en el seno de la empresa. Un conflicto de relación en el seno de la empresa lo tiene que resolver, en primera instancia, las personas que lo presencian y, en segunda instancia, la dirección de la empresa. Es decir, no puede ser que una empresa asuma como una forma de relación la violencia, que es lo que está ocurriendo.
2: L'administració pública és un ecosistema laboral en què, explica l'advocat laboralista Raya, les denúncies d'assetjament són relativament més freqüents que la privada, entre caps entremitjos, d'un superior sobre un subordinat immediat també, i pel president honorífic de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina, on més casos es donen a la infermeria i en el cos d'auxilies. A diferència del sector privat, on l'extinció pactada del contracte és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza i sovint, explica Ricardo Pérez Accino, acaba amb incapacitació.
1: Estas situaciones se prolongan más en el tiempo, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales, es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
2: L'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina explica que prop del 80% dels usuaris que arriben a l'associació ho fan derivats per metges de capçalera, psiquiatres i psicòlegs. Ho veuen com una mostra alarmant de la falta de recursos públics per abordar el problema.
0: Una nova embarcació amb migrants a bord ha estat interceptada aquest matí a 12 milles de la costa a la zona del far del Cap de Ses Salines de Mallorca.
2: Hi viatjaven 26 persones d'origen subsaharià. Amb aquesta s'eleven a 11 les embarcacions localitzades aquest cap de setmana al litoral illenc, amb 98 persones a bord, totes elles d'origen magrebí i subsaharià.
0: Noves arribades que coincideixen també amb la troballa del cadàver d'un menor, probablement migrant, a 6 milles al sud de Formentera. La Guàrdia Civil l'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per realitzar-li l'autòpsia. Ahir, de fet, també va aparèixer el cos d'una dona migrant a la costa d'aquesta illa. En té els detalls Helena Trinidad.
4: La Guàrdia Civil va rescatar ahir a les 4 de l'hora baixa el cadàver d'un menor a unes 6 milles al sud de Formentera. El cos estava en estat avançat de descomposició, però per la seva morfologia, les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'un adolescent de sexe masculí, segons han informat des de la Benemèrita. El menor portava posada una armilla salvavides de color vermell, de les que solen utilitzar els migrants durant les travessies des d'Algèria. El cos ha estat traslladat a l'Institut Anatòmic Forense forense d'Eivissa, on li practicaran l'autòpsia per intentar esclarir les causes de la mort. Ahir també, a les 7:30 del matí, va arribar a la línia de la costa, al quilòmetre 6 de la platja de Migjorn, el cadàver d'una dona, probablement migrant, que també es trobava en estat avançat de descomposició. El cos està igualment a l'espera de l'autòpsia. Amb aquests dos casos, ja són 11 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera o les seves aigües. Mentrestant, al cementeri de Sant Francesc ja descansen les restes d'una trentena de migrants que varen morir intentant arribar a les nostres costes i que fins avui no han estat identificats.
0: I el serial de la crisi migratòria s'encalenteix a Ceuta, on aquest matí els veïnats han tornat a sortir al carrer reclamant que no s'instal·lin més centres d'acollida a la ciutat i que els migrants siguin retornats ja. Es mostren preocupats perquè aquest dimarts comença el curs escolar.
2: Precisament el govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent, el port de Ceuta, per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar uns 700 immigrants. En declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, s'ha mostrat molt crític perquè cada vegada, cada passa que s'intenta avançar, es posin traves.
5: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren. Entonces, si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren. O la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren. Todo eso estaba en el decreto inicial. Pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible. Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
2: En les darreres hores, 21 migrants han estat detinguts a Ceuta per haver presumptament apedregat una patrulla militar sense que hi hagi hagut ferits.
0: 2:10, més notícies de la plana de successos. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat una casa sobreocupada d'uns 200 metres quadrats.
2: Durant la inspecció, els agents van trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes, i fins i tot 6 persones dormint sota un sostre al pati. El govern balear ja ha obert diligències per sancionar el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reynes és el director general d'habitatge del govern.
6: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
2: Un equip de TV3 Notícies ha pogut entrevistar el propietari de l'immoble que està en contra d'aquesta interpretació. Assegura que ell també és víctima de tot el que ha passat.
7: Yo compré casi 3 o 4 años, entraron aquí gente ocupado, yo intentar con ellos para sacar a ellos, no puedo, me entera, no pagan nada, solo pagan deudas, basura, dañando la cosa. Me ha dicho el alcalde, va a sacar todos, ni uno está en ella, todos están viviendo allá contento, tienen coches, tienen casas en Marruecos, están súper buenos, mejor que nosotros.
2: Per part seva, l'Ajuntament de Manacor es troba satisfet que s'hagi produït la inspecció. Núria Hinojosa és la seva regidora d'Urbanisme i Habitatge.
8: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
0: També en el municipi manacorí, però en una altra operació, han detingut 2 homes per incendiar una casa després d'amenaçar de mort als ocupants. Els van exigir doblers per un deute pendent.

0: Fa 3 anys que s'aprova la llei de benestar animal que obliga els ajuntaments a controlar i gestionar les colònies de moixos de carrer perquè no es multipliquin, i encara hi ha municipis que no ho fan. Arreu existeixen associacions ciutadanes que s'encarreguen de fer esterilitzacions necessàries i que reclamen avui, en la primera manifestació a Palma, per aquest motiu, que les administracions locals compleixin amb el que se'ls mana i com a mínim contribueixin econòmicament a la iniciativa privada. Qualcom que ja passa de fet en determinats casos gràcies a convenis signats. La concentració a Palma, a la seguida, Pere Morell.
1: Pintats de moixos i fent un escàndol impressionant, centenars de persones han desfilat pels carrers més importants de Palma per reivindicar una millor gestió i protecció a les colònies de moixos. Els participants expliquen que només volen que es compleixi la llei.
2: Complir la llei que està hecha i no se compleix de cap de les maneres. Les colònies ara, per exemple, jo fa un mes que no puc estar aquí amb moix, perquè o per H o per B no hi ha operari, no te venen a cercar, no hi ha pitots o flautes.
1: Els manifestants denuncien que bona part de la feina i de les despeses per mantenir les colònies continua recaient sobre voluntaris i associacions i reclamen més recursos i implicació per part dels ajuntaments. Elisabet Pretel és la portavoz de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
3: Las gestoras, los voluntarios, las asociaciones están sacando dinero de donde no pueden, de sus bolsillos, para poder alimentar, para poder vacunar, esterilizar a los gatos. Esto la ley exige que lo haga el ayuntamiento porque es competencia del municipio y es lo único que estamos reivindicando, que se cumpla la ley.
1: La mobilització no ha estat única, se celebra de manera simultània a diferents punts de l'Estat, en 38 convocatòries en més de 25 províncies.
0: Cal afegir de fet que només una dotzena de municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar aquestes colònies. Amb tot, el Col·legi de Veterinaris de Balears matisa que el protocol marc de les Balears es va redactar el passat desembre i durant aquests mesos els ajuntaments ja s'hi han posat a fer feina.
4: Han signat una dotzena d'acords per fer-se càrrec de l'esterilització, vacunació i identificació de cada animal que servirà en un futur per a crear un cens comunitari. La presidenta del Col·legi de Veterinaris, Anna Sancha, explica que és essencial per conèixer i controlar les colònies.
5: Moix que se captura va amb xip, i això hi ha molts ajuntaments que encara no ho fan. Pues això sí que és obligatori. I després s'amollen en el mateix puesto, la mateixa colònia en el que s'han de capturat. ¿Vale? Sí que és veritat que el protocol marc parla de més coses. Per exemple, Pollença és un municipi que fa les coses molt bé. Nosaltres posem també vacuna trivalent i desparasitem aquests animals de cara a salut pública.
4: La manca de recursos és un dels principals entrebancs per tirar endavant la gestió de les colònies i se cerquen opcions conjuntes per abaratir costos, com ara mancomunar el servei de veterinari.
0: I aquesta no serà l'única protesta de la jornada. Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en un espai públic. Convocada a les 7 del capvespre davant aquest terrenys, arriba després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i compràs aquest solar al mes de febrer, un fet que Cort va amagar els veïnats durant mesos.
4: Fa més d'un any que el val de Jaime Martínez va prometre que compraria o expropiaria Can Pescat per construir-hi un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Ara els sardiners s'han cansat d'esperar. Agustina Fernández, presidenta de l'Associació de Veïnats de Son Sardina, confia que el 2027 la barrera ja disposi de la plaça i el casal públics.
6: Que el 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà i no d'aquesta manera quan les estem celebrant d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos, perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
0: I el servei de Bici Palma suma el darrer any més de 30.600 noves altes, un 20% de les quals corresponen a persones no residents. Això, tot i l'encariment de les tarifes amb una pujada de 6 euros a l'abonament anual i el cost de 35 cèntims per cada ús de les bicicletes elèctriques que abans estaven incloses. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris.
4: I ara aquests reclamen reforçar el servei públic de lloguer de bicicletes per compensar la pujada de preu. L'entitat veïnal, Flipaon Pere Grau, denuncia que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, fet que dificulta poder tornar les bicicletes. Genoveva Martín és la seva portaveu.
7: Ya que se han subido los precios, lo que decimos nosotros es que se esté atento al servicio. Mirar lo que está roto. hacer como una pequeña auditoría para saber en cada estación la frecuencia que hay, etcétera, y qué es lo que se necesita. Porque, vamos a ver, los recursos sociales, porque al fin y a la postre eso es un recurso social, tienen que ser evaluados de vez en cuando para saber si corresponde verdaderamente a la demanda.
4: Una problemàtica que, segons denuncien, no es limita a aquesta barriada, sinó que es repeteix en altres punts de Palma. Això ho explica també Martí Serra, membre de l'associació Biciutat.
8: Jo no me la juc ja. O sigui, jo si he d'anar a fer feines de matí, que jo vaig a fer feina en bicicleta, agafo la meva bicicleta. O sigui, jo no me'n refio d'anar a una estació que me posi que hi ha tres bicicletes disponibles i després quan arribes allà, una no està disponible, una està bloquejada i l'altra bicicleta pues, no te l'agafes codi QR. I el que has de fer és anar a cercar una altra estació. Caminar 5 minuts més, trobar una altra estació i agafar una bicicleta allà. Quan he d'anar a un lloc on no puc arribar tard, jo no agafo el bici Palma, perquè no és de fiar.
0: I encara en informació municipal, han de dir que un dels baldes mallorquins amb més trajectòria, 20 anys, deixa el càrrec. És Toni Sales, balde de Costitx, del PI, proposta per les Illes. Serà substituït pel primer tinent de balde i regidor de Turisme, Comerç i Medi Ambient, Joan Monà. El canvi de batllia costitxera serà divendres que ve en un pla municipal extraordinari.
4: Quant a qui serà el pròxim cap de llista de Costitx i perquè no s'ha convocat primàries per triar-ho, Sales argumenta que falta temps i organització perquè ja no és només el PI, sinó les diferents formacions coaliades.
9: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no havia fet oficial la meva retirada. Les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres vam pensar que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Monà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament. Combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent. Per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
4: Això en el context també de rejoveniment i renovació de l'espai polític regionalista en la nova coalició per Mallorca.
0: Dues i 20 minuts. Més notícies nacionals i internacionals. Els emissaris de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, ja són a Kiev per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. És la primera vegada que viatgen a Ucraïna des que Donald Trump va assumir el poder per segona vegada.
4: El seu objectiu és avançar en el diàleg de pau, que ara mateix es troba estancat. En aquest sentit, Witkoff i Kushner varen estar ahir al Kremlin, a Moscou, on varen reunir-se amb Vladimir Putin.
0: A l'Orient Mitjà, la retòrica entre els Estats Units i l'Iran continua pujant de to. Avui el president del Parlament iranià, Mohammed Bakir Khalibaf, ha advertit que si els nord-americans tornen a atacar la República Islàmica, les respostes seran més fortes i doloroses.
4: I és que precisament els Estats Units han dut a terme bombardejos aquesta darrera setmana que han causat 19 morts a l'Iran, 5 d'ells en una boda, segons les autoritats perses. Teheran també ha atacat els darrers dies Kuwait, Jordània, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units. Mentrestant, en dues parts continuen posant de part seva per impedir el trànsit per l'estret d'Hormuz.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: que se't diu és l'himne és Mahón, perquè de fet avui vespre la ciutat de Mahó viurà un dels moments més emocionants de l'any, el pregó que dona inici a les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Enguany, la pregonera és la cantant Anna Ferrer, una enamorada de la seva terra. Blai Barber.
1: La cantant i compositora Anna Ferrer, pregonera d'enguany a les festes de Mahó, és filla d'una coneguda família de forners. De fet, amb el seu darrer disc, Pa, ha volgut convertir en música tota aquesta transmissió.
2: Venir d'una família que genera aquest aliment tan democràtic te fa establir un vincle com a molt comunal, no? amb tot el poble. I per altra banda ja la meva relació amb tot el món escènic des de superpetita, com des dels 3 anys, que també m'ha fet estar molt present a totes les rituals que tenim en aquest poble. Per jo m'ho està carregada d'aquestes experiències que sempre tenen a veure amb l'altre.
1: S'estima molt els vergers de Sant Joan de Mahó, on pot estar directament connectada, diu, amb la terra i Menorca.
2: Però també estim molt l'altra banda d'esport, perquè és on sàvia meva m'ha explicat més la seva infància, que m'adú a una Menorca, no? D'un altre temps, diguéssim, també.
1: Explica que li agraden els llocs de congregació popular, com el Bar Infanta.
2: Es conserva com un lloc de trobada per als veïns d'un barri, no? Que és una cosa que estem perdent. Val la pena que siguem conscients que podríem autoabastir-nos bastant si visquéssim en coherència amb el que el territori demana i el territori s'expressa. Per tant, només fa falta escoltar-lo.
0: Aquesta casa Ivetres farà un ampli desplegament informatiu i audiovisual amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó, que comencen com dèiem avui. La programació especial es podrà seguir per televisió, ràdio, YouTube i les xarxes socials. El primer acte, com dèiem, és aquesta nit amb el pregó d'Anna Ferrer i també inclourà el cant de l'himne de la ciutat, aquest que sentiu és Mahón. Es podrà seguir a partir de les 9 del vespre al canal de YouTube d'Ivetres. També hem de dir que Ivetres Ràdio demà a migdia hi haurà un programa especial des de la plaça del Carme que es podrà seguir a totes les illes, conduït per Clari Mamí, i inclourà entrevistes i actuacions en directe amb alguns dels principals protagonistes. Dues i 23 minuts, una pausa per la publicitat i a continuació els esports.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrible.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
7: Salutacions tenits pels esports a IB3 Ràdio. A les 2:50 es farà la sortida neutralitzada a la 15a etapa de la Vuelta entre Palma del Río i Córdoba, una jornada marcada per les elevades temperatures. Aquest fet provoca la reducció de l'etapa en 79,5 quilòmetres. D'aquesta forma, el mallorquí Enric Mas només tindrà 102,32 quilòmetres d'etapa per defensar una jornada més el seu lideratge a la ronda espanyola. Un Mallorca vermell que ahir va defensar sumant més segons de Matalàs respecte a l'eslové Primo Roglic, situant-se a 2 minuts i 10 segons del que és, recordem, 4 vegades guanyador de la Vuelta a Espanya. Recapitulant el que va dir ahir a la línia d'arribada a l'Artanac, Enric Mas.
8: Simplemente es un tiempo que creo que no nos merecemos. El equipo, ya habéis visto, ha vuelto a estar de 10. Está cada día de 10 y nada, darles las gracias de verdad, de corazón.
7: La general encapçala Enric Mas, Félix Gall ara et segon a 2:06 i baixa la tercera porció l'eslové Primo Roglic a 2 minuts i 10 segons del Balear. En futbol, Pirri que empata 0 del Real Mallorca al camp de l'Alens en un partit molt pobre dels vermells a la segona part. El primer temps van gaudir d'ocasions i, sobretot, d'una pena màxima al minut 45 que Alex Sala va enviar el pal. En definitiva, un marcador insuficient per un Real Mallorca que no pot fallar davant rivals tan febles com l'Alens si vol aspirar a l'ascens a primera divisió. Així ho reconeix l'artenenc Sergi Darder.
9: Bueno, a punt que evidentment sabe poc. Crec que sigui pot generar lo suficient com per guanyar. I tot i així autocrítics, perquè crec que aquest partit no els poden deixar passar. Són partits on crec que hem estat bastant superiors en tot amb ells, sense haver fet el nostre millor partit, com he dit, perquè l'autocrítica sempre ser per davant. Però el que et dic, al final les ocasions s'han de fer i crec que tot i així hem de generar molt més per esperir o per riscos que corren darrere. Crec que aquest darrer pas, aquest darrer centro, aquest darrer algo, crec que és on ara mateix crec que hem de millorar més.
7: La primera federació triomfa agònic de l'UD a canvis davant del Rayo Majadahonda per 2-1 amb els gols de Teo Valls al minut 56 i de George Ensukula al 92 en un partit que va empatar Maro als 85 pels madrilenys. Sentim els futbolistes de l'UD, Teo Valls i George Masella en acabar el partit.
10: Bueno, fue un partido muy difícil contra un equipo que puede mucha intensidad. Y tuvimos que ganar en casa porque fue el primer partido con nuestra gente y entonces fue importante ganar. Es lo que hicimos y estamos muy contentos. Sí, bueno, esperamos a ganar otra vez. Vamos a descansar un poco ahora porque fue un partido con mucha intensidad y seguimos.
11: Hemos enfrentado el primer partido con muchas ganas. Era importante ganar en casa y quedarnos con los 3 puntos en casa. Está hecho y muy contentos.
7: Pel que fa a la segona federació, grup tercer, una estrena molt dolenta per Penya Esportiva, Poblenc i Atlètic Balears, que han caigut davant Minerva, la Nucía i Yeclà, tot 3 amb el mateix marcador. 1-0 només el Mallorca ve empatat a 1. A Paterna, davant el València, més tany a la segona federació femenina. El Balears, club de futbol, ha guanyat en solvència i el filial del València, més talla per 4-2. Sentim el seu tècnic, Miqui Mallans.
1: Ha estat un partit que és vera que des del principi se mos ha posat molt de cara, que hem estat molt contundents. Trams és vera que no hem tingut el control de joc, però tampoc necessitàvem amb les jugadores que tenim controlar totes les fases del joc, perquè si som contundents deixant els rivals que tinguin balon i tinguin espais feim mal, i la veritat és que la resposta de l'equip després de l'empat, que no era fàcil en selecció de Naneus, ha estat molt contundent.
7: En quant a la tercera federació, tres marcadors corresponen a la primera jornada, tercera federació en aquest migdia, un partit que encara no ha acabat, el Cudi 2, Inter Eivissa 0 a temps de descans. A Eivissa i Hospitius 2, Platges de Calvià 1 i Penya Esportiva Sant Jordi 1, Mitjón 0. Aquests sí que han acabat. I recordar que Gemma Triay jugarà a partir de les 4, juntament del Fibrea, la final de la Premier Padel PU de Madrid davant la parella formada per Pablo José María Iván González. L'objectiu, sumar el Torres número 58 al llarg de la seva trajectòria esportiva per a la Llorenca. Amb aquest apunt de pàdel, ho deixem. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El talent balear encata Òrbita 3, el mosaic musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. La música feta a les illes també té el seu protagonisme, com ara aquestes 8 joves mallorquines que revisen el cançoner popular, la música tradicional, autòctona i popular, reciclada amb un toc de modernitat. El primer tema que hem escoltat, Romans Romaní, de Pitxorines, que avui actuen a Binissalem, Mallorca, dins el marc de les festes d'Esbarmar. Abans de continuar, rep una cordial salutació de Tito Fuster presentant les cançons i en selecció de continguts. Arriba ara 3 i 3 i 3 Pitxorines.

Bon dia, jo sóc na Carmela Font, membre del grup Pitxorines, on hi toques cello i pas veu, i ara escoltareu la nostra versió de la cançó Pere Gallerí, també coneguda a França i Catalunya, una història una mica tràgica sobre la mort d'un home que cau d'un arbre, amb un arranjament una mica més alegre, a veus, amb un petit interludi d'inspiració flamenca, on se parla també de la mort, d'aquesta part més tràgica. Si vols escoltar música a quilòmetre zero, escolta Pitxorines a Òrbita 3.

0: Bon dia, sóc Abel Miquel, percussionista de Pitxorines. Presentam el disc La Falda Girada, un disc de 9 temes on podreu escoltar cançons de música popular mallorquina i també algunes que són pròpies, on també podreu escoltar algunes col·laboracions especials com la de na Judit Nederman o na Miquela Lledó. I vos animam a escoltar Pitxorines aquest cap de setmana a Òrbita 3.
1: Pitxorines, que estaran actuant avui mateix a Binissalem, Mallorca, en el marc de les festes d'Esbarmar. El talent de les illes sonant a Òrbita 3 en aquesta primera part i ho seguirem fent després d'aquesta breu pausa. La protagonista serà la menorquina Anna Ferrer, que actuarà el proper divendres 11 de setembre a Mo.
2: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
3: En sincronia.
2: Òrbita 3 amb Tito Fuster.
4: I de 3 Ràdio és humor.
5: Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homà.
8: És una provocació darrere l'altre.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la a prop.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
12: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
13: El primer dia està com tot descol·locat, no?
14: Sí.
13: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
15: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
16: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
17: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
18: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
17: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
2: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

el mes de setembre. Com a tema de contraportada, Sonny Rollins, signat per aquest contrabaixista de Filadèlfia, gran baixista del jazz fusió Stanley Clark. Tema enregistrat amb la seva banda. Així arribam a les 4. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El sindicat d'infermeria SATSE té sol·licitada per demà a la Junta de Personal de l'Hospital de Son Espases la compareixença de la gerent, en Cristina Granados, arran que una excàrrec intermig al centre ha denunciat assetjament laboral per part d'una superior del centre sanitari. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que la privada, segons l'advocat laboralista José Manuel Raya, consultat per IB3 Ràdio. I a diferència del sector privat, on l'extinció pactada del contracte és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza. Ens ha explicat, a més, el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Axino.
2: Estas situaciones se prolongan más en el tiempo, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: Canviem d'àmbit. La Unió per la Defensa de l'Aigua d'Eivissa alerta que hi ha propietaris de pous que en venen l'aigua de manera il·legal a hotels. Reclamen al govern que controli el volum d'extracció i que la futura desalinitzadora de l'illa pugui abastir la indústria turística. Joan Rosselló i Paco Planell són membres de l'entitat.
3: Comprovat un pou que tenia o té permès treure 6.000 metres cúbics a l'any i els atreiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí, vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
4: Que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les cales que tenen hotels i apartaments i no sé què, i que la quarta desaladora tenga una capacitat de producció equivalent al consum de la indústria turística.
1: I s'ha trobat avui migdia a la mà, 6 milles al sud de Formentera, el cot sense vida d'un menor adolescent que duia posada una armilla salvavides. Es pensa que hauria fet part de qualque grup de persones migrants en trànsit marítim des d'Algèria. L'han traslladat a Eivissa per fer-li l'autòpsia. Aquest dissabte s'ha localitzat igualment en aigües pitiuses també el cot sense vida d'una dona morta que també es pensa que és d'una persona migrant. Amb aquests enguany s'han localitzat 11 persones mortes a la costa de Formentera a les aigües pitiuses relacionats amb la migració des del nord d'Àfrica. És la cara més dramàtica d'un flux migratori, per cert, que avui deixa 26 persones més arribades, recollides de fet a 12 milles al sud de la costa mallorquina, comptant des de diumenge passat n'han arribat 476 a les illes. I un dels batles mallorquins que més anys duia en el càrrec, 20 anys, deixa el càrrec. Toni Sales, batle de Costitx pel PI, proposta per les Illes. Sales serà substituït pel primer tinent de batle i regidor de Turisme, Comerç i Medi Ambient, Joan Munà. El canvi en la batlia costitxera serà divendres que ve en un ple municipal extraordinari. El també expresident de la Federació d'Entitats Locals diu que ho deixa per centrar-se en la seva tasca de conseller al Consell de Mallorca. I diu que no han convocat de moment primàries perquè primer s'ha de fer una tasca organitzativa.
5: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no he fet oficial la meva retirada. Les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres hem pensat que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Munà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament. Combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent. Per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
1: Fins aquí les notícies de les 4 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Les textures musicals d'aquesta envolvent All I Need, la fibra sensible d'aquest tema signat per als francesos Air, torna a obrir aquest aparador sonor que t'oferim durant el cap de setmana a Ivetres Ràdio. Un ventall de músiques possibles sonen quan orbitam dissabte i diumenge capvespre, seleccionant els continguts a les mescles i comentaris Tito Fuster davant del micròfon. Aquesta franja horària, fins arribant al punt horari de les 5, et propòs un recorregut transitar per cançons i temes envolvents, amb un punt de melancolia, nostàlgia, pop i electrònica que es fusionen en sons i ritmes acústics. Aquestes combinacions, el setlist que tinc preparat per aquesta sessió eclèctica. I arriba una altra delicatessa editat per als francesos Air. Projecte que va marcar època i tendència en la dècada dels 90, quan varen publicar aquell memorable àlbum Moon Safari.

0: el suggerent Dream Pop creat a la dècada dels anys 90 per al duet francès Els de Versalles Air. Estem escoltant algunes de les cançons, com ara aquesta Sexy Boy que acaba de sonar, d'aquell, el seu primer LP, l'aclamat Moon Safari, mescla d'electrònica downtempo combinada amb els sintetitzadors de la dècada dels anys 70 i 80, influències de la psicodèlia de Pink Floyd i del pop contemporani. Tot això són Air, marcant època i tendència, aquests LPs que ens agrada recordar i punxar en format Moon Safari.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Ens toca fer una ràpida aturada i en la tornada seguirem viatjant per l'univers musical del dream pop més suau i hipnòtic. Després d'aquesta breu pausa arribaran un projecte molt recomanable, Cigarettes After Sex.
1: Òrbita, Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time.
1: Etres Ràdio és actualitat.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o els no tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.

Acabam d'escoltar aquesta cançó que du per títol Apocalypse, el tema més popular de Cigarettes After Sex, una banda de pop ambiental de Texas que es formaven l'any 2008 de la mà del vocalista i guitarrista Greg González. Destaquen per aquesta sonoritat etèreo, orgànica, melancòlica i profundament atmosfèrica que també mesclen en sintetitzadors i textures electròniques. El seu estil, que s'emmarca dins aquest ambient pop o dream pop, que les seves composicions són calmades, ritmes pausats, en reverberacions, delays i amb aquest punt tan minimalista. I a tot això s'afegeix la veu andrògina i suau de Greg González. I pel que fa a les lletres de Cigarettes After Sex, la temàtica d'aquestes giren al voltant dels romanços, nostàlgia, el desig, la intimitat i el desamor. Arriba Cry.

0: sentida i brillant versió del clàssic de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, reinterpretat per Anthony and the Johnsons, un projecte musical de pop barroc format a Nova York a finals dels 90, liderat per aquest artista trans, Anthony, que ofereix aquesta proposta tan emotiva, teatral i molt commovedora, amb una veu inconfusible, amb un punt dramàtic, profund i expressiu, i la seva música mescla el pop experimental, la clàssica, el cabaret, transmetent aquesta nostàlgia. I escoltam una altra adaptació d'Anthony and the Johnsons, en aquest cas de Lou Reed.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és entreteniment.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: Oh, no. I en Pugues sí.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster.

Seguim el nostre recorregut sonor per aquest paisatge musical de compàs calmat, la suculenta mescla i fibra sensible del duet noruec Kings of Convenience i aquesta mescla d'indie folk, folk pop contemporani amb un toc d'influència brasilera. Calidesa musical, ritmes per relaxar-se, per gaudir del silenci, d'una bona posta de sol, observant la lluna, una nit d'estiu i, en definitiva, per gaudir en calma. Aquest àlbum, publicat l'any 2001, dels més populars de la seva carrera, enguany celebra el seu 25è aniversari. Quiet is the new loud. El silenci és el nou soroll.

0: Porcelain, un dels temes que es reconeix a l'instant del DJ i productor, el músic de Nova York, Moby, va aparèixer en el seu aclamat i emblemàtic Play de 1999, a més de ser el tema central de la famosa peli La platja, protagonitzada per Leonardo DiCaprio, en part rodada a Tailàndia, i malauradament aquesta platja on es va rodar la majoria de les seqüències d'aquesta peli ara està absolutament massificada. Com a curiositat d'aquesta peça emocional, va estar a punt de no publicar-se. Moby pensava que era una cançó molt fluixa, amb una producció deficient i amb veus dèbils. Va ser el seu mànager que va convèncer el compositor i que aquest tema fos part del mític àlbum Play. Posteriorment, aquest fenomen publicitari i del cinema.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Amb Moby completam aquesta sessió eclèctica on el so nostàlgic del passat i les perles musicals suaus i envolvents han estat les protagonistes. Ho escoltes en aquest collage sonor que t'oferim durant el cap de setmana a IB3. Als comentaris i punxant les cançons, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Acabam de tenir coneixement d'un accident a la península d'Alcúdia, la cova dels Bastons, prop de Cap de Pinar. Salvament Marítim ha informat que una persona que feia espeleologia ha caigut des d'una altura de 2 metres, que s'han mobilitzat tant la Guàrdia Civil com els bombers de Mallorca i que l'accidentat finalment ha estat evacuat fins a Alcúdia per una embarcació de salvament marítim, la Salvamar Saif, que té base al port alcudianc. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat a la Via Majòrica un habitatge sobreocupat d'uns 200 metres quadrats. Durant la inspecció, els agents varen trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes. L'Ajuntament de Manacor es troba satisfet que s'hagi produït la inspecció. Núria Hinojosa, regidora d'Urbanisme i Habitatge.
2: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
1: També a Manacor hem sabut que s'ha detingut 2 homes per incendiar una casa després d'amenaçar de mort. Els ocupants els varen exigir doblers per un deute pendent. I fa 3 anys que s'ha aprovat la llei de benestar animal que obliga els ajuntaments a controlar les colònies de moixos de carrer perquè no es multipliquin i encara hi ha municipis que no ho fan. Arreu existeixen, però, associacions ciutadanes que s'encarreguen de fer les esterilitzacions necessàries i que reclamen, i avui per això s'han manifestat a Palma per primera vegada, per aquest motiu, que les administracions locals compleixin amb el que se'ls mana i, com a mínim, contribueixin econòmicament a la seva iniciativa privada. Elisabet Petel és presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
3: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de estos veterinarios, esta alimentación, este chipaje, etc. La ley dota a los ayuntamientos de unos mecanismos, unas herramientas para poder pedir unas subvenciones estatales que les designen ese dinero y ese dinero designarlo después, posteriormente, a la gestión de las colonias felinas.
1: Els veïnats de Sant Cerdí a Palma tornaran a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Pesquet es converteixi en espai públic. L'han convocada a les 7, després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i va comprar el solar el mes de febrer, un solar que volia comprar, que s'havia compromès a comprar cort. Ara expliquen, volen que l'Ajuntament posi ja definitivament una solució, que podria passar segons l'Ajuntament per l'expropiació directament, explica l'Associació de Veïnats de Son Sardina per boca de la seva presidenta, Agustina Fernández.
4: Que 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà i no d'aquesta manera com les estem celebrant d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
1: Esports, tenim una darrera hora de futbol que afecta indirectament el Real Mallorca perquè el rival amb què va empatar ahir el conjunt mallorquinista, l'Eldense, acaba d'anunciar que ha destituït el seu entrenador, l'entrenador Claudio Barragán. Per cert, també en futbol, avui només el Mallorca ve puntuat 1-1 a Mestalla en la primera jornada de la segona federació, la resta derrotes, totes per la mínima, tant del Poblense com la Penya Esportiva com l'Atlètic Balear. No tenim per res més, ja són les 5 i 4 minuts. En una hora tornem. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: I Can Dance, No Puc Ballar, exitats de Genesis que publicaven fa 35 anys, el 1991. Títol que va aparèixer com a part de l'àlbum We Can Dance. Aquest senzill convertit en tot un exitàs a nivell mundial.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I com a curiositat, un tema que va néixer de manera espontània durant un assaig, quan Mike Rutherford i Tony Banks varen tocar un ritme de guitarra pesat i de blues, i que Phil Collins va començar a cantar amb humor. Després varen incorporar caixa de ritmes i posteriorment convertit en un dels exitassos de Genesis que ha passat a la història. D'aquests singles, delicadeses que ens agrada punxar i recordar en format vinil quan orbitam. Hem encetat una selecció eclèctica on recordarem clàssics immortals com ara Dire Straits, After Camera, Simple Minds, In Excess, cançons i grups que dibuixen el mapa musical del cap de setmana d'Òrbita 3. Els comentaris i punxant des de la cabina, Tito Fuster, un autèntic gustàs. Arriba ara la brillant, càlida i calmada Brothers in Arms, cançó que dona títol en el cinquè àlbum dels britànics Dire Straits que publicaven el 1985.

0: cançons i LPs convertits en màgia per Mark Knopfler i companyia, és a dir, els britànics Dire Straits, una de les bandes més populars de finals dels anys 70 i durant la dècada dels 80. Comuniqué, títol d'aquesta cançó i del segon llarg de la banda que llançaven el 1979. Un treball que varen enregistrar a les Bahamas i publicat només 9 mesos després del seu brillant disc debut. Amb un refinat estil i essència pop rock, creant una atmosfera impecable al bo de Mark Knopfler.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquests que ens agrada recordar i punxar en aquest format quan orbitam durant el cap de setmana. Seguim connectats en els clàssics. I ara arriba un tema, Tunnel of Love, des del meu punt de vista, un dels millors de Dire Straits. Va aparèixer en el seu memorable Making Movies del 1980. Mark Knopfler i companyia vivien un moment dolç pel que fa a la creativitat i popularitat. Una peça de 8 minuts de durada que destaca per la seva narrativa cinemàtica i la seva estructura progressiva. Un autèntic temàs, no trobes?

0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. It's just a rock and roll, yeah. IB3 Ràdio és cultura.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la prou.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
8: Òrbita 3.
9: Òrbita 3.
0: Un viatge musical.
10: Òrbita 3.
0: Amb Tito Fuster.

el so nostàlgic d'aquella època daurada. Abans de la pausa han sonat els històrics Dire Straits i tot just acaba de sonar Old Aztec Camera, grup escocès de New Wave, una de les noves sensacions d'aquella nova corrent musical dels 80, mesclant rock alternatiu i indie pop al llarg de la seva carrera. Varen néixer a la ciutat de Glasgow el 1980. Al capdavant, el cantant, guitarrista i principal compositor Roddy Frame. Una carrera que varen desenvolupar Aztec Camera fins l'any 1995, posant punt i final a la seva trajectòria. Brillants melodies de New Wave, indie pop i pop rock. Un projecte que sempre s'ha caracteritzat per el bon gust. Avalen la seva carrera títols, cançons com ara Walk Out to Winter.

Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Són d'aquelles cançons que han passat a la història i que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé. Aquestes que ens agrada recordar i punxar quan orbitam. El so nostàlgic d'aquesta I Live and Kicking, una altra de les peces que forma part d'aquesta sessió eclèctica. Són Simple Minds, un altre grup creat a Escòcia, i és que els escocesos sempre han tingut una elegància especial. Simple Minds, també nascuts a la ciutat de Glasgow, com Arctic Camera, que escoltàvem fa uns minuts. En aquest cas, els Simple començaven la seva aventura l'any 1977 i es varen convertir en una de les bandes més influents dels anys 80. A més, varen conquerir el mercat nord-americà i gran part del planeta en cançons com ara aquesta I Live and Kicking o la popular Don't You Forget About Me, que a més va ser el tema central de la banda sonora de la peli El Club dels Cinc, estrenada a mitjans de la dècada dels anys 80. Simple Minds, en camí de celebrar el seu 40 aniversari, serà el proper 2027.

0: va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: tinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
5: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

les noves sensacions creades per als australians In Excess, una de les grans bandes de finals dels anys 70 i de la dècada dels 80. Els seus directes no deixaven indiferent.

Pren, carregats d'energia, molt ballables, amb una fusió de pop, rock i els ritmes característics dels anys 80. El grup es creava l'any 77 a la ciutat de Sydney per als germans Farris i al capdavant el vocalista Michael Hutchence, que malauradament es va llevar la vida la tardor de 1997. I cal apuntar que el grup va aconseguir vendre al voltant de 85 milions d'àlbums al llarg de la seva carrera, que es diu Aviat. Amb ells completam aquesta sessió eclèctica, carregada d'aquestes cançons que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé. Aquestes que ens agrada recordar i punxar en format vinil quan orbitam. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Aquí, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Que hi ha propietaris de pous que en venen l'aigua de manera el volum d'extracció i que la futura desalinitzadora de l'illa pugui abastir la indústria turística. Joan Rosselló i Paco Planells, membres de l'entitat.
2: Comprovat un pou que tenia o té permès treure 6.000 metres cúbics a l'any i els atraiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí, vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, no tens aigua, no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
3: Que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les cales que tenen hotels i apartaments i no sé què, el consum de la indústria turística.
1: El sindicat d'infermeria SAT-CT sol·licitada per demà a la Junta de Personal de Son Espases pensa de la gerent de l'Hospital de Referència, Cristina Granados. Això arran que un excàrrec intermig al centre ha denunciat el centre sanitari. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que a la privada, segons l'advocat laboralista José Manuel Raya, consultat per IB3 Ràdio. A diferència del sector privat, on l'extinció pactada del contracte és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza, ens ha explicat, a més, el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Axino.
4: Estas situaciones se prolongan más en el tiempo, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: I s'ha trobat avui migdia a la mà, 6 milles al sud de Formentera, el cot sense vida d'un menor adolescent que duia posada una armilla salvavides, motiu pel qual es pensa que hauria fet part de qualque grup de persones migrants en trànsit marítim des d'Algèria. L'han traslladat a Eivissa, on li faran l'autòpsia aquest dissabte. Ja es va localitzar igualment en aigües pitiuses el cot sense vida d'una dona que també es pensa que és d'una persona migrant. Amb aquests dos cossos, enguany se n'han localitzat 11 de persones a les costes de les Pitiuses que es pensa que tenen que veure amb la situació, amb el flux migratori. I un dels batles mallorquins que més anys duia en el càrrec, 20 anys, deixa el càrrec. Estoni Sales, batle de Costitx pel PIB, proposta per les Illes. Serà substituït per el primer tinent de batle, Joan Munà. El canvi en la batlia es farà divendres en un ple extraordinari. Diu Sales que ho deixa per raons personals i

0: també per dedicar-se de ple en la seva tasca de conseller en el Consell de Mallorca. Preguntat per què no s'ha convocat encara, com ha sol·licitat alguns militants del PI, unes primàries per decidir qui és el candidat per les pròximes municipals, Sales responia això.
1: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no hi he fet oficial la meva retirada. Les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres hem pensat que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Monà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament. Combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent. Per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
0: Fins aquí les notícies de les 6 del capvespre d'IB3 Ràdio.
2: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

és la càlida versió de Downlands del clàssic de Roxy Music, More Than This, un dels temes més emblemàtics de la banda britànica, editat el 1982. Va ser el primer senzill del seu vuitè llarga durada i darrer d'estudi, escrita per el vocalista Brian Ferry, una obra mestra del synth-pop refinat dels 80s. La lletra d'aquesta cançó destaca per una atmosfera melancòlica i elegant, reflexiona sobre els moments feliços que són molt breus i puntuals.

actuals. Aquest cover ha encetat una nova sessió d'Òrbita 3, el viatge per al món musical que t'oferim, que et proposam durant el cap de setmana. Activant el satèl·lit sonor per entrar en òrbita, Tito Fuster des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, des dels estudis centrals de la ràdio autonòmica, on orbitam durant el cap de setmana. Seguim punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes de setembre, ho farem fins a arribar a les 9 del vespre. I arriba ara l'original, More Than This, Roxy Music.

0: Fa uns minuts escoltàvem un títol referent de Roxy Music, More Than This, de principis dels anys 80. I en la nostra particular màquina del temps hem fet encara una mica més enrere. A principis dels anys 70, Roxy Music publicaven aquest For Your Pleasure, un disc que serà reeditat aquesta propera tardor, disponible en diferents formats, doble LP, en digital, Blu-ray, DVD i en triple CD. El disc totalment remasteritzat, a més inclou maquetes, descartaments, gravacions en directe, en definitiva, un munt de material extra.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Així arribam a fer una pausa i en la tornada entrarem en l'òrbita de Melancholy and Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, disc que compleix el seu 30è aniversari i el seu autor, Billy Corgan, cantant de Smashing, recordarà i tocarà aquest àlbum el proper divendres i dissabte a Madrid.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: ens hem endinsat dins l'òrbita musical d'aquest discàs Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, la banda liderada per Billy Corgan, els de Chicago. Fa poc més de 30 anys llançaven aquest àlbum per emmarcar, tercer treball d'estudi del grup nord-americà. Un total de 28 pistes que mescla pop, rock, psicodèlia, dosis molt guitarreres i amb molta distorsió, i d'altres cançons atmosfèriques, suaus, amb aquest punt hipnòtic, com ara In the Arms of Sleep, que acabam d'escoltar. De fet, els propers minuts farem un tast i un recordatori d'aquest vinil que s'ha reeditat amb motiu del seu 30è aniversari, disponible en format físic, una compilació que arriba en els 6 LPs, una caixa de 4 CDs, a més de formats digitals.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I, evidentment, el seu autor, Billy Corgan, està fent la corresponent gira reinterpretant els temes d'aquest discàs, una proposta que ha creat amb col·laboració de James Love, que fusiona rock, òpera, orquestra i una experiència audiovisual completament renovada. Això és el que oferirà aquest proper 11 de setembre en el Palacio de Vista Alegre de Madrid i una segona actuació dissabte, dia 12.

0: Estam assaborint aquest LP, un dels essencials d'Òrbita 3. 30 anys de l'històric Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. Billy Corgan actuarà el proper divendres i dissabte 12 de setembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. No ho farà amb la seva banda, però sí presentant un show diferent, A Night of Melancholy, i reinterpretant les cançons d'aquest gran àlbum, coincidint amb el 30 aniversari de la seva publicació, com abans apuntava, una proposta que ha creat en col·laboració amb James Love, que fusiona òpera, rock, pop i una experiència audiovisual extraordinària. El que farà és traduir els temes d'aquest popular àlbum de mitjans de la dècada dels anys 90 en format operístic i en clau de dream pop.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Tot just acabem d'escoltar un dels temassos més suaus, la càlida We Only Come Out at Night, i donant pas a l'exquisita 33.

0: revivint aquest gran àlbum publicat fa 30 anys de la mà de Smashing Pumpkins, Billy Corgan i companyia, i aquest disc per emmarcar que punxam en format vinil celebrant el seu 30è aniversari, reeditat amb extras i ja en el mercat discogràfic, Melancholy and Infinite Sadness. El seu autor presentant una nit especial, reinterpretant aquest disc amb una nova proposta fusionant pop, rock i òpera. Actuacions a Madrid proper divendres i dissabte, dia 12 de setembre. Si vols estar ben informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat, entra en òrbita durant el cap de setmana, punxam i comentam en els seus protagonistes. Faim una breu aturada i a la tornada arribaran el trio britànic Kitty, Daisy and Lewis, que actuen aquest setembre a la península.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai!

són el trio britànic Kitty, Daisy i Lewis. Els seus concerts són una autèntica festa, ho han pogut comprovar a Menorca i Mallorca, amb una mescladissa de rockabilly, rhythm and blues, swing, blues, rock and roll i fins i tot música ska. Els de Londres estaran girant per la península aquest mes de setembre. Dia 16 actuen a Madrid, dia 17 a València i dia 18

0: Són el trio britànic Kitty Daisy and Lewis. Actuen aquest mateix mes de setembre a la península. Dia 16 ho faran a Madrid, dia 17 a València i dia 18 a Barcelona.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Després del butlletí informatiu, no deixis d'orbitar. Seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de setembre. Orbitarem fins a arribar a les 9. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre, començant amb informació de darrera hora que actualitza el número de persones migrants localitzades per entrada irregular en territori espanyol per via marítima aquest diumenge. La delegació del govern ha informat de l'operació de salvament de dos grups de 27 i 13 persones a bord de dues embarcacions localitzades a 18 milles de Cabrera. Es sumen així a les 26 que també han estat auxiliades a 12 milles, en aquest cas del cap de Set Salines, avui, i també a les 16 interceptades a terra al mateix far de Set Salines al matí. Amb aquestes persones són 516 les que han arribat en les mateixes condicions des de diumenge passat. Per cert que avui migdia, de fet, s'ha localitzat en aigües al sud de Formentera el cos sense vida d'un jove adolescent que duia una armilla salvavides i que es pensa, a falta de l'autòpsia, que pugui aportar més informació, que és una persona migrant que feia part de qualque grup que feia el trànsit migratori des d'Algèria. Ahir també es va trobar un altre cos sense vida, en aquest cas d'una dona que també es pensa era una persona migrant en aigües de les Pitiüses. I els veïnats del barri Palmasà de Son Sardines concentren en aquesta hora per reclamar a l'Ajuntament de Palma una solució urgent pel solar de Can Pesquet. És l'espai que Cort es va comprometre a comprar per fer-hi un casal i altres serveis públics, però que finalment ha comprat un particular. Pere Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. A poc els veïnats estan arribant al solar de Can Pesquet, el mateix solar que demanen que es converteixi en una plaça i un casal públic. Aquesta concentració arriba després que un particular s'avançés a l'Ajuntament de Palma i comprés el solar al mes de febrer, un fet que Cort va amagar els veïnats durant mesos. Ara els sardiners han trobat que és el moment de passar l'acció. Xesca Alemany és membre de l'Assemblea Popular de Son Sardines a Garriga.
3: Tots els avanços que hi ha hagut i tota la pressió, les mínimes energies que ha posat el Val han vengut després de mobilitzacions. Entenem que la recepta és continuar fins que aconseguim aquest espai.
2: Fa més d'un any que el batlle Jaime Martínez va prometre que compraria o expropiaria Can Pesquet per construir un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Ara els sardiners s'han cansat d'esperar.
1: Gràcies, Pere Morell, per aquesta informació in situ al barri de Son Sardina, motiu d'aquesta concentració veïnal per reclamar solucions per solar de Can Pesquet. I qui també ha sortit avui al carrer han estat els ciutadans que tenen cura de les colònies de moixos. Es queixen que, malgrat que fa 3 anys que els ajuntaments estan obligats per la llei de benestar animal a fer-se en càrrec, la major part no ho fan. Parlem no només de la manutenció, sinó sobretot de l'esterilització per evitar que aquestes poblacions de moixos es descontrolin. Elisabet Petrel és la presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
4: Las gestoras, los voluntarios, las asociaciones están sacando dinero de donde no pueden, de sus bolsillos, para poder alimentar, para poder vacunar, esterilizar a los gatos. Esto la ley exige que lo haga el ayuntamiento porque es competencia del municipio y es lo único que estamos reivindicando, que se cumpla la ley.
1: I en internacional, tancats els col·legis al Land de Saxònia-Anhalt, Alemanya, avui hi ha eleccions regionals que poden suposar que per primera vegada pugui governar un partit amb arguments de l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya, i de tancats els col·legis, com dèiem, els sondatges publicats indiquen que arrossaria la majoria absoluta, Alternativa per Alemanya, amb el 44,5% dels vots, enfront, per exemple, dels 38 del centre dreta de la CDU. Normalment són dades dels sondatges, però ja hi ha mitjans que donen per fet que es complirà la previsió, d'altra banda, de les darreres setmanes. Em donarà més informació a les 8, al pròxim butlletí informatiu. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita? Òrbita 3.

más. Qué electricidad, una de les cançons més populars del cantant i compositor Carlos Alberto Sánchez. Tal vegada aquest nom no t'és tan familiar com el de Carlos Sannes. Encarregat d'arrencar una nova sessió de Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. I amb Sannes encetam una selecció carregada d'actualitat. Farem un cop d'ull, un repàs a l'agenda de concerts per aquests propers dies. I pel que fa a Carlos Sannes, el punxam amb motiu de la seva actuació a Eivissa aquest proper dijous, dia 10 de setembre, actuació del cicle de concerts d'estiu Dorado Live Shows, que es du a terme en el Venice Bay. L'esdeveniment començarà a partir de les 8 del capvespre i com a cap de cartell, aquest un dels artistes més influents i singulars de l'indie-pop contemporani. Nascut a Barcelona l'any 84, a part de la seva vessant com a cantant i compositor, també és il·lustrador i escriptor. Per tant, si orbites des de les Pitiüses, concretament des d'Eivissa, aquest proper dijous, Carlos Sannes en directe. Escoltam ara la seva ja popular Barcelona Tropical amb la col·laboració de la cantant catalana Su.

0: Nara, nara.
1: Pop melós i aferradís, les bones vibracions de Carlos Sanes. Fa uns minuts escoltàvem la ja popular Barcelona Tropical, amb el seu característic pop electrònic i aquest punt tan exòtic i tropical, com diu la pròpia cançó. I tot just acabam d'escoltar Un Rayito i una vegada més la catalana Su col·laborant amb Carlos Sanes en el cicle Dorado Live Shows a Eivissa, en el Venice Bay. També hi serà Daniela Díez i DJs. Esdeveniment que començarà a partir de les 8 del capvespre.
2: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: I si orbites des de Mallorca, això et pot interessar. Aquest proper divendres, 11 de setembre, un altre cicle de concerts, que en aquest cas es du a terme a les sales Gremi, El Eterno Verano. I seran la jove banda de Porto Colom, Mallorca, You Are Bad, i els veterans, La Granja.

Hola, som Miquel Gibert de La Granja, bateria. Escoltau les cançons de La Granja a Òrbita 3, sempre amb òrbita. La Granja sempre està donant voltes en els planetes i en el sol.

Tot un clàssicàs de La Granja persiguiendo una luz. 40 anys de trajectòria avalen a la banda mallorquina. Aquest proper divendres, 11 de setembre, concert a la vista, repassant la seva discografia i tocant les cançons que s'han convertit en clàssics del cançoner popular. D'aquesta banda imprescindible del programa musical de les nostres illes, referència del pop-rock i del power-pop. La Granja són part del cicle de concerts que s'ha duit a terme durant tot l'estiu a les sales Gremi de Palma, El Eterno Verano. I arriba un altre temàs de la seva imprescindible i exquisita discografia, Vitamina D.

Hola, som en Guillem de La Granja i Òrbita 3, amb en Tito Fuster. Poro escoltar la música bona que se fa a les illes, les nostres cançons, i passar una estona molt, molt, molt entretenguda.

El Eterno Verano, una de les cançons enregistrada a la darrera etapa dels mallorquins, La Granja. 40 anys de trajectòria que es diu aviat i concert per repassar els seus clàssics aquest proper divendres 11 de setembre en el cicle de concerts titulat com aquesta cançó, El Eterno Verano, que es du a terme a les sales Gremi de Palma. I obrint el directe dels Grangers hi seran la jove banda de Portocolom, You Are Bad Girl.

0: Són la jove banda de Porto Colom, Mallorca i Uarbat. Actuen aquest proper divendres a les sales Gremi de Palma, taloners del concert que oferiran La Granja. A més, Uarbat és un dels grups convidats del Festival Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme, en aquest cas, de dia de 7 a dia de 9 de setembre a Maó. Arribem així a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí a Òrbita 3.
4: Aquí a Òrbita 3.
1: En Tita Fuster, Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
7: Companys, començant temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, farmejar aura.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o no tan joves?
10: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. Un viatge musical en Tita Fuster. Òrbita 3.

Un dia més en la vida, l'indie-pop característic del trio barcelonès Sidoní descarregaran les seves cançons, a més de presentar el seu darrer treball català en graffiti, el proper dissabte, 12 de setembre, en el Jazzba del port de Ciutadella, a Menorca. Arriba Verano de l'Amor. Ja suena.

0: El cap de setmana. Òrbita 3.
1: Hola, què tal? Hola a tots i totes. Soc l'Axel Pi, el bateria de Sidoní. I ara em ve al cap la quantitat de nits màgiques que hem arribat a viure a la nostra vida, sobretot aquelles que hem viscut després d'un concert nostre. Aquestes nits màgiques

quan tenen lloc a les Illes Balears, solen ser més especials. Això és el que va passar fa 2 anys, després d'un concert a Ciutadella de Menorca, quan després d'una nit preciosa i màgica i dolça, el Marc, abans de clocar els ulls, va escriure "Aquesta nit és la nit", inclosa en el nostre disc Catalan Graffiti, cantat íntegrament en català. La podeu escoltar aquí, a Òrbita 3. Espero que us agradi moltíssim.

0: Fa uns minuts escoltàvem aquesta Nit és la nit, presentada per el bateria de Sidoní, Axel, i tot just aquesta C, que és part del seu darrer treball discogràfic català, Graffiti. El trio barcelonès torna en el jazzbar del Port de Ciutadella, Marc Ros, Jess Serna i Axel P, una de les bandes més estimades del indie pop estatal. Himnes generacionals, energia desbordant i un directe que es converteix en una experiència irrepetible. Serà una nit intensa i emocional, proper dissabte, 12 de setembre, en el jazzbar del Port de Ciutadella. I amb Sidoní arribam a fer una aturada, una pausa, i en la tornada arribaran Triángulo d'Amor Bizarro. Seran un dels caps de cartell del Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme de dia de 7 a dia de 9 d'aquest mateix mes.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai! I Vetres Ràdio és cultura. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Serveis informatius.
3: Òrbita 3. Un viatge musical

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El sindicat d'infermeria SATSE té sol·licitada per demà a la reunió de la Junta de Personal de Son Espases la compareixença de la gerent de l'Hospital de Referència, Cristina Granados. Això arran que una excàrrec intermig

0: aquest centre denuncies assetjament laboral per part de la seva superior. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que la privada, segons ens ha contat l'advocat laboralista José Manuel Ray als informatius del cap de setmana d'Ivetres Ràdio. A diferència del sector privat, on l'extinció pactada de la relació contractual és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza. Explica més el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Axino.
1: Estas situaciones se prolongan más, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
0: I tancam també aquest cap de setmana amb la informació de l'arribada de 138 persones de manera irregular i per via marítima en diversos grups, els tres darrers dels quals han estat objecte d'operacions de salvament en les embarcacions en què navegaven a lluny encara, fins a 18 milles en fora de l'illa de Cabrera, dues embarcacions, i a 12 milles del cap de Set Salines en un altre cas. Tot en un cap de setmana més, que s'ha vist la cara més tràgica del fenomen migratori, amb dos cossos sense vida trobats en aigües pitiuses, avui el d'un jove i ahir el d'una dona. A falta de les proves d'autòpsia pertinents, es pensa per la informació recopilada que són els cossos de dues persones migrants. I si mirem fora de les illes en internacional, tenim una notícia de darrera hora que passa per l'aeroport de Miami, on hi ha hagut un accident d'un avió amb el logotip de la multinacional Amazon que ha sortit de la pista i s'ha incendiat. És notícia de darrera hora. Tot just s'ha dit que s'havia enlairat de l'aeroport de San Juan de Puerto Rico i encara no disposa de molta més informació. I el que sí és també notícia és Alemanya, l'expectativa per veure si alternativa per Alemanya, el partit amb arguments de l'extrema dreta, aconseguirà finalment la majoria absoluta per governar en el Land de Saxònia-Anhalt. Les enquestes a peu d'urna el situen fregant aquesta possibilitat amb el 44% dels vots. Al centre dreta de la CDU n'aconseguiria el 38%. I acabarem fent el ressò del temps que ens faciliten els companys d'Ivetres de meteorologia. Diumenge en calor de rècord avui. Aquests valors tan elevats i inusuals per un mes de setembre s'han traduït en diversos rècords. Per exemple, Petra i Sineu, 39,4 graus, han superat el rècord vigent de temperatura màxima per un mes de setembre a les Balears, i a Mallorca i a Sant Joan de Labritja amb 39,2 graus. Se n'ha duit el rècord d'Eivissa, mentre que Cala Galdan en 36,9 ha establit el de Menorca. Per demà s'espera un cel poc ennigulat, amb temperatures mínimes entre els 17 i 24 graus i màximes entre els 33 i els 37. El vent bufarà fluix de component nord, virant al capvespre a component est i amb brisa costanera. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública. Demà de matí ben prest a les 6 amb els companys de l'informatiu matí. Que passeu molt bona nit. Adeu.
2: Més informació a ivetresnoticies.com. Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Hola a tots i totes, ja hi tornem a ser. Som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aigua.

0: es fa saber que fent carrer any vos convida a assistir a la conferència.
1: Aquest que escoltau de fons és Miquel Ferriol Estrany, superestrella Mariandra. I això que va fer mitja vida fora del poble. De fet, la de Miquel Ferriol és la típica història nòmada del fi de mitges, de possessió en possessió, fins a arribar a una vida urbanita a Palma. Al llarg de la seva infància va canviar d'escola contínuament i a força de canvis va sentir-se estranger mitja vida. Sempre era el nou i a ciutat, a més, era el nou i el pagès. Era com dur una diana pintada a l'esquena en aquells temps. Així que Miquel no va voler estudiar més i abans de fer el servei militar va viure la seva pròpia aventura. Havia conegut una família alemanya que el va contractar pel seu negoci de distribució de gelats. A Alemanya hi estaria un temps fins que va haver de tornar i un cop aquí es va quedar. En part perquè algú amb coneixements de l'idioma ja era un treballador molt sol·licitat en aquella Mallorca que començava a viure del turisme. Un cop jubilat, va tornar al seu poble natal amb la seva dona i varen decidir integrar-se per la Via Ràpida. La revista del poble, amb la qual col·labora, i Les Crides, una ocurrència sorgida en pandèmia que al final s'ha instaurat i que l'ha reconnectat amb son pare, que ja havia estat saig del poble. No hi ha temps que no torni. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a l'Havana, el nom de la casa a Maria de la Salut on viu Miquel Ferriol i d'on prové el seu malnom, Miquel de l'Havana. Aquí el teniu.
0: El meu nom és Miquel, Miquel Ferriol Estrany, i vaig néixer a Maria de la Salut el febrer de 1945. Mon pare i ma mare pràcticament fins en els 50 anys feien de pagesos. Primer aquí a Maria anaven a jornal, però llavors mon pare i ma mare varen començar a anar de mitgers per diferents finques de Mallorca. Llavors ja se n'anaren a Palma, i mon pare feia de xofer repartidor a una bodega fins que se va jubilar.
1: Una vida nòmada.
0: Sí, perquè durant tot aquest temps vaig canviar d'escola moltes de vegades. Vaig anar a primer escola a un mestre per mig del camp, després dos anys aquí a Maria, llavors amb un capellà a Son Roca, vaig acabar en el Liceu de Palma, i vull dir que no me vaig sentir mai còmode en les escoles. Ara diríem que el bullying era nou, sempre els que havien vingut de fora, per Palma era el pagès, el de poble, que llavors en aquell temps els ciutadans de poble els tenien com a gent inferior, però vamos, no el record tampoc molt malament, però que sí que no vaig tenir mai cap referent, ni cap professor, ni algun d'això. Jo, quan vaig acabar el batxiller, jo vaig dir que no volia tornar mai més a l'escola. Ja en vaig tenir prou. I, de fet, no vaig acabar i no vaig estudiar. No vaig estudiar. He estudiat tota la meva vida, però mai amb professors o escoles, diríem, reglada. Jo tampoc ara el record com un trauma, però vist en perspectiva, jo vaig néixer en el carrer Major d'aquí de Maria i tenia el meu predins de part de mon pare en el Pou Nou, que és un carrer que surt del carrer Major, i des de Can Nostre en el Pou Nou, pel Corral, pràcticament estaven comunicats. Per l'altra part, els predins de la part de ma mare, estaven a l'altra part del carrer i estaven a 100 metres. I al mig, com passava antes, totes els veïnats pràcticament eren famílies. Per tant, jo tenia a dins el carrer Major, voltant de casa nostra, tenia 10 tios, ties, espredins, i podia circular, jo circulava, me deixaven anar des Pau Nou fins a, bé, se diu a Can Ribes, que fins a la meitat del carrer, jo podia circular per allà i per munt i per avall, perquè cada casa hi tenia una tia o un veïnat. Clar, jo vaig deixar això per anar-me al mig del camp o una caseta, que no hi havia ningú, no teníem... hi havia veïnat, però clar, els veïnats estaven a la millor mig quilòmetre, tampoc no és que estiguessin molt en fora, però no, jo no hi podia anar, ni venien a casa nostra. Llavors, a l'escola, quan vaig començar a anar a escola amb aquesta gent, jo tenia 5 anys allà, la gran majoria, pues, no, no sé quants eren, però devíem ser una quinzena, però de 5 anys era ja tot sol, els altres tot tenien 12, 13, 14 anys, i vull dir, no era una... de tenir una relació d'amistat o de jugar. Jo jugava tot sol.
1: Teníeu germans?
0: No. Mon pare va fer el servici fins en el 36. En el 36, a Inca, el va llicenciar. En el abril del 36... s'havien de casar, la sortida, perquè quan acabaven la mili ja tenien la casa per casar-se i tot això. Però llavors el reenganxaren i se'n va anar a la mili en el front, reenganxat. Ell va fer tota la guerra, la va fer fent de corneta en el batalló ciclista. Ell va fer la guerra en bicicleta. Quan va acabar la guerra, en el 39, va venir, se varen casar, mon pare i ma mare, i varen tenir una nina, però que va néixer morta. L'any 40, la mortalitat infantil, no hi havia cap casa que no tinguessin qualque lot o nina que morís. I arrel d'això li varen dir a ma mare que no podia tenir més infants. Varen anar a Palma, a l'Incluso, o no sé on, i varen adoptar, o volien adoptar, un infant. Allà varen adoptar un infant, un nin, el varen dur Maria, i al cap de 3 mesos varen anar a Palma per fer-li una... per anar al metge a l'infant i que els adonassin els papers per adoptar-lo, i allà els ho varen prendre. Els varen agafar el lot, els varen dir que el lot aquest no estava per adoptar i els volien canviar amb un altre. Jo tampoc no m'ho comptava massa, no havien donat, després qualcú el va reclamar. Bé, no, tampoc, o qualcú que va pagar més o tenia més d'obre. Total, que mon pare aquí va engafar mon mare i 5 anys després vaig néixer jo. Vaig ser com el nen miracle, i no n'han tingut més, o sigui, jo de petit vaig ser estimat, vaciat, i bé, tota la vida, antes en el pobil, vaciat, jo ho vaig ser pràcticament tota la vida. O sigui,
1: I com eren de caràcter els vostres pares?
0: Molt bona gent, eren molt bona gent. Mon pare era més extrovertit, se feia amb tothom, era socialment molt, molt actiu. Mon mare era més... més un home, una dona de la casa. Era més madona, no era tan extrovertida ni tot, però molt bona dona, molt bona dona. No eren massa carinyosos amb jo, no és allò de dir això de donar besos i estimar, això no, però jo sempre me vaig sentir molt, molt a gust. Hi havia qualque clatellada, però vull dir que... I

0: per tot allà on vàrem passar, allà deixàrem molt bones amistats i molt bon ambient. Que jo sàpiga, no se varen discutir mai. En hi havia mon pare, hi havia alegria. Mon pare, sonava els dies, tocava la ximbomba, cantava, contava xistes. Quan se va jubilar, tornaren a venir aquí a Maria, i com que havia fet de corneta, sabia un poquet de música, perquè tenia molt bona ida, així com jo no el vaig perdre tot, quan se va jubilar, aquí hi havia un capellà, en Pere Fons, que també era molt actiu, i varen fundar una banda infantil de tambors i cornetes. I mon pare la dirigia i durant un parell d'anys allò va funcionar de meravella en sos al·lots. També va fer per crides per Maria. Ell no va ser nomenat mai saig, però el contrataven per l'Ajuntament. Primer, en els anys 40, quan vivia aquí a Maria, i després, quan va tornar, pels anys 75, va tornar a començar a fer crides.
1: De qui ho haurà agradat vos?
0: Bueno, Pantura sí, o sigui, també el de les crides sempre he tingut un poquet a dins les meves arrels, perquè és una cosa que només havia viscut o sentit una crida a Maria, a mon pare. No, i llavors, aquí, pues, en el 2020, en el confinament, que allà era un desastre d'informació, que cada dia, avui hi havia una regla, de demà l'altra, i clar, aquí a Maria no teníem, només sabíem el que teníem, el que sortia per la televisió i la ràdio, pràcticament, que eren contradictius, i jo deia, si ara aquí poguéssim fer una crida avisant en el poble, diguem, jo què sé, pues avui passen els pagesos a esquitar, bueno, a tirar lleixiva per els carrers o qualque cosa d'aquesta, però clar, llavors fins que va acabat el confinament no se va poder fer, i bueno, i ja vaig anar a l'Ajuntament a xerrar amb la Valda, va coincidir xerrant, i li vaig dir, tio, perquè no feim, no se torna a retomar la de les crides, que ja feia un parell d'anys que aquí a Maria no se'n feien, i almenys per donar un poquet d'informació a damunt del que passa, i vaig dir que si ningú els ho vol fer, ja els faré jo. I de llavors a sençà, pues, cada 3 o 4 pits cada mes surt a fer una crida.

0: es fa saber que diumenge qui ve, dia 12, a les 9 del vespre.
1: Sí, evidentment, les crides que se feien abans, o sigui, normalment sempre començaven per ordre del senyor Batla, se va saber, i era a pagar contribucions. Jo record una crida que va fer mon pare, que deia que els homes havien d'anar a fer fàbrica. I jo sé que li vaig de demanar què és això d'anar a fer fàbrica, però jo entenia que anar a fer fàbrica era anar a fer una fàbrica, i era, a fer fàbrica era que els homes del poble, no sé si eren 3 o 4 dies cada any, que havien d'anar a fer feina comunitària, bàsicament a regular camins o... I eren crides, diríem, d'aquest tipus. Jo, les crides ara que faig, pràcticament són d'actes culturals, de

0: presentació d'un llibre. Ara, per exemple, ahir en vaig fer una d'un sopar solidari que fa l'Associació contra el Càncer de Maria, vull dir, de l'Ajuntament, de coses de l'Ajuntament, molt poquetes, i sempre, o que hi ha un tall d'aigua, poqueta cosa, tot el de més són, diríem, actes lúdics. Estic molt content que això ja ho faig de manera altruista, vull dir, com un passatemps, com un hobby. Si no me sentigués, diríem, respaldat pel poble, o que el poble no me fes... Sempre n'hi ha qualcun que te critica, però això no ho faria. Sí, la gent del poble l'aprecia, i sobretot la gent major. La gent major
1: Del
0: li agrada
1: recordar.
0: molt, perquè recorda. A més, els grups de WhatsApp, moltes de gent de gent, no, ni... Bueno, els majors n'hi ha que no en tenen, i els joves que no els obrin, perquè allà tant... I sí, i me sent molt a gust fer-les, però per una altra part, també per als petits. O sigui, es criatura és que són encantadors. O sigui, ja surt amb un camionet elèctric de l'Ajuntament, anuncis les crides amb les xeremies, el camionet aquell d'un llumot, una balissa damunt, i la logística de les crides ja els ha cridat l'atenció, i és una passada anar pel carrer i veure que surten i te saluden i tot això. Sí, m'atrapa molt a gust fent crides.
2: I a més de crides, Miquel Ferriol és una persona molt vinculada al poble per altres raons. És el Dimoni Vell, participa a les activitats de la colla infantil i és també un col·laborador habitual de la revista del poble.
0: Vaig començar a col·laborar en la revista abans de fer les crides. Perquè jo quan vaig tornar, quan vaig jubilar, vaig jubilar amb la meva dona i jo, tornàvem a viure a Maria, i aquí, quan vam tornar, érem estants, o sigui, no... Jo tenia un referent i tot això, la meva dona, no? Vull dir, bueno, vam haver d'integrar a dins el poble. Ens vam haver d'integrar, no, vos integràrem, vull dir, no hi va haver cap d'això, però clar, érem desconeguts. I aquí pues, vaig conèixer en Magí, que és l'editor i director de la revista, que havien tingut a través de les xarxes qualque... Jo era molt actiu, antes era un poc friqui de les xarxes, i vaig començar a repartir-les. Deia, si voleu, ja vos ajudaré. I vaig començar a repartir la revista. A partir d'aquí, llavors, vaig començar a fer qualque muntatge, perquè m'agrada, o qualque portada. Vaig fer una portada que n'estic molt orgullós, que és la que vàrem fer d'un número especial de l'abril del 2020, que era quan estaven confinats. Se va fer un número especial d'escrits i vivències de tots la gent sanitari, del món sanitari, metges, infermers, infermeres, treballadors socials. Van fer una revista especial de el Covid, o de les vivències del món sanitari mariando amb el Covid. I aquí vaig fer una... vaig muntar una portada, va agradar molt, i a partir d'aquí n'he continuat fetes qualcuna. I a poc, pues, com tot, un dia escrius una coseta, un dia escrius una altra, llavors es fas una cosa, i ara ja fa 3 o 4 anys que tinc pràcticament una secció fixa. Bueno, ja ara l'anomen santes, patrons, gloses i cançons de molts anys, o sigui, un poquet d'història, aprofitant el santoral, escriure de bons costums i coses de Mallorca i de Maria. També hi publico una glosa cada mes i bé, vaig col·laborant amb aquestes coses. La gent aquí, n'hi ha que sí que els agrada, però no és allò que te diguin o que vas fet de bé o que vas fet malament. Jo sé que ho llegeixen perquè ho fan i tot un d'això. Però així com en les crides notes es carinyo o la reacció en el moment, doncs en la revista la cosa va... Però estic molt, molt satisfet perquè almenys no m'han criticat massa.
2: Era Miquel Ferriol, Miquel de l'Havana, de Maria de la Salut, algú conegudíssim al poble per ser el responsable de les crides i també per la seva implicació a la vida de la localitat, i això que va partir de nin i no tornaria a viure allà fins jubilar-se. En uns segons en parlam. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una tornem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història de Miquel Ferriol Estrany, dimoni vell de Maria de la Salut, col·laborador de la revista del Poble i el responsable de les crides, una tradició recuperada després de la pandèmia. I això ja ho dèiem, que Miquel Ferriol ha viscut gran part de la seva vida fora del poble. De fet, va arribar a viure a Alemanya una temporada després dels seus primers anys fent feina a Palma a una apotecaria.
10: Jo quan vaig acabar el batxillerat vaig començar a fer feina a una apotecaria a Palma. La apotecaria, la farmàcia Moll, que està a davora poble espanyol i Sondureta, per aquella zona d'allà. Allà vaig fer feina un any i mig amb un apotecari ja major i estava molt a gust. O sigui, vaig fer pràcticament el cap de mig any ja despatxava aspirines i qualque medicament. Això. Llavors esperava que el senyor ja era major, se va retirar i va vendre la apotecaria i va entrar un altre apotecari jove i no me'l vàrem entendre. Ja no... Va ser acostumat amb aquell home més tradicional, era un gran senyor, però possiblement no me vaig entendre per la part meva, perquè aquell home, el que la va comprar, el potagari aquest, no... Però vaig durar dos mesos amb ell. I me va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a Alemanya. Vaig haver d'esperar per anar-me'n a Alemanya perquè havia de conèixer una família que tenien un negoci a Alemanya i me van dir que si volia anar a fer feina amb ells, repartien gelats. Tenien un magatzem de... I jo, a tal de partir, ja m'anava bé. Vaig haver d'esperar tres mesos perquè fins que tenies els 18 anys no te donaven el passaport, no te deixaven sortir i vaig arreglar tota la paperassa per anar-me a Alemanya. Mo mare no hi podia consentir i mon pare me deia, vés a Corramon, no te quedis aturat. I en 18 anys me vaig anar a Alemanya.
11: On vau anar?
10: Vaig acabar a un poblet entre Aquisgrán i Colònia. Aquest Corozal era un poblet de 1.000 i pico d'habitants, de 1.800 habitants, però rodejat d'altres poblets, perquè Alemanya en aquella zona està molt junta, està molt habitada. I vivia amb aquesta família. Per arribar allà va ser la meva primera gran aventura, perquè jo me'n vaig anar a través de l'Institut Alemany d'Emigració, que tenien una oficina o la seu a Madrid, i aquests importaven treballadors, perquè era importar treballadors de cap a Alemanya. Me pagaven el viatge, i el viatge va consistir en barco de Palma a Barcelona, estar un dia sense a Barcelona, agafar el tren nocturno de Barcelona a Madrid. Ja és la primera vegada que havia sortit de Mallorca, no havia arribat a Barcelona. Agafar el barco ja va ser una aventura, viatjant en coberta, que era a dalt de tot, en descobert, i hi havia aquelles tombones de fusta i de tela en ratxes que hi havia per les plages, pues allà hi havia tombones d'aquestes. Si tenies sort, agafaves una, jo vaig tenir sort i em vaig agafar una, i vaig passar tota la nit, era principis de juny, allà amb una fretada, que no vagis perquè al mig de la mà, a mitja nit, allà feia fred. Però vamos, jo per això ja han fixat en anar en barco amb una tombona d'aquelles, així, de tal, pues, per això era...
4: Una aventura.
10: Era una aventura, i després vaig arribar a Barcelona. Havia d'estar tot el dia a Barcelona, sense fins al vespre que no agafava el tren. Vaig passejar per Barcelona i tot era descobert. En sa maleta, perquè clar, no. Fins que vaig descobrir que a l'estació hi havia una consigna. Llavors vaig deixar la maleta a l'estació, la consigna, i vaig anar a visitar la fira de mostres, que llavors el que tens, hi havia una fira de mostres. Me va agradar més circular per Barcelona que no la fira de mostres. I al vespre, pues, el tren de tercera classe, taca-taca, han sortit de Barcelona a les 10 del vespre i vaig arribar a les 8 del matí, de l'endemà de matí, a Madrid. I d'allà havia d'anar, tenia una pensió reservada, i vaig anar a la pensió, una pensió que no pots imaginar el que era, però quan vaig arribar allà havia de compartir habitació amb una altra, que també partia de cap a Alemanya, però per mi ja havien donat l'habitació, bueno, l'amo de la pensió me va donar per dormir un quarto de bany molt gros, amb una llitera, i vaig dormir dos vespres dins del quarto de bany, cosa que jo ja m'anava bé, perquè almenys jo tenia bany privat per dormir. Durant aquests dos dies vaig anar a l'institut alemany aquest d'immigració i allà vaig passar un reconeixement metge. Allà me van fer un reconeixement metge, me van donar acte per emigrar, i al cap de dos dies havia d'agafar el tren a hora baixa a l'estació de Tocha de Madrid. Ja vaig demanar allà, em van dir, no sé, en quina via havia de passar, i aquí ja em va cridar l'atenció que només érem com una dotzena de persones que esperàvem el tren, i jo deia, mare de Déu, aquí sí que anàvem poca gent, fins que va arribar el tren, que era un tren que ja havia sortit d'Andalusia, havia sortit de Sevilla, i venia ple d'emigrants andalusos que anaven de cap a Alemanya. Allà van pujar en el tren, tot el vespre a dins del tren, fins que arribaren l'endemà tard, no sé ni quina hora, a Irún. A Irún van haver de canviar de tren, perquè els trens espanyols no circulaven per dins França o per dins Europa. Quan varen canviar antes de canviar de tren, allà, si era la Falange, el moviment o quins sindicats, allà, vos donaren dinar i un mítin de que érem l'avançadilla d'Espanya en l'estrapero, i bé, que vos diem que gràcies a en Franco nosaltres, bé, això que tu dius, bueno, diu, i aquí, en què anem, o sigui, vos envien, han de fugir de cap a de fora, i aquí encara vos donau, va ser curiós. Jo era el primer, diríem, mític, perquè era un mític allà, era això, que havia sentit en la meva vida. Allò, un acte polític com aquell no el havia vist mai. Me va fer gràcia, Monreia, però... Llavors van pujar dins el tren, a dins un tren francès, que m'havia de dur de cap a Alemanya. Els francesos, bé, el control de passaports el van fer els espanyols, o sigui, la policia espanyola vos revisava passaport, vos les maletes, va durar hores el control. I van entrar dins els trens francesos i els francesos no, ni en van veure cap. No? O sigui, però, quan va sortir el m'havien donat una bossa amb un pícnic, el que diríem un pícnic, una barra de pa, perquè a dins el tren aquest no hi havia restaurant, ni bar, ni res de tot això. I el tren, antes de sortir d'Irun, els francesos vengueren i el presentaren. I vàrem estar 2 dies i mig, pràcticament, per travessar França sense per baixar del tren. Perquè era un tren charter, o sigui, només per emigrar, i aquest anava, només podia circular quan tenia, hi havia vies lliures. A Lyon, doncs, hi van passar d'haver 8 hores, hi va haver com un mitin i tot, perquè tancats a dins una estació allà, sense sabre ni... Se va acabar l'aigua dels vàters i dels lavabos, teníem aigua per moure, i quan vàrem arribar a Alemanya. A Alemanya el tren se va aturar en el sud, a la part de Saarbrücken, m'apareix, perquè allà hi havia un contingent que anaven a mines, i aquests ja s'aturaren a la part aquesta. El tren va continuar fins a Colònia, que és allà on jo havia de baixar. I allà va esperar la Creu Roja amb un menjar calent, amb arròs, i per donar menjar d'aquest. Era una pastera en forma de tren. Me'n recordo que jo el primer que vaig fer quan vaig arribar a Colònia vaig cercar un bany per anar al bany i almenys fer-me la cara neta, perquè duia 2 dies i mig tancat a dins un tren. Teníem el nostre asiento, però no tenies més d'això. Però jo m'ho vaig passar molt bé dins aquest tren. Jo era jovenet, o sigui, jo tenia 18 anys, tota la gent que passava per allà eren gent major que venien d'Andalusia, duen xoris, que ja els havien dit que no, que d'Alemanya no els deixaven entrar, els volien de menjar allà, n'hi havia que duen botes de vi. Vull dir que a dins el tren va ser com una... vaig ballar sevillanes i tot allà dins, o sigui, va ser, el que passa que això va durar un dia, el segon dia el ritme va començar a baixar i ja a les darreres 12 hores allà ja començava a ser un poquet. Teníem un guia, o un que vos, bé, el jefe de l'expedició, i aquest amb un megàfono borda cada de matí i hora baixa se passejava. Ell, per si podia sortir per això, que no intentassin sortir, que d'això, que si no els francesos vos durien a la presó, però, vamos, tot això ho veus ara en perspectiva i dius es que era bastant... va ser bastant dur, i això, per això, era una aventura, tot era nou. No vaig passar gens malament, vull dir, o no ho recordo, va passar malament. Llavors, un cop a Alemanya, allà ja hi havia de la família aquesta, van venir a cercar-me a l'estació, i des de Colònia, bon, anaren de cap a el poble, que està bé, uns 50 quilòmetres, i clar, això era l'any 63, i d'aquí la gent me deia Alemanya està tot destrossat, que la guerra, que allà hi ha nazis, o sigui, tenien una visió un poquet d'Alemanya, dirien, de quan havia acabat la guerra. Feia 18 anys que havia acabat la guerra, i va ser sortir de l'estació i veure un país modern, reconstruït de Colònia fins en el poble que ja t'he dit que estava, m'apareix que era un 40, no arribaven als 50 quilòmetres, n'hi havia, van circular amb un Mercedes enorme. És la primera vegada que vaig pujar ja a un Mercedes, o que m'havia vist passar autopista per una autopista. Una autopista que jo no havia vist mai, ni sabia que existia sense l'autopista. I llavors vaig estar amb aquesta família. Jo vivia amb ells, amb una habitació a part, en una habitació completa, vull dir, no estava en una habitació, sí, amb les golfes, amb bones finestres, estava molt a gust. Vaig començar a descobrir la cuina alemana, perquè allà sí que era cuina, en aquella casa se feia cuina, la típica alemana, menjaven patates bullides cada dia, o sigui, en vez de treure pa, patates bullides, me vaig acostumar en aquest menjar, de tot d'un el trobava raro, però era bo, jo me vaig acostumar tot d'una i vaig començar a sortir d'acompanyant amb furgonetes refrigerades, que jo no havia vist mai una furgoneta refrigerada, bueno, refrigerada a Baixero, perquè repartien gelats. A repartir gelats per bars, restaurants, tendes i supermercats de la contrada del poble aquest. Gelats, venien gelats, ja hi havia el que aquí eren els frigors, allà ja venien tallats i empaquetats, venien a dins bosses, a dins catxes, unes catxes de cartró, com la de sabata, amb els gelats de dins, i duien una cinta precintada de colors. I segons el color, era el gelat que hi havia de dins. Clar, jo sense saber ni una paraula d'alemany, explicar-me que el color aquell era, que el groc era un tipus de gelat, que el verd era un altre, perquè quan arribàvem a una botiga o a un supermercat, pues el xofer, normalment ja sortia amb el senyor, amb l'amo. Entrava allà, mirava i me deia, du tants de què, tant de saltes i tant d'això. De tot donar-se un poquet fotut, perquè no distinguia, no sabia massa bé, però clar, me va despavilar. Jo crec que vaig estar 3 mesos sense xerrar ni una paraula a ningú, perquè no podia xerrar, només de ja o sí. No. Me vaig despavilar. Jo tenia un llibre per estudiar alemany amb espanyol, però era un llibre que duia la tipografia antiga alemana, que és molt bona d'entendre, només hi ha un parell de... Però, clar, jo estudiava això i moltes de vegades, quan anàvem per qualque poble, o això, que encara hi havia lletreros antics amb aquesta tipografia que jo els llegia, els alemans no se'n podien... se'n donaven creus de com aquest ve i vol llegir això d'aquí. Però molt bé. Era un poblet petit, molt catòlic, allà hi havia una església catòlica, la família aquesta era molt... i tot el poble anava, es diu monges, a missa, i jo, cosa que aquí, massa manca, no havia anat mai a missa, vaig començar a anar a missa cada diumenge, perquè tampoc no hi havia massa coses que fer i també per integrar-me a tot això. També els feia molta gràcies que jo llegigués, no, però que entengués o que digués qualque frase en llatí, perquè era el que jo havia entès aquí, allò, ecco, espiritu de tuo, això ja ho sabia dir i de tant, pues, amb aquí. I aquí vaig estar un any i mig, a Alemanya, sí.
4: I després vareu tornar.
10: Llavors vaig tornar. Aquí hi havia un problema en aquesta època que havies de fer servici obligatori. Si te n'anaves a l'estranger sense haver fet el servici, fins que tenies, no sé si eren 27 anys, que quan tornaves t'agafaven a la frontera i te duen directament en el quarter. O sigui, vies, quan arribaves t'agafaven com a pròfugo o que sigui i te duen a fer servici. O no podies tornar, si no volies fer això, que t'agafessin, no podies tornar durant 6 o 7 anys. I a ma mare això el tenia... passava una penada, perquè diu, si no ve fet servici, ja no tornarà mai més. O sigui, i vaig tornar per fer el servici, amb una condició, no, però amb un trato de que em va fer el servici i me'n tornaria a Alemanya a fer feina amb aquesta família. El que passa que quan vaig arribar aquí per fer el servici, que tenia, havia de fer els 20 anys, jo vaig arribar aquí en el mes de juliol, no, novembre, m'apareix que va ser. Sí, bé, però llavors, fet servici, em varen dir que no podia entrar fins en el març. I me vaig trobar tot l'hivern que no podia fer servici i no tenia feina. I vaig agafar i me vaig anar a Canaris. Agafar barco, Palma, Barcelona, Barcelona, Cádiz, Cádiz, Tenerife. I allà vaig fer 4 mesos de feina a un hotel de Santa Cruz de Tenerife, l'hotel Mencei, que llavors era, pràcticament era l'únic hotel de luxe de Santa Cruz, i era l'hotel allà on hi havia les noces de la gent rica, bé, el que ara en serien els VIPs, allà era un hotel de VIPs. He començat a fer feina allà de cambrer. El que passa és que era l'únic en tot l'hotel que xerrava alemany. I ja hi començaven a venir grups d'alemans. Hi havia un grup que se canviaven cada setmana, que anaven a fer un creuer amb un barc o per allà, per les illes. I sempre hi havia aquells 30 o 40 alemanys a l'hotel. I el metre va dir, aquest que sap alemany, que els vengui vi. i me vaig posar allà de sommelier despatxant vins en aquella gent, vestit de sommelier, o sigui, amb un smoking, amb un collar i una copinya de plata, bueno, de plata devia ser de lo que fos, per tastar vi a davant el client, i vaig estar 4 mesos allà, despatxant vins, o venguent vins en els alemans. Allà, una cosa curiosa, quan vaig arribar a Canaris, és que el nom de Miquel les sonava raríssim. I jo deia, com vol sonar raríssim un nom? Quan aquí teniu un Gerard i un de no sé què, que tenen els noms tan raros. En aquell temps, per ja eren raríssim, però per ells els sonava raro a Miquel. Després ja me vaig haver de venir corrents, perquè llavors me van dir, tal dia t'has de presentar a Sant Joan que fas el servici. Vaig venir, vaig anar a Sant Joan, me donaren el vestidet aquell i a fer instrucció a damunt les pistes. Allò ja va ser com un camp de concentració, no, el doble. I així, que tothom, meu pare, no surtis voluntari per res. I van demanar voluntaris per anar a fer un curs a València de defensa química ICI. Jo ni sabia què era defensa química i aquest ICI no està. El primer vaig sortir, jo me'n volia anar d'allà i el CI era contra incendis, o sigui, fer de bombero. Vaig anar a València, a Xirivella, aviació Xirivella, i allà durant 3 mesos, el temps que durava la instrucció, nosaltres ja aprenia a fer de bombero. No vaig fer instrucció, me varen fer jurar bandera com els que no en sabien, saps, el darrere de tot, perquè com que no sabien desfilar, i llavors es vaig venir de cap a Sant Joan una altra vegada i vaig fer els 9 mesos de bomber a les pistes de Sant Joan, de l'aeroport militar. Venien patrulles de Sabres, de Saragossa, de Madrid...

aquí la paradoxa és que avui, en ple segle XXI, en aquesta societat hipertecnològica, urbana, ens continuem barallant o queixant d'un calendari escolar que pel que sembla no se va fer pensant en pedagogia ni en el benestar de ningú, sinó en la coïta del blat i del raïm de fa un segle i mig. És curiós, no? Perquè vivim en un món, sovint estressant, on donen coses per naturals, coses lògiques, immutables, si voleu, sense saber o pensar que és només una herència d'un món que ja no existeix. Perquè fa 150 anys es va prendre aquella determinació que encara es manté i aquí a lo millor tal vegada podria dir allò de que qualsevol temps passat no va ser millor. Sigui com sigui, els que les hagueu pogut tenir, espero que hagueu gaudit de ses vacances. No com en aquest poema, ja sabeu això de que quina millor manera que acabar la setmana, que encetar la quinzena temporada, que amb una mica de poesia, en aquest cas de Narcís Comadira, aquest titulat Ressons, i que diu: retruny el cel que pesa, carregat de tempesta. El llevant mou la massa de les aigües de plom, la celebró, rosega flors de geranis minsos. Ja s'acaba el setembre, ja ve la fi del món. L'estiu i el seu imperi rodolaran com fulles. Adeu, claror de vidre, ja tornen els malsons, mendint-se'n la tenebra de les vacances mortes, la mitjanit més fonda dels anys i dels records. Bé, sí, jo crec que no podem acabar amb aquesta tristor, així que d'en Cliff Richard han deixat Summer Holiday, vacances d'estiu. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Molt bé, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Ja es diu diumenge 6 de setembre, com passa el temps, els nens a punt d'anar a escola i tots contents. Raül Valls, molt bon dia.
1: Ai, bon dia, bon
0: era
1: dia.
0: Era
1: de què? De què vol setembre?
0: No, que els nens ja tornessin a la rutina. Que els padrins també tornessin a la rutina. Que estaven segrestats, amb els nets, amb els fills. Ja. Que jo sé que els estimau molt, però ara ja basta.
1: Sí, no,
0: ara
1: no.
0: Ara ja basta.
1: Està
0: queda
1: bé.
0: Poc.
1: Bé, jo s'estiu, saps què passa? Que m'agrada molt. El que passa que, clar, a veure que ja toca. Jo he començat l'any, jo que no començo per gener, començo per setembre.
0: Per
1: jo.
0: Setembre?
1: Sí, sí, sí.
0: He a dos moments.
1: Vaig començar.
0: Setembre toca gimnàs, començar un nou esport, si en feis, començar a cuinar.
1: Pagar la quota de nou.
0: Pagar la quota d'autònom. Exacte.
1: No, la quota d'autònom això és cada mes.
0: No sabia si ara.
1: Que nom, sé que ara, no sé que nom, és d'Hisenda ara.
0: Sí.
1: No, Montero.

0: Montoro i tots aquests cobren cada mes. Això no falla.
1: Això no falla mai.
0: No.
1: I res, i seguim també amb els temes d'actualitat de Ceuta, que precisament avui, en bon diumenge, és un tema que volen tocar. Perquè és vera que els dies passen, nosaltres feim un magazín i també té cabuda aquestes situacions que també ens afecten. I per això avui parlarem amb gent que ha viscut a Ceuta, gent que coneix molt bé la realitat d'aquesta comunitat on ho estan passant malament perquè hi va haver una manifestació aquesta setmana, també en parlarem i ho farem amb un politòleg i veïnats d'allà que viuen aquí ara a Mallorca i volen saber una mica com se senten i quina és la situació. Però també tindrem fires i festes.
0: Exacte. Avui fa la nostra passejada per Mallorca, anirem fins a Sineu, fins a Bunyola, i vàrem anar a Sineu en el mercat nocturn, però anirem a Bunyola perquè són les festes de Sant Mateu. I què és el més conegut de les festes de Sant Mateu? Idò, la correguda de roba anterior. És a dir, nus. Com ser minus?
1: Correguda de roba... Va, d'acord.
0: El diari de córrer, per dir, en Bunyola...
1: Sí, en pèl.
0: Quasi. Perquè se suposa que és de roba interior.
1: Sí.
0: No? O si en pel, no ho sé.
1: I si hi ha que dur calçoncillos d'aquests estantissos blancs llargs que s'aduien antes
0: no,
1: molt?
0: No, mem, tu pots triar, però de cada vegada jo, que vaig anar a les primeres edicions, jo quan veig les fotos dic, de cada vegada anem a mesa, vull dir.
1: Sí, cada vegada hi ha menys taula.
0: Anem a més de menys roba.
1: Ja.
0: Vull dir. Però, escolta, has d'anar desfressat,
1: sí,
0: però amb poca roba.
1: Jo m'imagino un poc el perfil, perquè que vos fosseu una idea, vos en recordeu de los toreros muertos, que sortien d'aquella suerte, així com...
0: Tu saps en Tarzán, idò ja
1: també,
0: està.
1: També, un taparrabos.
0: En Tarzán, en Pocahontas, tota aquesta gent, idò així, que duen res, quatre fulls per davant, sí, i tres per darrere, idò això.
1: Ara m'ha recordat aquella sèrie, aquell programa, aquell documental que fan, Una aventura en pelotas, que se passen 21 dies allà, d'aquella manera.
0: Exacte. Idò això, Bunyola.
1: Sí, mira-los. Fer bé, Bunyola.
0: Mateu, sí. Si voleu veure, Niner Mateu, presentador d'aquesta cara, de xiu-xiu.
1: Què dius, també?
0: Que
1: participa,
0: Nina, la primer. No importa m'ho digui, però ja ho sé. Ah. Ja ho sé. Si la voleu veure, quasi, quan Déu la va dur al món...
1: Que mos telefoni, també, eh?
0: I mos expliqui la seva experiència. No m'ho crec, que tot està de ressaques, perquè ahir va batrull.
1: Exacte.
0: Entenc, ara avui no li toca. Res, la qüestió...
1: Bé, que... tenim un número de WhatsApp, per si
0: tenim
1: voleu opinar.
0: Tenim un número de WhatsApp, per favor, Mateu. Bé, tu ho saps, però vaja, si no, mos escriu en el WhatsApp.
1: Sí, en aquest.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: Exacte.
0: T'apareix?
1: I tenim moltes coses. També tindrem avui un entre tu i jo, perquè si ahir teníem dues hores de programa, avui tenim una més. A les 11 encara mos queda una hora més, que és aquest entre tu i jo.
0: Clar, només vos puc dir que la cosa va de preguntes i respostes, i no és perquè sigui una entrevista, que també, sinó perquè la persona que vendrà en aquest entre tu i jo... li ha pegat fort per fer preguntes.
1: Sí.
0: Li ha pegat fort. Ara dona-te...
1: Preguntes
0: sí, sí. I em farà cada dia. Sí. Una roda del temps.
1: Una roda del temps, sí. Preguntes d'aquestes històriques que tots podrien conèixer si han viscut un poquet. No fa falta ser molt intel·ligent, però has de viure, has d'haver viscut, perquè si vius, tens més informació.
0: No sé si serà fàcil. Després en xerrarem amb aquesta persona. No sabem si és ell, si és ella, què fa, què no fa, però preguntes
1: no
0: en farà moltes.
1: No poden dir si és ella o és ella, ja ho deia.
0: Ja, de primera.
1: Sí.
0: Bé, doncs ella. Au, ja està.
1: Ella. Com que doim un parell d'ells, ara serà ella.
0: Ara serà ella, molt bé. I doncs ella i farà moltes preguntes.
1: Moltes preguntes, però aquesta vegada les preguntes li faran altres.
0: Aquí anem. Ah, veuràs tu quin test.
1: Aquí volen saber.
0: Ah, veuràs. Ah. Bé, i doncs això. Ja han dit el WhatsApp, ja han dit on anirem i què farem. També anar a Julio Bastida, que mos contarà.
1: En Julio Bastida, sí.
0: D'aquesta comunitat.
1: Mos ha de fer un poc de seguiment de cosetes que passen per Son Banya, que ja me'l va fer un avançament també la setmana passada.
0: No aturam. Perquè no tot és guapo. Vull dir, també passen coses. Gràcies.
1: Tu vas veure la setmana passada aquí a Ford Focus, que se ficava dins el carril el bici.
0: Ah, sí.
1: Un argentí que va dir, jo me'l ficaré per aquí.
0: Bueno, no sé. Devia tenir pressa.
1: I quan va venir la policia, li van dir, che, pibe, no tenés nada mejor que hacer.
0: Mira, tenim avui aquí un tècnic, no sé.
1: Sí.
0: Com ho dirà.
1: Sí. Bé, no és res pitjor que un espanyol imitant un argentí.
0: Totalment.
1: Però si escoltes un argentí imitant un espanyol, també és molt bo.
0: Diu molt d'insults.
1: Sí, comencen a dir...
0: Sí.
1: Perdona,
0: és que no ho pot dir ara.
1: No, ara no puc dir.
0: Clar,
1: no.
0: És que no ho pot dir. No, no. Però diuen molt d'insults.
1: Sí.
0: Sí, sí, perquè els espanyols sabeu que deien molt d'insults.
1: Un insult amb argentí és graciós. Mm. Amb espanyols com el més agressiu.
0: Si no, si vols passa com un pare, que xerra amb un argentí, xerra amb un argentí, xerra amb un ucraniano, xerra ucraniano, xerra amb un de Nigèria, xerra nigeriano, i tu dius...
1: Aquest senyor...
0: No és que se'n rigui, de veres.
1: Què li fas, accent?
0: Sí, tu dius, però home, per favor. No, però és que no ho faig a posta, m'ho surt.
1: Li surt.
0: Li surt, fiat.
1: Li surt,
0: sí, no sé, com un accent raro.
1: Setonada, setonada de
0: si va a Andalusia, xerra andalús, és que és gros. Sí, sí, és fort.
1: Fa un poc de vergonya.
0: Clar, clar, jo és com a prou. Què fas? No ho sé, se li ferro.
1: Ole! I feia mucho ole en sa L, aquesta de ole.
0: El bo és que no encerta cap idioma, però ell, mentalment...
1: Són coses que passen...
0: Bé, i ara, després d'aquest petit parèntesi, hauríem de començar el programa, no?
1: Començar el programa, tenim moltes coses. Vinga.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és memòria.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IV3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: Oh, no. I en puga et sentir.
0: La gran vida.

0: Molt bé, doncs, seguim aquí les 9:51 minuts, tenim 9 minutets per parlar amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Balears, perquè han passat cosetes, cosetes que li feien seguiment perquè no és d'avui ni d'ahir, però tothom pendent d'aquest camioner chileno que se va carregar 6 cotxos a Palma, tenia el permís retirat, conduïa drogat, va donar positiu 12 vegades la tassa d'alcohol permesa. Julio, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Un complet va fer, eh?
0: Va fer un complet. Això se diu fer un complet.
1: Sí, sí. Hem de dir
0: una
1: que...
0: Una joia.
1: Hem de dir que aquest senyor, que té 63 anys, segons la Guàrdia Civil de Trànsit, té 63 anys i és chileno, el que va fer és que el dia d'autos, com se sol dir,
0: sí, sí,
1: va anar i en el seu tràiler de 40 tones, que se diu aviat, 40 tones, va embestir a 6 cotxes a l'autopista d'Inca, ben davant Son Fusterat, a l'entrada de Palma, i va deixar un balanç de 16 persones ferides. 16. 4 d'elles van haver d'anar a l'hospital, a Son Pares, i una d'elles embarassada. Vale, fins aquí tot pot ser relativament normal. Pot haver un accident, no passa res, i ho comprovam. Arriba la Guàrdia Civil de Trànsit i s'adona compte de que aquest home tenia problemes seriosos per mantenir la verticalitat i que anava gat com una sopa. Li diuen, seu aquí, i aquest home no se volia seure. I va començar a follir, va córrer, se'n volia anar. I la policia, la Guàrdia Civil,
0: clar,
1: darrere ell...
0: I aquell home que no tenia tots els recursos per mantenir-se dret, no?
1: Se'n va tirar damunt d'ell i ho van engrillonar, o sigui, li van posar grilletes a les esposes i ho van deixar en terra, esperant per veure ben què passava. Va fer la primera prova d'alcoholèmia i va donar 12 vegades més de la tassa permesa. 12. A més de tot això, està a punt d'escoma etílic. O sigui, és que l'informe policial diu això, que està a punt d'entrar coma etílic.
0: Pensar que un coma etílic perd la consciència.
1: Correcte, però a punt. Què va passar? Que la segona prova ja se va negar a fer-la i se va endur detingut. Detingut per desobediència greu, perquè va intentar follir, també detingut perquè, evidentment, un delicte contra la seguretat del trànsit, etc. Què succeeix? Que aquest home va en els calabozos de la Guàrdia Civil de la comandància, aquí de Bona, Manuel Azaña. Ho presenten davant la jutge de guàrdia. L'atestat no està finalitzat perquè estan esperant una confirmació d'un jutjat de Barcelona, que havien demanat una ampliació. La jutge diu, bueno, que se'n torni una altra vegada als calabozos i m'ho tornarà a dur demà. Vale. L'endemà ja ho duen a la jutgessa. I què és el que ha sortit? Què és el que va votar? Que aquest home, a abril de l'any 2025, li van retirar el carnet de conduir perquè anava drogat a Barcelona. Li van retirar el carnet i no podia conduir.
0: Fa un any i mig que no tenia carnet.
1: El dia abans de que passàs tot això de l'autopista d'Inca, la Guàrdia Civil en el Port de Palma la plega i li fa una prova, va donar positiu, i no només això, sinó que varen comprovar que tenia, no tenia carnet perquè, evidentment, li havia retirat la jutge de Barcelona. Això se diu quebrantamiento de condena. I li van dir, li van posar una altra sanció. I li van dir, tu no pots agafar, no pots conduir, perquè t'hem aplegat i no pots. Li va ser igual, va agafar el camió, se'n va anar al CUDI, va carregar, va descarregar, va fer el que havia de fer, i ja quan tornava, alcohol a tope, gat com una sopa, va embestir en aquesta gent. I és per aquest motiu, que això és l'important, per el motiu que la jutge va enviar aquest tipus a presó. Un dels motius de que te poden enviar a presó en preventiu és que tu tornis a fer una altra vegada un altre delicte perquè no l'has après. I com que ja la jutge ha comprovat que tenia una sanció a Barcelona que va continuar el dia després, ja diu, ja no tens una tercera. Ara te'n vas a presó i estàs a presó fins que vingui el judici.
0: Tampoc ho veure que hi Baleares al moment que està entrant cap a jutge, no? Cap a jutjats, que li dius, estàs arrepentido? No te contesta.
1: No contesta, no contesta. Que chileno no contesta.
0: No contesta.
1: La veritat és que, serà greu, eh? Serà greu, en aquest tipus li curà una bona condena, perquè evidentment és un perill públic. O sigui, si ja és un perill una persona amb un cotxe, imagina't amb un camió tràiler de 40 tones. La gran sort que va tenir, i ho hem de dir així de clar, és que el camió, el tràiler, venia descarregat. si hagués vengut en sa càrrega, o sigui, 40 tones tal com marca sa seva...
0: Potser no parlaríem de ferit.
1: Sa capacitat, no parlaríem de ferit, perquè estan xerrant d'un camió que anava a 90 km per hora, se va trobar a l'embòs de l'entrada de Palma, va frenar, va estar 150 metres frenant, i encara així se'n va dur i va deixar els cotxes fer pols, 6 cotxes. Si hagués anat en sa càrrega,
0: no frena.
1: Possiblement estarien xerrant de molt de morts.
0: Aquí no parlant de morts, però sí que parlant de tràfic de drogues. I és que Sombanya, ja ho vàrem anunciar la setmana passada, que això aniria per capítols. Resulta que li planta cara a la policia perquè ara ja han trobat una estratègia per anar per davant de la policia cada vegada que entri a Sombanya a veure on està la droga, no?
1: Correcte.
0: Idò, ara han aconseguit que hi hagi 5 accessos per l'entrada i sortida de droga. Com va això?
1: Correcte. Abans sempre hi havia un accés d'entrada, una entrada i una sortida de Sombanya. Només un. Ara han fet 5, com a 5 carreteres per accedir a Sombanya. I cada punt de droga té la seva entrada. I és com un laberinto que hi ha en les muntanyes de terra i de basura que hi ha allà, de fens. I el que han descobert és que això és molt pràctic per ells a l'hora de vendre droga i en el moment que va entrar la policia, posen nins, dones i yonquis a les portes. D'aquesta manera han de frenar els avanços dels furgons policials. I què és el que passa? Que si tu poses dones, nins i yonquis allà davant en aquesta carretera, en aquests camins, en aquests accessos, pues bloqueges l'entrada de la policia i tenen temps suficient per tirar la droga. I una altra cosa que és curiosa, i és que quan molt varen convidar la Policia Nacional i la Policia Local a anar-hi en aquesta redada, que va ser divendres, i molt va cridar molt l'atenció que de vora un dels punts de venda, que ho tenim enregistrat, a més IB3 Televisió va fer un... té les imatges i nosaltres també, ok, Baleares, va cridar molt l'atenció que de vora cada punt de droga ara han fet un chill-out.
0: Això t'anava a dir, no?, per acabar aquest darrer minut. Resulta que hi ha un chill-out, hi ha una imatge molt... Los nuevos chill-out de la droga, en Sombanya, carpa, sofàs i normes per a consumir.
1: Sí, és un chill-out, el que antigament se deia fumadero, sí, que era on tu compraves la droga i anaves a fumar, te la podies fumar allà, pues ara, o te podies injectar, o el que tu volguessis, ara la pot consumir, però a un chill-out. Han fet unes carpes amb unes normes. No se pot cridar, no t'has de variar en sa gent i tal. Però,
0: preocupats per no cridar son banya, mare de Déu.
1: Però el millor de tot és que si veus les imatges, no són cadires ni coses d'aquestes, no. Són els seients dels cotxos, sí, vells, aquests que te lleves, pues, han posat seients de cotxos i allà són les cadires. És el chill-out i tal. I una cosa molt curiosa que ens va cridar molt l'atenció, sí, i és que te demanen que deixis ressenyes i que donis el teu like. O sigui, ara s'ha modernitzat tant que has de deixar una ressenya i has de posar un like en aquest punt de venda perquè tenen competència en altres i ara de cada vegada pues, són més moderns i demanen una bona ressenya.
0: És a dir, tu recomanes que una persona pugui anar allà a consumir.
1: Correcte. I a més, les muntanyetes de terra i de... Va ser molt xulo, eh? La veritat és que fa temps que no anava a Sombanya. La darrera operació crec que va ser... que hi vaig anar, que me'l van convidar la policia, va ser fa un any. I ara he tornat i anava, evidentment, custodiats en la policia i va ser molt curiós veure la gran quantitat de basura que hi ha allà. És un desastre.
0: Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts. Ara, butlletins horaris.
1: Fins la setmana que ve.
2: IB3 Ràdio, formació.
3: Sí,
0: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
0: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
0: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
0: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
3: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+.
4: la Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Molt bé, seguim aquí la Gran Vida, a les 10 i 5 minuts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I ja sabeu que tenim encara dues hores més per endavant. Molt bon dia si vos acabeu d'aixecar, molt bon dia si estàu berenant, si aneu amb el cotxe, si aneu a la platja, encara fa caloreta, podeu anar a la platja perfectament, tot i com un bon balear, un bon mallorquí, no se fica dins aigua a partir de setembre. O al manco hi ha molta gent que pensa com jo, que té aquesta teoria, no? En tocar setembre, ja és moment de tornar al curs, curs escolar, si estudiau, tornar a feina, a la feina si heu acabat les vacances. Si teniu vacances ara, en el mes de setembre, enhorabona, que és un mes que potser sigui més bo de dur, no? Ja veurem la caloreta que fa, però ja mos va anunciar a Margalida Ribas ahir la previsió del temps, que faria molta calor fins dimecres, dijous. Pot ser que dimecres o dijous baixin una mica les temperatures. En qualsevol cas, dues hores més de programa amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Aquest és el programa número 105. I hem tingut una primera hora una mica més d'actualitat política, amb reaccions de residents, de gent de Ceuta que viu ara, que resideix a Mallorca, que té les seves famílies entre aquí i allà i que ho passa malament, i hem escoltat també l'opinió d'en Juan Gálvez, que és politòleg, i després en Julio Bastida, que mos ha parlat de coses que passen, no? Com aquest accident d'un camió que va arrossegar

0: i va tenir un accident amb molt de cotxes perquè anava amb una tassa d'alcoholèmia molt elevada, després situacions de son banya, que cada setmana m'ho sorprenen més, però ara és moment d'entretenir-nos una mica més en temes més festius. Per exemple, ara m'ho anem a la festa de Bunyola, de Sant Mateu. Ho farem de la mà també amb en Raül Valls, que ara tot d'una tornarà, i farem aquesta entrevista amb la batllessa de Bunyola. També parlarem amb en Carles Recasens, si és que ell és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Intentarem connectar amb ell perquè resulta que hi ha una alerta per productes per aprimar. Què vol dir això? I de vol dir que Sanitat ha ordenat retirar del mercat una vintena de productes per aprimar que contenien sibutramina. Això és una substància no autoritzada i que pot tenir efectes adversos cardiovasculars i en alguns casos greus. I de tots aquests productes que serveixen per aprimar, alerta, perquè darrerament s'han posat de moda i s'han retirat alguns del mercat. També parlarem de la crisi de la bici Palma a Pere Garau. En aquest cas resulta que asseguren que aquest ancoratge, anclatge del bici Palma ha deixat de funcionar. En alguns casos, alguns estan fora de servei i hi ha un 40% que no funcionen. Això vol dir que si agafeu el bici Palma, després no podeu col·locar la bicicleta, perquè no, per tant, us heu de desplaçar per posar la bicicleta. Anem a veure això com afecta la ciutadania, perquè també és un tema que interessa molt i és un tema de servei públic i de transport públic, no? Ho farem de la mà d'en Genoveva Martín Blanc, que ella és una de les responsables de Flipau amb Pere Garau, aquesta plataforma que també, diguem, de protesta ciutadana, que també està bé, no?, per veure com estan les coses. I parlarem avui molt de Llampuga, amb en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta. Parlarem de diferents receptes que se poden fer en Llampuga. És vera que és, ara me direu, ara és el moment de raons, que no sé si en Luis Menéndez, el nostre tècnic, va pescar. Jo anava de petit, ara està prohibit. Jo sempre dic, si no teniu barca, és millor tenir un amic que tingui barca. El manco dona una volteta. Però ara és temporada de raons. I d'aquí un meset serà temporada de Llampuga. Hi ha una fira, de fet, a Cap de Pere, no?, que és la fira de la Llampuga. I se fan moltes tapes, molt de plats, amb aquesta peça tan preciada com és la Llampuga. I ho farem de la mà de en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Solla. Avui, són pràcticament ja les 10:10. Començam i m'anam a Bunyola.
1: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
2: Au, idò, Joanmi, m'on anàvem a fer una volta.
0: Vinga, anem a Bunyola, que ja preparen aquestes festes de Sant Mateu 2026.
2: Clar, no t'anava a dir, no porta preparit la roba, no, perquè ja saps que a Bunyola els agrada molt fora roba, roba.
0: Amb estar basta.
2: Exacte. Idò, bé, Mateu, i bueno, hi ha moltes cites que no poden faltar. Activitats que algunes ja s'han fet, ja han començat, i d'altres sí, que seran marcades per la música, la cultura, l'esport i les tradicions més esperades d'aquest poble. A part de carretons, pujada en espal ensabonat o la correguda de roba interior...
0: Aquesta m'interessa.
2: Aquesta volto. I la gran jornada de Sant Mateu. Bueno, totes aquestes activitats que hi ha són, podríem dir, gairebé les darreres festes d'estiu, entre sí, aquestes i altres pobles de les illes, o Eivissa, per exemple, les festes de Jesús. Molt però bé, per xerrar de totes aquestes festes, que millor que en la seva bellesa. Maria Antònia Serralta, ara tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bueno, Maria Antònia, esteu de festa, jo deia, sou dels pobles que tancau, podríem dir, aquest estiu, de rebel·les, sí, de festes. Com ho estàu visquent aquí, a aquestes festes de Sant Mateu?
3: I de bé, han començat, que el du a terme aquí Noviti, és l'associació de joves d'aquí de Bunyola, i varen tenir el dinar de quintes, i avui diumenge tindran la ballada popular. Això és a banda de festes, perquè les festes oficials diran que comencen dia 11 de setembre.
2: És a dir, en des

0: Poquet, perquè, però clar, hi ha tant dates i tantes coses que han d'ampliar un poquet aquest programa, no? I ja heu començat aquest cap de setmana.
1: Sí, hem començat, sí. Però ara dia 11 sí que ja començarem que hi haurà la tirada de caramel des del campanar. Uh-huh. Vendran el Cucorba, un grup molt estimat per tots els jovenets d'aquí de, uh-huh, de Bunyola, i que a més és un grup que enguany fa 50 anys i...
0: Serà el seu darrer concert, no?
1: El seu darrer concert, i m'ho feia molta il·lusió que venguessin a Bunyola, perquè tothom els recorda amb un gran sentiment en el Cucorba.
0: I
1: després també tenim el pregó, dia 11, uh-huh, que el durà a terme enguany el Club Esportiu Espedal. I també inaugurarem una exposició d'un pintor, que és en Koloski, a càrrec de l'associació Koloski, amb motiu del 30 aniversari d'aquesta associació.
0: Escolta, aquest pregó que deies que anirà a càrrec del Club Espedal, sí, per què heu volgut reconèixer aquesta entitat? Què representa per Bunyola?
1: Bé, a mi m'agrada sempre, des de que estic aquí a l'Ajuntament, que sigui qualcú que representi el poble. Jo considero que aquesta associació, el Club, uh-huh, Esportiu Espedal, ja fa molts anys que se va crear i és una associació esportiva. Hi ha hagut molta de gent que ha passat per ells, vull dir, han fet moltes rutes en la bicicleta, organitzen curses de muntanya, i vaig trobar adient que fossin ells en guany que fessin aquest pregó de festes.
2: I aquestes festes després arribaran fins a final de mes, no? Pràcticament fins dia 21.
1: Bé, el dia 21 és el dia del nostre patró i és el dia que s'acaben les festes. I és vera que tindrem verbenes, tindrem moltes activitats infantils, i clar, i després el dissabte dia 19, com bé sabeu, és la tradicional correguda en roba interior.
0: Aquí.
1: Aquí us agrada.
0: Clar, no...
2: Sí, tenim molta curiositat.
0: Jo sí. he de dir que els primers anys d'aquesta festa sí, vaig venir, vaig participar, però després sempre m'ha coincidit amb els trepitjadors de Binissalem. Ah. Que clar,
1: clar, jo hi tenc
0: mitja cama, i clar... Però, com que jo patesc de FOMO, que has d'anar per tot, això de que no pot fallar enlloc. Ha hagut anys, i aquí vos dono una exclusiva, que he anat a les festes dels trepitjadors...
2: Mitja...
0: No. Les trepitjadors, he anat vestit de trepitjador.
2: Dic jo que sé.
0: No, he dinat dels trepitjadors, he anat a la bauxa dels trepitjadors, i després hem acabat a la revela de la correguda de roba interior de Bunyola, vestit de trepitjadors.
2: Està bé,
1: que ja fa un parell d'anys que es veu que la correguda comença a les 5 de l'hora baixa. Mm-hmm. Bé, la correguda ja comença de bon dematí. Vull dir, els organitzadors ja se'n van al Castellet, a despenjar les bragues de la geganta, que s'han penjat el dia de xupinazo. Mm-hmm. Llavors ja dinen junts, bé, totes les colles s'ajunten, dinen, és un dinar d'amics, de gent que se retroba per participar en aquesta tradicional correguda, i acaba a la 1. Vull dir, a la 1 s'ha acabat tot. Vull dir, hi ha un pregó, que és sorpresa, que sí, sempre és un pregó que fan, o bé, que organitzen els mateixos de la correguda, i després sí que hi ha el lliurament de premis, i una actuació d'un grup, on guanyes Gas Butano, i DJs locals.
0: Quan basta, eh? Això que ha començat
1: quan basta,
0: tan...
1: basta.
0: Exacte. Quan ha començat això tan prest, són moltes hores de festa, i quan
1: hores
0: se comença a embrutar, ja s'ha d'haver acabat.
1: S'ha d'haver acabat, això mateix.
2: I jo volia demanar, quins són els requisits per fer aquesta correguda en roba interior? És a dir, és roba interior com a tal, o cadascú se pot disfressar de qualque manera?
1: Això arriba un moment que la gent, sense el seu grup d'amics, ja fa mesos que preparen la seva disfressa per aquest dia. És una disfressa amb poca roba, però tu pots trobar de tot. Aquí és un dia que la gent surt i pot participar tothom. La gent, n'hi ha que van amb molt poca roba, n'hi ha que van, jo que t'he de dir, disfressats amb més roba, però en teoria es ve que la gent darrerament s'acurra molt el que són les disfresses.
0: Sí.
1: Són molt originals. I molt de joves que fa estona que s'ajunten per crear la seva pròpia performance o la seva pròpia disfressa. Sí,
0: bueno, sí. I jo me deman, Bellesa, l'equip de la corporació municipal, també anau d'aquesta suerte?
1: A veure, jo sempre he participat a la correguda en roba interior, sí. Quan no era batlessa i quan he estat regidora i quan he estat batlessa. Per tant, cada any participo en la meva colla d'amigues, evidentment, en aquesta correguda.
2: Clar que sí.
1: No deixaré de participar-hi per la batlessa.
0: No. Ara no, molt bé, ben dit, així
1: m'agrada. Tota la vida he participat i fins que pugui seguiré participant.
0: Has vist.
2: Molt bé.
0: Doncs, vol dir que ja teniu pensat el grup d'amigues,
1: evidentment,
0: no?
1: Evidentment.
0: I supos que com a molt de pobles que tenen aquella festa concreta, aquella festa especial, és un secret d'estat, això, no?
1: És un secret d'estat.
0: Vols, no
1: sé. Només ho saps el moment que surts a la plaça i te moven.
0: Jo crec que ara en Joan Minostro, que ha començat en el dissabte directe d'IB3 Televisió, jo des d'aquí propos a la nostra companya de dissabte directe, en Ferrés, a tot l'equip de dissabte directe, Joan, t'han enviat-ho.
2: Fem una crida per poder entrevistar la batlessa
1: ho veig. Molt encantada.
0: Pensa que t'has de preparar...
2: Jo hauré d'anar una mica... Sí, jo intento sempre dur alguna cosa de trets o així, l'altre dia d'una cuera,
1: claro,
2: per els governadors...
1: Sí.
2: No,
1: has de dur alguna cosa.
0: Un bon atret s'hauràs de dur per sortir quasi quan Déu te va d'un món per Ivetres.
2: Un d'això, un calçonet d'això de Romà, que de vall, o un d'escoses, una falda d'escosesa. Alerta.
0: Ja està. Bé, però, llevat d'aquesta festa, que ja ho sabem tots, i és coneguda, i més crides atenció, perquè és molt original i és popular, però després també arriba un dia especial, tu, el dia 21 arriba la jornada gran de Sant Mateu, cercavila, joc popular, escorregudes de joies, la pujada en el Castellet, missa, mostra de ball... Bueno, teniu un pot de tot, no? És el dia gros de Sant Mateu.
1: Sí. I un dia que també és molt especial per nosaltres és el diumenge dia 20, que és el dia que feim l'homenatge a la bellesa, que és un acte molt consolidat també en el poble, i que és un acte molt emotiu. Aquest dia sí que és festa grossa també a Bunyola, després de l'homenatge també hi ha el concert de la banda, que també és molt esperat, i així que l'any passat van fer una cosa curiosa, que enguany també la tornem a fer, perquè es diu menjar, com que és el dia abans a la revetlla de Sant Mateu, feim la verbena, i l'any passat ja va ser així, i encerta la verbena la banda de música de Bunyola, que és algo espectacular, la veritat. L'any passat va ser preciós, i enguany tornen a encetar i la verbena del poble.
0: Molt bé.
2: I aquest homenatge per la gent gran és a partir dels 80 anys, és així?
1: Bueno, és a partir dels 80 anys, i després tota l'altra gent. Hi ha més de 500 persones. Després també tenim el matrimoni més major.
0: De fet, jo vaig venir, amb la gran vida, vaig venir en el matrimoni més major, que els van anar a cercar amb un cotxe.
1: Els van anar a cercar amb un cotxe antic, venen les xeremies, venen els gegants... És un dia molt guapo.
2: I que és el matrimoni més major per edat o també per anys de casament? Com funciona?
1: Sol ser per edat, però a vegades... per any de casament, perquè, clar, hi ha matrimonis que no hi arriben. Clar. Però a vegades, segons les circumstàncies, a vegades els que pugen damunt l'altar no és el més major, perquè potser no poden venir, o estan impedits, i ho passen a un altre. Això ho du tot el patronatge local de la bellesa, que és un organisme que s'encarrega d'organitzar aquest homenatge.
0: Que bé. Idò, res, batlessa, gràcies per acompanyar-me. Supos que només queda convidar tots els oients que vinguin, no?
1: Clar que sí, convidem a tots els oients d'aquest programa que vinguin a gaudir de les nostres festes.
0: Molt bé, idò, Maria Antònia Serralta, batlessa de Bunyola, gràcies per acompanyar-nos i bones
1: gràcies
0: festes.
1: A gràcies a vosaltres. Molt d'any.
0: Adéu.
1: Adéu.

estirats damunt de serena. Un moment màgic que no oblidaré mai. Despues de bany de sa lluna plena i tots els detalls han quedat censurats. Voltros!

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.

0: Mos han arribat un missatge d'aquests que mos envieu, que sou tan guapos, per WhatsApp, i mos diuen lo d'anar a la platja en el mes de setembre com a bon mallorquí tens tota la raó, perquè he fet referència de que un bon mallorquí en el mes de setembre ja no hi va a la platja, que no es verà, hi ha molta gent que hi va i a més és un bon mes per anar-hi perquè no hi ha tanta gent. De fet, diu, però jo hi vaig anar-hi i setembre és el millor mes, no fa tanta calor, menys gent, el paradigma canviarà, enguany amb la mà tan calenta podrem banyar-nos fins al novembre. I és vera, és un brou. Tireu l'arròs i en 20 minuts el teniu, eh? O sigui, no espereu més que després se passa. Gràcies per aquests missatges que mos envieu. I doncs, mireu, ara parlarem d'un altre tema, un tema d'actualitat, un tema que han sabut aquesta setmana. Sabeu que ara està de moda, no sé si la paraula moda és correcta, però és un fet, que cada vegada hi ha més medicaments o la gent cerca més solucions per aprimar-se. I avui volem parlar amb en Carles Requesens, que és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, i és que hi ha una alerta sanitària, i aquesta alerta afecta una vintena de productes que s'estaven comercialitzant per perdre pes. Què està passant? Idò, mireu, us poso en context. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada després de detectar una sèrie de productes que contenien sibutramina. Ara mateix no sé què és, però és una substància que no apareixia a l'etiquetatge i que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010. Per què? Idò, perquè per lo vist té possibles efectes adversos greus, sobretot especialment cardiovasculars. Hi ha una qüestió especialment preocupant i és que alguns d'aquests productes se presentaven també com a productes naturals i això fa una mica de por, no? Un remei que després ens pot afectar d'una altra manera. I per saber quins riscos poden presentar, si tenen riscos i sobretot què han de mirar abans de comprar un producte o consumir-lo, per casos com si vos voleu aprimar. Idò, volen saludar en Carles Requesens, que, com vos dic, és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Carles, molt bon dia, com està?
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar. Bon diumenge de matí amb nosaltres. Hi ha molta gent que ahir va fer un excés i se planteja dilluns a lo millor anar a comprar o anar al metge i demanar per un medicament per aprimar-se. Primer de tot, estan davant una alerta important, ens hem de preocupar? Hi ha medicaments que realment ens poden fer mal?
1: Bueno, primer de tot, no estem en una alerta que sigui nova, no? Vull dir, des de fa pues, més d'una dècada, tot el que són productes que estimulen, no?, el que és la pèrdua de pes, que prometen, no?, aquests efectes com miraculosos de pèrdua de pes, de sensació de sacietat o de primatge, són productes que estan molt ben rebuts per la societat, no? I el problema principal és que qui indica aquests productes? Que molts d'aquests productes no són medicaments, sinó que són productes que es distribueixen, ja siguin gimnasos, ja sigui en qualsevol tipus de botiga, per dir-ho d'una manera, o s'adquireixen a través d'internet, no? Aquest és el gran problema, que ningú regula aquesta adquisició. El filtre o l'accés a dia d'avui és universal, no? Es compra a través d'Amazon o a través de plataformes d'adquisició de qualsevol tipus de producte que siguin, i això és el que fa que no hi hagi absolutament cap tipus de control. Nosaltres aplaudim, i per sort tenim una agència com l'Agència Espanyola del Medicament que té aquesta capacitat de revisar aquest tipus de productes, retirar del mercat i, per què no dir-ho, també sancionar, no? Que és una miqueta el que nosaltres esperem, que no només es retiri ni s'avisi a la població, sinó que s'iniciïn expedients sancionadors per les empreses o els particulars que estan distribuint aquest tipus de productes, que al final són un perill per la població i per la societat.
0: Carles, què és la sibutramina? Per què serveix?
1: La sibutramina és un anorexigen. I això què és el que vol dir? Que que talla, no? Que inhibeix aquesta sensació de fam, no? Hi ha diferents tipus de fàrmacs, hi ha els fàrmacs que són més saciants, els fàrmacs que tallen aquesta sensació de fam, o aquests nous fàrmacs que han sortit, que s'han fet tan famosos, els injectables,
0: Sí.
1: no? Que molta gent està prenent o s'està aplicant, que són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual és automàtic. En aquest cas, hi ha una pèrdua de pes, que moltes vegades és molt quantiosa, i en aquí és on entra el perill, no? Perquè, per exemple, es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular, no? Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut. Per això nosaltres des del col·legi sempre fem una crida a la població que no caiguin en les xarxes d'aquestes persones que els hi promouen aquest tipus de productes miraculosos, i que vagin en el seu metge de capçalera, en el seu endocrinòleg, en el metge de confiança que tinguin, per tal de que facin un chequeo i que els recomanin la millor forma de perdre pes o de lo que sigui. A vegades la forma de perdre pes és més lenta de lo que la gent desitja o està disposta.
0: Fa més de 15 anys que la sibutramina aquesta, no, estava suspesa per la Unió Europea. Com és possible que encara aparegui en productes que es poden comprar?
1: Bueno, pues perquè tenim la regulació que tenim, les agències que tenim que poden regular, però després hi ha tota una sèrie de mercat alternatiu, no? Que la gent pot adquirir, com deia, avui en dia poden adquirir medicaments que venen d'altres països, no? I hi ha gent que s'està lucrant, i moltíssim, d'aquest tipus de productes. I per què no dir-ho, pues, també, imagino que hi ha empreses o hi ha persones que el que fan és eliminar de l'etiquetatge aquest producte, tot i que aquest producte hi sigui. D'aquí la importància de donar valor a la feina que fan aquestes agències, que és una feina que el que busca és protegir-nos, no? Garantitzar que el que un es pren realment és el que diu el producte que té. Perquè al final un pensa en que això dolent no pot ser, que l'únic que em pot provocar és una pèrdua de pes, i si són uns quilets, pues, això millora la meva salut. El que passa és que, torno a dir, davant de qualsevol alteració, davant de qualsevol producte que ingerim i posem al nostre cos, hem de tenir en compte que hem de tenir una garantia de seguretat, no només d'eficàcia, de que el producte és eficaç, sinó que és segur. I en aquí l'Agència Espanyola del Medicament i les diferents agències donen aquesta garantia a la població, perquè la població pugui estar tranquil·la quan estigui sota el tractament. I en aquí hi ha una figura que és essencial, i en aquest cas és el metge, és el farmacèutic, són aquestes professions, aquests titulats, que l'únic que busquen és el benestar del pacient.
0: De fet, gràcies a aquest metge és com us posau, mos donau una mica de seny. Parlàvem d'injectables. Jo som molt dolent pels noms, per sort, mentre es parlava ho he pogut cercar. O Ozempic, no? Ozempic s'ha posat molt de moda, aquest
1: sí,
0: injectable per aprimar-se, i conec gent molt propera a jo, no és el meu cas, però conec gent que ha anat, aprofitant que té un seguro privat, per proposar aquest medicament, perquè se volen llevar uns quilos, potser no estem parlant de 5, parlant de 10, però tampoc són 50, i el primer que se recomana és això, no? Que tot sigui més lent, perquè pot haver efectes secundaris. Molta gent mos escolta i o l'ha pres o coneix aquest producte que s'està posant de moda. Això me preocupa molt, dir que s'està posant de moda. Ja és una cosa que no hauria de ser una moda, no? Per què tenen aquests efectes secundaris, i per què quan deixes de prendre-los, i si és així, pot ser que tinguis un efecte rebot, que sempre n'hem parlat, però més gran de l'esperat. Com funcionen aquests productes realment?
1: Realment aquests productes són, primer de tot, són medicaments, amb la qual això ens ha de donar una garantia de seguretat d'aquest tipus de fàrmacs. No estem parlant de que siguin... No podem posar de la mateixa balança, no? Un Ozempic o Mounjaro o qualsevol injectable, qualsevol dels medicaments que que tenen una finalitat de pèrdua de pes, no els podem posar dins el mateix sac que aquests productes que la gent adquireix a través d'internet o a través de segons quines persones o segons quins personatges que el que busquen és lucrar-se. Primer de tot, per adquirir aquest tipus de fàrmacs hi ha d'haver-hi una prescripció d'un metge, no? Amb la qual el que hem de pensar és que, o el que hem d'assumir és que, darrere de cada prescripció hi ha un metge que prescriu i controla la pauta d'aquest tipus de fàrmac. I això ens ha de donar aquesta tranquil·litat. És veritat que la gent moltes vegades el que fa és me'n vaig a l'endocrinòleg, me'n vaig a el metge, ja sigui privat o ja sigui d'on sigui, i me posen a l'injectable i ja està. I aquest és el gran error. Vull dir, perquè no es tracta de ja està. No és una injecció que sigui miraculosa. Hi ha d'haver-hi una feina darrere, no? I una feina que segueixi un endocrinòleg o un metge, i en aquest cas també un nutricionista, perquè aquest tipus de medicaments han d'anar acompanyats amb una sèrie de canvi d'hàbits de vida, ja sigui alimentaris, ja sigui d'exercici, i això requereix un esforç. I aquí és una miqueta el gran error de molta gent que està prenent aquest tipus de fàrmacs, que creu que el fàrmac per si sol ho canviarà tot. I és veritat que un pot observar canvis de 5, 10, 15 quilos, però si no està acompanyat d'un canvi d'hàbits d'alimentació i un canvi en l'hàbit d'exercici, quan s'interrompi aquest tipus de fàrmac, tornarà a guanyar aquests quilos. Per això és important que l'injectable és important, però també tota la feina que s'ha de fer, ja dic, amb nutricionista, inclús amb qualcú que mos gestioni o que mos segueixi l'exercici que feim, això, la probabilitat de que tinguem més èxit en quant a aquesta pèrdua de pes serà molt més alta.
0: I d'aprofitant que IB3 és servei públic, estem en el mes de setembre, i què se fa per setembre? I d'apuntar-vos a un gimnàs. Apuntar-vos i anar-hi, aprofitar-ho, que ara és el moment. O sigui, nosaltres no direm nom de gimnasos, però és un bon moment, no? Tant per gener com per setembre són com inici d'any, no? Per diferents projectes, i també heu de poder anar... heu d'invertir en fer esport i canviar una mica tot allò que feis més enllà dels productes que consumiu. I una darrera qüestió, per tornar al principi, damunt la sibutramina o què productes que ens poden afectar en el tema de cardiovascular. Aquests productes, quan parlem d'arrítmies, cardiopaties o accidents vasculars greus, això ho pot tenir una persona sana o només li pot passar a una persona que tingui una patologia anterior? És a dir, aquests productes ens poden afectar o només si tenim un problema anterior que ja estigui que puguem saber, o potser no, encara no ha hagut un metge que ens ho hagi explicat. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sens dubte. Sens dubte que si un ja té antecedents, no?, de risc, ja sigui perquè, doncs, bueno, perquè estigui diagnosticat d'una hipertensió, perquè tingui problemes de colesterol o perquè hagi tingut en algun moment algun tipus d'arrítmia, aquest tipus de productes estan contraindicats per tothom, però un s'arrisca i s'exposa a un risc molt més gran. Però val a dir que això pot afectar a qualsevol persona. No hi ha ninguna persona que sigui immune en aquest sentit als riscos de la sibutramina. I l'exemple més clar és que si hi hagués gent que fos immune, no s'hauria pres una decisió tan dràstica i tan contundent a nivell de tota Europa de retirar el fàrmac. Amb la qual cosa, no hem de pensar que hi ha gent que és immune, hi ha gent que no li pot afectar la sibutramina a nivell cardiovascular, sinó que totes les persones. I això és una ruleta russa, no? Un, com més s'exposa, més li pot passar, però a vegades amb una única exposició i amb una quantitat concreta, pues, pot tenir aquest accident a nivell cardiovascular i després això en repentir-se en la resta de la vida.
0: Idò, Carles, moltes gràcies, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Un luxe tenir-lo en bon diumenge i que tinguis una bona jornada. Espero que de dia lliure, no de feina.
1: Sí, moltíssimes gràcies, un plaer, i que tingueu molt bon diumenge.
0: Gràcies, Carles.

0: respuesta en los próximos días, pues volveremos a insistir, ¿eh? Eso sí, no nos cansamos.
1: Molt bé, i d'aquesta plataforma de Felipau en Pere Guerau, és vera, estan molt actius, tenen un número de WhatsApp. ¿Dónde podríamos encontrar este número de WhatsApp, si no mos en recordam ara del número?
0: Pues buscar a Antena Pere Guerau.
1: Antena Pere Grau, això per Instagram?
0: Está en Facebook, me
1: En Facebook,
0: parece.
1: bueno.
0: Bueno, hay una web, ¿eh? De todas maneras, ahora te pasaré el número,
1: Cercau a
0: perdona.
1: Google, posau Flipau en Pere Grau i allà trobareu informació. Val?
0: Antena,
1: Antena,
0: Flipau de
1: antena.
0: Pere Galau, y lo tenéis. De todas
1: Antena,
0: maneras, te lo
1: Flipau, Pere
0: pasaré
1: Grau.
0: yo ahora.
1: D'acord.
0: ¿Vale?
1: I de Genó, moltes gràcies per aquests 5 minuts, que sempre mos agrada també arreglar una mica més el món i a Palma, i d'aquest barri que és el més gros de Palma, més habitants al Manco, que tenen aquestes dificultats, que arreglin el bici Palma, i així tot
0: Muy
1: anirà
0: bien.
1: millor. Genó, moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
2: I ho fem de la mà de Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Soia. Jo no sé si vosaltres vos agrada el peixet. Jo m'agrada molt, no? Jo m'agrada molt. Som més de... Mira, avui he de dinar de carn. Ara xar de peix i resulta que he de dinar de carn. Però ahir vaig veure una foto d'un company meu, un amic que va sortir en barca i pescava raons. Ara és l'època dels raons. Però d'aquí poquet també serà l'època de la llampuga. Quico, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt content i moltes ganes de ja menjar llampugues.
2: Escolta, perquè jo raons, a veure, que m'agraden, però jo el que me dóna vidilla és la llampuga. És com més, té més alternatives, no?
3: Sí, és més versàtil, la veritat. La llampuga dona moltes opcions, dona per fer moltes receptes i no necessita gaire cuinar, necessita que un cuiner se sàpiga aturar temps.
2: Idò, mira, nosaltres hem trobat un cuiner així, d'aquest perfil, aquest tu. Com penses que podríem fer una recepta que la gent també la pugui fer a casa seva i segur que tu tens diferents opcions?
3: Mira, doncs, la veritat que n'hi ha moltes opcions, amem. Més que centrar-me en una, te diré ràpidament que faríem, perquè mira, si en puguem, entendrem totes més, és que entendrem per avorrir, però ara, si m'anaran sempre una receta tradicional, que seria la més emblemàtica, la i en puguem preves, claro, i menjant cada setmana i en puguem preves, mos avorrirem. Sí. I per això, claro, hem de donar diferents idees. Mira, jo, si me permets, una opció que m'agrada molt és també crua, tipus sashimi, peix cru, tallat, sí, filetejat, trempat amb un poquet de llimona, un poc de sal, un poquet de taronja, si té de taronja, unes gotetes de salsa de soja, un poquet de covent, des que tingueu que a vosaltres que us agradi. I això, per acompanyar una ensalada, per acompanyar qualsevol cosa, és boníssim, m'entens?
2: Això és com un ceviche de llampuga.
3: Sí, és que mira, si ho tenim a quadradets i hi posam trempó, i aquest tipus de linyo, com hem mencionat, ja tenim aquí el que seria un ceviche a la mallorquina, m'entens? Tipus sashimi, com ja hem parlat. Es creen moltes opcions. Ara, una que jo m'agrada, la meva preferida,
2: sí,
3: és una coca amb verdura, recepta tradicional de tota la vida, amb les verdures, però la llampuga, el que farem és fer filets ben nets, fora espines, vale, d'acord? Que caiguin dos llomets, traurem, depèn del tamany de si en puga, trosset de dos o tres dits, i el que farem, una pell ben calenta, és només torrar-la per la part de la pell. Res, li mostrant la pell, li mostrant la pell 10-30 segons. Mm-hmm. I després aquesta coca, quan ja està, que pràcticament està dins el forn, la traiem un moment, posem aquesta en puga que està torradeta per la pell, per la part de pell per damunt la coca, i dos o tres minutets en el forn. Depèn de la potència del forn. I això, s'acaba de cuinar, queda en el seu punt, la llampuga. La coca cruixent, és que és una passada.
2: En Quico, jo m'he donat compte que mos fas molta publicitat de la coca amb verdura, la deus fer boníssima, i sempre tens aquesta alternativa, no? Un producte de primera...
3: És que la coca amb verdura ha de ser... Sí. No, perdona, és que la coca amb verdura ha de ser el nostre aliment principal. Perquè jo estic cansat d'anar a cases i tothom menjar pizza o no sé què, tot tipus de pastes així, saps, gratinats, però mos hem oblidat de la coca amb verdura.
2: La coca amb verdura
3: és infinita.
2: T'hem de fer un entre tu i jo, aquesta entrevista que, per cert, avui a les 11 tenim un entre tu i jo molt especial, també. Mm-hmm. Ja veureu amb aquí, però espereu a les 11 sabrà en qui la feim. I te l'hem de fer tu perquè venguis un dia a l'estudi te farem una
3: Sí.
2: entrevista llargueta i ja aquí som. Si el dia anterior has fet una coca amb verdura i dius, ara me n'ha sobrat un bocí, vull que en Juan Mila tasti i en Luis Menéndez i en Miquel Àngel Ariza i vens aquí a l'estudi, mos faràs
3: Sí,
2: feliç a
3: sí,
2: tots.
3: sí,
2: Un diumenge
3: sí.
2: que no tinc res a fer,
3: Pues,
2: ara aprofita l'estiu, però a partir d'octubre, si vols.
3: ho tindrem en compte,
2: Ara
3: va
2: ja t'he
3: bé.
2: parlat amb un compromís. Escolta,
3: Ahí
2: i
3: estás.
2: sortint de sa coca amb
3: Sí.
2: verdura, què més podem fer? Tenim
3: Ah,
2: encara quatre
3: mira,
2: minutets.
3: sí, fregida, o sea, lo típico es, jo sempre aconsello que traguin els filets en el peixater, que li diguen, perquè és un peix econòmic, digue, però li dones una propina al peixater perquè te tregui filets i te llevi quatre espines i amb aquests filets, pues, arrebossat, o ho fas arrebossat amb tombet, fas el tombet i posa't la llampuga, el trosset de llampuga damunt quan te presenta arrebossat, queda molt bo, és una cosa bona de menjar, el tombet mos agrada a tots. Hem parlat de la recepta popular de llampuga amb preves, que seria torrada, jo m'agrada to torrada, espreves vermell pelats, sofregit, mira, perquè m'entenguis, serien tres elaboracions, serien puga per una banda, espreves que estirien rostits, tallats,
2: Molt
3: a,
2: bé.
3: a tires, i després per una altra banda sofregeixes uns alls, una fulla de llorer, i tires aquest preves, i si vols un poc de domàtiga fregida, perquè tingui un poc més de suquet aquesta salsa, i que preves els hi poses per damunt de la llampuga, saps? És una recepta que se pot posar al dia sense llevar-li la memòria de la recepta, ben que dir, se pot modernitzar amb un pot de vinagre. Jo m'encanta aquesta recepta, dona-li un toque creatiu actual, m'entens? Que no sigui tan diferent. També te diria, jo a mi, te diria l'escabetxo de verdures, l'escabetxo de tota sa vida, sa llampuga enfarinada fregida, com han dit, i per una altra banda, un escabetxo de ceba, pastanaga, altres verdures segons la temporada. Els escabetxos jo els faig vi blanc, poso a reduir, després hi poso vinagre, saps? I poso vinagre, i per una altra part, jo ja he sofregit oli, amb oli d'oliva he sofregit alls, llorer, saps? I després de tot això, quan t'ha baixat un pot de temperatura perquè no exploti, ho t'ho enjunta tot. I hi posa herbes aromàtiques, moltes herbes aromàtiques, i les verdures precuinades d'una altra banda. Jo normalment els faig a vapor. A
2: Molt bé.
3: vapor i que quedin al dente, que deim, saps? I mira, també te diré una altra cosa. A diumenge tothom paella menja, ja ho sabem.
2: Sí.
3: I fer un arrosset sec, així, de tipus paella. I si hi empuga,
2: Ah,
3: posa-la.
2: sí, perfecte.
3: Sistema coca amb verdura, com he dit
2: Sí,
3: abans, un
2: per
3: jomets per
2: damunt,
3: damunt.
2: exacte.
3: Sí, perquè no, en les espines poden fer brau i que
2: Sí.
3: doni gust i tot això. Això ja estem d'acord. Però no mos ha de cuinar massa, la llampuga.
2: No.
3: No,
2: A lo
3: jo,
2: darrer,
3: la
2: de
3: meva.
2: lo darrer, quan ja queda molt, molt, molt poquet de brou i fins i tot deien que l'acaba de fer en el forn i per damunt i que s'acabi de fer, no?, en el darrer
3: Sí.
2: moment.
3: Sí, i una picadeta d'all jove, bastant d'all jove per damunt també. Bueno, això dona vida, saps?
2: Wow.
3: I no necessita molta verdura. No, i si me deixes temps, ara m'ha vingut en el cap una
2: Sí.
3: que vàrem fer a la fira
2: I
3: fa molts
2: jo
3: anys.
2: te vull dir una, jo
3: Sí.
2: tardaré res 20
3: Ah.
2: segons molt ràpid. Mira, uns
3: Sí, digues,
2: canelons.
3: digues, sí.
2: Uns canelons de llampuga, com els sabeus? Se poden
3: Ostres,
2: fer?
3: sí, però mem, sí, però mem. Si em puc, jo toc que s'ha de disfrutar, s'ha de veure el peix. Saps què
2: Va,
3: te vull
2: sí.
3: dir? S'ha
2: No,
3: de veure el peix.
2: sobre, no, això de no sé què menjam, eh? I dos llampuga,
3: Correcte.
2: ja...
3: Per això hi ha altres peixos.
2: Clar.
3: La meva opinió, a tot és possible en si em puga.
2: M'agrada
3: Si estem
2: aquesta
3: tan cansat.
2: recomanació. Molt bé.
3: Si estem tan cansat de menjar i em puga, pues mira, fer-la quan te doni la gana. Saps si en tens tanta. Però jo què sé, s'ha de veure aquest peixet. Perquè aquest peix m'ha durat un mes. Bueno, m'ha que la pesca acaba de dir quasi desembre. Dura molt,
2: Sí.
3: però, claro, amb un mes, mes i mig ja mos hem cansat. Però anem a fer recepta, anem
2: I
3: a fer
2: doc,
3: coses
2: mira, tens
3: divertides.
2: 30 segons per aquesta darrera que me
3: Pues
2: volies
3: mira,
2: comentar.
3: farcida en sobrassada i sàlvia. Aquesta recepta me l'ha ensenyat a fer un cuiner que la van fer a la primera edició, vaig participar a la primera edició, de a Cala Ratjada. Feia feina jo per Cala Mesquida i a la fira de la llampuga Cala Ratjada, primera edició, van fer llampuga arrebossada, però de dins, fora espines, una feinada de xinesos i
2: Sí.
3: de dins en sobrassada i fulletes de sàlvia.
2: Que bo.
3: Això, la sobrassada, deixa una empremta que, bueno, que no tapa el plat. Va ser una passada, la veritat.
2: Idò, el que és una passada és tenir-te cada diumenge i jo disfruto molt d'escoltar les teves receptes, la teva passió per la cuina. Moltes gràcies per haver
3: Sí.
2: estat amb nosaltres i res, a menjar llampuga, que ara vendrà la fira de la llampuga a Cap de Pere també.
3: Mira, a jo em puc anunciar el final d'estiu i s'arriba a la tardor, així que anem a disfrutar de les fires.
2: Gràcies, tornem a les 11 aquí a l'Entre tu i jo.
3: Gràcies.

0: Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida, tercera hora de programa, ja la cinquena d'aquest cap de setmana. Després de dues hores dissabte, ja sabeu que diumenge tenim un Entre tu i jo especial, Raül, perquè ara és el moment de fer l'entrevista aquesta reposada, més tranquil·la, més directa, més personal, sobretot amb una persona que podríem dir que és de la casa.
1: Exacte, perquè ja sabeu que cada diumenge tenim aquest convidat o convidada, ja pot haver donat...
0: Sí.
1: Coca...
0: Han donat pistetes, sí, han donat un parell.
1: Però bé, ara ja sí que és el moment de dir, de contar-vos el que i el que no. Per què? Perquè avui, mos acompanyo, ja he dit abans una cosa...
0: Sí.
1: Que, pels qui siguin seguidors de la casa, sabran ja per on van els tirs. Perquè dir-lo de roda del temps.
0: Roda del temps, sí. Imagineu que tinguéssiu el poder de ficar-vos dins una màquina del temps per veure tot el que mos ha passat al llarg de la nostra vida, tot el tema cultural, històric, esportiu, jo què sé. I després tu ja ho saps tot.
1: Jo m'encantaria tornar enrere, a dir, per viure èpoques, però llavors tornar ara, exacte, vull dir, perquè...
0: Sí, també.
1: Perquè no veig clar segon quina època.
0: Jo m'abastaria però... en ser super control Z. O sigui, tornar enrere just el moment en què l'has liada,
1: sí.
0: Saps?
1: I dius, no, o anant les coses d'avui en dia enrere, saps què t'ho vull dir? Fliparien. Tu imagina't, te'n vas allà, jo què sé, ara que la setmana que ve serà la diada i tot això,
0: sí.
1: Te'n vas a... en el rei Sancho, en Jaume III, li diu, me sents? Mira, veus això? Això, puc xerrar amb qui vulguis, de fa vídeos o això...
0: Sí.
1: Fliparien, aquestes coses loques.
0: Que mos diguis, en Cristòfol Colom va descobrir Amèrica, si era mallorquí, si era
1: de pel mig... Era fiteu o no?
0: Si tu que ho tens més a prop, almenys, si mos ho diu.
1: Bé, res de totes aquestes coses, però crec que ho hem de dir ja clarament, no?
0: Avui mos acompanya una periodista que ha fet bona part de la seva carrera a peu de carrer, també, cercant història,